0: Poemes regalados con Pedro Alcàrria.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Seguim ara parlant d'educació, ja que aquest dimecres 9 de setembre els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer amb una nova edició de la Festa del Cor. De 5 a 7 de la tarda, la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, es convertirà en un espai de joc, trobada i descoberta per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. Per conèixer millor aquesta iniciativa i, sobretot, la feina que hi ha darrere dels espais familiars, doncs ara ens visita la Rosa Mestre, cap de la unitat responsable de les cases d'infants d'aquí de Castelldefels. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs explica'ns, Rosa, què és exactament la Festa del Cor i per què la celebrem aquí a la ciutat?
1: Doncs bé, com vosaltres ja sabreu, ja fa 25 anys que es va iniciar el projecte de les cases dels infants aquí a Castelldefels, un projecte integral de petita infància i família que acull diversitat de serveis. Per una banda tenim tot el que és el servei d'escola bressol, que acull a tots aquells infants que les seves famílies, per un tema de conciliació laboral i familiar, doncs tenen que deixar-los a la cura de professionals. Però també tenim una altra tipologia de serveis, que són els espais familiars, que són uns grups d'acompanyament a la criança que el porten a terme professionals educatiu i també tenim col·laboració de professionals de la salut i que tenen com a objectiu doncs, que aquelles famílies que no tenen aquesta necessitat d'escolaritzar, però que sí que volen compartir aquesta època de criança amb altres famílies i compartint també amb altres professionals, doncs puguin participar d'aquests grups. Llavors, la Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim a les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: El joc és un dels elements centrals d'aquesta gran festa d'inici de retrobament, com ens comentaves. Precisament venim aquests dies que a inici de setembre és inici del curs educatiu, l'àrea d'educació està sent protagonista en diverses ocasions. De fet, aquest matí a Ràdio Castelldefels també parlàvem amb el regidor d'educació amb aquest inici de curs el 8 de setembre. Doncs el 9 ens toca aquest espai, aquest espai on els espais familiars, les cases dels infants, surten al carrer, faciliten aquest espai de joc. Per què és tan important també afavorir espais de joc entre els infants que tinguin aquestes estones que també són educatives, però
1: veure,
0: de lleure?
1: Nosaltres partim de la base de que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres, i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Potser aquests espais de conversa que fomenteu al vostre projecte educatiu a les cases dels infants de Castelldefels afavoreix aquest compartir experiències, dubtes...
1: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que Abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també. Mm-hmm.
0: Quines són les principals preocupacions, els neguits, ara que comentàvem, el que afavoreix aquests espais de conversa, doncs què és el que comparteixen les famílies amb infants de 0 a 3 anys aquí a Castelldefels?
1: Doncs mira, nosaltres tenim, com ja sabeu, diferents grups d'acompanyament, no? que abarquen des de l'últim trimestre d'embaràs de les mares fins que els infants han fet pràcticament als 3 anys, i fins i tot hi ha un dels grups que tenim, que és l'espai de joc, que permet que els infants germanets de nens petits fins als 5 anys puguin venir també a gaudir d'aquest espai. Aleshores, les preocupacions i els neguits van variant al llarg del temps. No és el mateix neguit el que té una mare que acaba de tenir un nadó, que la seva preocupació principal és que el seu infant mengi, que el seu infant no, s'alimenti bé, que dormi, que faci totes les qüestions més bàsiques, a quan els infants van creixent i es van trobant amb altres tipologies de situacions, no? Són neguits de molts tipus. Neguits de cura, neguits de futur, neguits del dia a dia que resulta complexa quan tens que atendre un infant 24/7 tot el temps, neguits quan un s'ha d'incorporar al món laboral després d'una baixa de maternitat, tema de conciliació de vida laboral i familiar, dubtes d'alimentació, dubtes de son, els temes són molt variats, no? Temes de parella també, no? perquè passar de ser parella a ser família és un pas important. Llavors, són molts els temes i realment les converses d'aquestes tertúlies que fem en els grups són molt variades i molt riques també, no? A vegades ens trobem amb famílies que tenen dificultats per adaptar-se a la manera de fer d'aquí, les diferències també de models de criança que tenim en funció de les cultures. Això també és una riquesa. Aquí a Castelldefels tenim famílies que tenen orígens molt diferents, que es puguin trobar maneres de fer diferents i veure que hi ha moltes maneres de fer les coses de manera adequada, doncs també és una cosa molt bona, no?
0: Per una persona que no hagi assistit mai a l'espai familiar, ens podries descriure una mica com és habitualment una sessió? Es planteja per endavant el tema principal? No. Com ho gestioneu?
1: D'entrada ja et dic, tenim com diferents grups. Nosaltres, no? Tenim el primer grup de tots, que seria el grup de l'espainador, que és el grup que està pensat per a aquelles famílies que encara estan en l'últim trimestre de gestació, si volen, i si no, quan ja ha nascut el seu nadó, i fins que aquest nadó comença a desplaçar-se a nivell motriu de forma bastant autònoma. Val? Aquest espai està conduït per dues educadores dels nostres centres i quinzenalment també ens acompanya una infermera pediàtrica en aquesta col·laboració que fem en xarxa comunitària. I en aquest grup, sobretot, el que fem és acollir aquest estat de vulnerabilitat de les mares i els pares un cop acaben de rebre la criatura, vulnerabilitat a nivell emocional i també a nivell físic, i també fem tot aquest acompanyament en aquests

0: bueno, la idea és que en aquest espai els infants tinguin una estona de joc lliure, després hi ha un petit esmorzar, després hi ha una estona de tertúlia amb les famílies i després hi ha un comiat conjunt que es fa per part de tothom. Els temes de tertúlia no estan prefixats. Nosaltres treballem amb el que les famílies ens porten i aleshores doncs, amb el que alguna família proposa o un petit grupet de famílies proposen, nosaltres treballem. Val? Després tenim el grup de l'espai familiar L'Escoleta, que està format per 12 criatures, però que aquests ja tenen només l'edat de 2 a 3 anys, que funciona 3 matins a la setmana i que aquest grup és l'únic en el que els pares marxen una estona i els infants es queden sols amb les educadores. És un grup per començar a treballar aquestes primeres separacions i per nosaltres és un grup molt privilegiat perquè els infants venen des de les 9 i quart fins a les 12:30 i hi ha un període de temps que estan els pares i les mares i un període de temps en el que les mares i els pares marxen. I per últim tenim el grup de l'espai de joc, que és un grup d'accés lliure que es dona a la Casa dels Infants de Can Vinader i a la Casa dels Infants de Gran Via Mar, que és un espai de joc compartit en el que les famílies poden assistir el dia que vulguin i el dia que van pagant una petita quantitat per fer aquella tarda de joc. Val? Uh-huh. Els tres grups primers que us he comentat són grups que requereixen d'una inscripció prèvia d'una matrícula i tenen una quota mensual, que en el cas que hi hagi una necessitat econòmica es pot subvencionar. I a l'espai de joc no, l'espai de joc és un espai d'accés lliure en el que les famílies poden venir el dia que vulguin. Uh-huh. De tots aquests grups tenim horari de matí i de tarda, de tal manera que ens podem adaptar a les necessitats horàries que puguin tenir les famílies.
1: Uh-huh. I tot això en paral·lel al projecte municipal de les cases d'infants.
0: Això forma part de les mateixes cases, uh-huh, que en paral·lel fem escola bressol més aquests grups.
1: Uh-huh. Que ens pot recordar, Rosa, quants centres tenim aquí a Castelldefels de Casa dels Infants?
0: Aquí tenim quatre cases, la Casa dels Infants de Can Vinader, la de la Muntanyeta, la de la Gran Via Mar i la de Can Aymeric. En les quatre cases acollim infants de 0 a 3 anys. Sí que és cert que hi ha dues cases que tenen grup de nadons, que són la Casa de la Muntanyeta i la Casa de Gran Via Mar, i les altres dues cases no tenen grup de nadons. Eh? Les cases grans tenen 6 grups, i les cases petites tenen 5.
1: Cada centre està ubicat en un entorn diferent. Uh-huh. Com d'important és per a aquest tipus de projecte l'arrelament al barri?
0: Molt important. Sí que és veritat que nosaltres, per al nostre sistema de preinscripció i matrícula, a cada un dels centres poden anar gent de tot el municipi, però sí que és veritat que majoritàriament a cada centre doncs, participen més famílies del propi barri. Per nosaltres és molt important tenir doncs, aquests contactes amb les associacions de veïns, amb les escoles d'infantil i primària que formen part del territori i doncs, això intentem treballar conjuntament amb tot el necessari. No? Conèixer el barri i l'entorn per nosaltres és primordial.
1: Uh-huh. Doncs amb això, Rosa, tornem a aquest dimecres, a aquesta uh-huh festa del cor, uh-huh, que potser, i com bé ens explicaves, tindrà aquesta part també on els professionals i les professionals que esteu darrere, aquest equip educador de les cases dels infants, uh-huh, compartireu el projecte. Sí. Potser hi ha famílies que encara no coneixien el servei. Què els hi diries per convidar-los a assistir a aquesta festa del cor, que per cert és oberta, no cal cap inscripció?
0: No cal cap inscripció, és una festa que es fa a l'espai públic, que és oberta a totes les famílies d'infants de 0 a 3 anys, en el que estan convocats pares, mares, àvies, avis i tothom que vulgui venir a acompanyar-nos, que ens trobaran a les professionals i també a les directores de centre, que serà també un espai en el que podran informar-se àmpliament sobre la tipologia de serveis que oferim. Les matrícules dels grups d'espais familiars resten obertes durant tot el curs. Sempre que hi ha vacants, qualsevol família que vulgui es pot adreçar a qualsevol de les cases per preguntar si es pot inscriure en un d'aquests grups i en aquests moments encara tenim vacants. Per tant, si hi ha famílies que s'apropen a aquesta festa, doncs podrem recollir les seves dades i, si s'escau, doncs podran fer també posteriorment la seva inscripció en algun dels grups. Val? I en allà farem una petita mostra amb les propostes de jocs que oferirem, del que poden trobar molt en petit format del que poden trobar en un dels nostres grups. Tenim la sort de tenir uns espais físics molt privilegiats que estan molt preparats per a aquestes edats i que també són un espai de gaudi per a les famílies perquè en aquests espais, com que se senten segures, poden relaxar-se una mica, que també va bé.
1: Que, en general, el que estàvem comentant abans, aquestes quatre cases dels infants,

0: Pel que respecta a la seva estructura, al seu plantejament, són gairebé...
1: Són molt similars.
0: Són similars,
1: veritat? Penseu que nosaltres partim d'un projecte educatiu comú. O sigui, les cases estan ubicades en diferents barris. El que tu deies és important estar arrelat a l'entorn concret, però nosaltres tenim un projecte educatiu comú. Per tant, el que es treballa i com es treballa és igual a totes les cases. És evident que pot haver-hi una casa que tingui un jardí una mica més gran, una altra que el tingui una mica més petit, que els espais físics siguin una mica diferents, però el tipus de mobiliari, el tipus de material, les propostes són molt similars perquè partim d'un mateix projecte educatiu.
0: Una de les apostes del govern municipal, perquè precisament també ho parlàvem amb el regidor d'Educació, són aquestes paraules clau, hem de parlar d'accessibilitat, d'inclusió, aquestes paraules clau arriben també a les cases dels infants?
1: Sí, evidentment, nosaltres tenim un projecte que sobretot prioritza l'equitat, és a dir, que hi hagi una igualtat d'oportunitats d'accedir en els nostres centres per tard de tots els infants i totes les famílies de Castelldefels. El tema de la inclusió, per suposat, la inclusió des del punt de vista del més ampli de la paraula, i bueno, i som doncs això, no? Projectes oberts a tot el que l'entorn ens ofereix i ens demana també. Nosaltres hem anat adaptant també aquests grups d'acompanyament a la criança a les noves demandes de les famílies i a les noves necessitats socials, també, perquè els nostres grups no són el mateix ara que fa 25 anys. O sigui, la filosofia és la mateixa, perquè sí que és veritat que partim de la base de que no totes les famílies necessiten el mateix i per això hem d'oferir aquesta variabilitat de serveis, però sí que és veritat que la vida de les famílies en alguns aspectes ha canviat en aquests últims 25 anys i, per tant, nosaltres també ens hem hagut d'adaptar. No? Ara penseu que tenim famílies amb un accés d'informació, amb accés a les xarxes. Per tant, aquests neguits que tu deies, no? A vegades es tripliquen o es multipliquen, no? Perquè hi ha molta informació que a vegades genera desinformació.
0: Doncs amb això precisament volia acabar l'entrevista preguntant-te pels principals reptes que teniu sobre la taula a les cases dels infants. Ja ens has apuntat una miqueta alguns també. Quina és la teva mirada també en base a la teva experiència com a cap de les cases dels infants?
1: Jo crec que el repte primordial que tenim és oferir des del projecte educatiu que nosaltres tenim com a casa dels infants allò que ara mateix requereix el nostre moment actual. Oferir, sobretot jo crec molt important, uns serveis que siguin flexibles, perquè realment la nostra societat necessita flexibilitat, uns serveis que siguin de qualitat, que no oblidem tot el que fa referència al tracte humà i personalitzat, perquè és una cosa que, si no la cuidem, doncs es perdrà. I jo crec que el repte més important és aquest, no? Poder continuar mantenint aquest projecte al nivell que el tenim en aquest moment i millorar tot el que sigui millorable, no? Que segur que tenim encara un marge de millora ampli.
0: A més, estava recordant, Rosa, que precisament a darreres intervencions, quan hem pogut parlar amb tu, ha estat amb motiu també de reclamacions per part d'aquest sector educatiu. Precisament ens arriba ara aquest inici de curs, també incert, amb certes problemàtiques sobre la taula de la Generalitat, del Departament d'Educació, però que, òbviament, aquí a l'àmbit municipal també s'està visquent. Quina és la mirada o quina informació teniu de cara a aquest any? Com evolucionen en aquestes reclamacions?
1: Bé, jo crec que la situació, crec que alguna vegada que havíem parlat per telèfon, quan m'havia fet alguna entrevista, havíem estat comentant aquest aspecte. Fins fa molt poc, tot el que és la franja 0-3 se'ns havia tingut molt poc en compte en les reivindicacions, no? Perquè hem de tenir present que nosaltres som una etapa dintre del que és la llei d'educació que tenim en vigència en aquest moment, és una etapa que no és obligatòria. Val? Aleshores, fins al curs passat, per dir-ho d'alguna manera, no se'ns havia tingut en compte en aquestes reivindicacions. L'any passat se'ns va incloure en les convocatòries de vaga i, per tant, en les reivindicacions. I la realitat del 03 és una realitat una mica diferent que la resta de les etapes. No? Bueno, a final de l'any del curs passat, a nivell del govern central, va haver-hi el compromís de revisar tot el tema de les ràtios, que és el que ara mateix a nosaltres ens afecta més, i hem d'estar una mica a l'espera de si això doncs, es fa realitat. No? Un cop el govern central es pronunciï en aquest sentit, haurem d'esperar a que el govern de la Generalitat, que té competències en tot el tema educatiu, veiem com això es tradueix en l'àmbit català. No? D'entrada, nosaltres estem una mica esperançats amb el tema de que se'ns ha dit, no?, que hi haurà modificacions. Penseu que el decret que tenim nosaltres en aquest moment és de l'any 2006. Estem ara l'any 2026, el decret que ordena tot el que és el funcionament i l'organització dels centres de 0-3, de les escoles bressols i les llars d'infants. Per tant, sí que és cert que caldria una renovació d'aquesta normativa, no? Però bueno, nosaltres comencem amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta empenta. Tenim la sort de tenir un col·lectiu de professionals molt compromès, molt professional, i nosaltres comencem amb ganes i amb empenta, però sí que és veritat que hem de tenir en compte que això, no?, que tenim totes aquestes coses a sobre de la taula i que els nostres companys d'infantil i primària i secundària doncs comencen ja amb una convocatòria de mobilitzacions a partir de demà mateix, no? Nosaltres comencem amb infants un xic més tard, perquè la preparació del nostre curs és una miqueta diferent i, per tant, nosaltres demà no tenim infants, per tant, això a nivell de funcionament no ens afectarà.
0: Uh-huh. A quina data començareu?
1: Començarem el dia 14.
0: El 14 de setembre.
1: Sí.
0: Doncs per ara ens acomiadem amb aquesta bona oportunitat per apropar-nos a conèixer l'equip educador que fa possible aquest projecte municipal de les quatre cases dels infants que tenim a Castelldefels. Convidem a la ciutadania, les persones que s'estan escoltant, a apropar-se aquest dimecres 9 de setembre als espais familiars de les cases dels infants que surten al carrer a fer aquest acompanyament i gaudir d'aquesta nova edició de la Festa del Cor, com ens deies, la 7a edició.
1: Exacte, ja fa 16 anys que fem aquesta festa.
0: Doncs de 5 a 7 de la tarda, la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, es convertirà en aquest gran espai de joc, de trobada i descoberta per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. I a més, interessant recordar, com ens deies, Rosa, que encara hi ha algunes places lliures, aquesta matrícula que és possible per gaudir, per poder beneficiar-nos d'aquests espais familiars, d'aquesta participació i poder teixir també nexe amb altres famílies que estan visquent la mateixa situació, compartir, com ens destacaves al llarg d'aquesta entrevista. Doncs Rosa Mestre, cap de la unitat responsable de les cases dels infants, moltes gràcies per aquesta estoneta, per explicar-nos el projecte i que vagi molt bé aquesta festa de tret de sortida i el 14 de setembre quan ja torni de nou l'engranatge.
1: Tornem a engegar de nou amb moltes ganes i moltíssimes gràcies per convidar-nos i fins la propera.
0: Fins la propera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som!

0: Doncs estava escoltant la cançó pensant en aquest I'm gonna be your number one. Doncs nosaltres des de Ràdio Castelldefels volem ser el vostre número 1, l'opció número 1 de quan voleu escoltar ràdio i voleu estar al dia de l'actualitat de Castelldefels. Ja sabeu que aquí al 98FM o a radiocastelldefels.org ho trobareu tot, tot aquest context informatiu, totes aquestes entrevistes a personalitats, a càrrecs i a, doncs, a personals de servei municipal també que ens poden oferir aquesta informació. Avui ens hem centrat bastant en l'àrea educativa i és normal perquè estem encetant el mes de setembre. Més de 8.700 alumnes de Castelldefels els tornen a les aules a partir de demà. Hem fet, en primer lloc, al començar el magazín, doncs una entrevista en detall amb el regidor d'Educació, que ens ha posat al dia de totes les novetats que ens arriben en aquesta àrea, les millores que s'ha fet al llarg de l'estiu, com es planteja aquest inici, que a més ens arriba una mica incert per aquesta convocatòria de vaga, una convocatòria que arriba i que és una de les problemàtiques que té sobre la taula el Departament d'Educació de la Generalitat, però que des de l'àrea d'educació dels serveis municipals doncs ens han posat al dia també del context aquí, com ens arriba a la ciutat aquesta convocatòria, i ens han fet una fotografia de com es troba el sistema educatiu municipal aquest setembre i aquesta mirada a tot el curs 2026-2027. Si voleu recuperar l'entrevista, ja sabeu que ho podeu fer sota demanda a radiocastelldefels.org, i també si ens seguiu a Instagram trobareu aquesta tarda la publicació amb l'enllaç perquè la pugueu escoltar directament. I també us deia, hem parlat molt d'educació perquè hem tingut una altra entrevista fa tot just uns minuts, parlàvem amb l'àrea de les cases dels infants, perquè aquest dimecres ens arriba la festa dels espais familiars, la Festa del Cor, una festa que ja celebra 16 edicions i que de 5 a 7 de la tarda ens podrem apropar aquest dimecres al pati, a l'edifici de la República, a la zona de davant, que a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, per ser més concreta i correcta, doncs es convertirà aquest espai en un espai de joc, de trobada i descoberta per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. I avui, com és dilluns, també hem fet repàs amb policia local de les incidències. Hem continuat, això ho fem cada dia de dilluns a divendres, als butlletins de cadascuna de les hores amb les notícies destacades. I ara ens toca dir-vos fins demà i deixar-vos en mans de la companya Zeneida Martín, nosaltres li diem M'estima Zen, que ens portarà les notícies destacades d'aquesta jornada de dilluns a la nostra ciutat. Notícies en detall. Amb això ja us desitjo molt bon dilluns, que arrenqueu bé la setmana i que ens tornem a trobar, que en torneu a escoltar. Dama, molt bon dia. Bye, bye.
1: Així som.
2: Així som.
1: El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castell.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Thank you.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola de nou, amigues i amics de Les Devaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui el programa amb un grup que probablement no heu sentit mai. Yobagar Luanco. Són d'Astúries i la vanera que cantaran gairebé segur que tampoc la coneixeu. Es diu A Fondo Perdido. Les mans al timó. La nau perduda la nit al vell mig del mar. Ell cerca l'estel més brillant per trobar el rumb i la lluna li diu que el millor estel que hi ha i el més brillant el du a dins del seu cor i allí habita la seva estimada. Apa, noi, no perdis temps, troba el rumb i enfila cap a ella. Yo vagar y a fondo perdido.

Ens n'anem ara amb els amics de Portbó i amb una manera preciosa, barquejant. Noia, si la mar et fa por o et mareja, si et molesta el vent de garbí, si et fa por el vaivé de la barca, no temis. Jo seré al teu costat per abraçar-te ben fort i mai més tindràs por. Anem a barquejar amb el grup Portbó, barquejant.

El proper grup és de terra endins, de Lleida, la terra ferma, i es diuen Grup Boira. Ens cantaran l'havanera Pescador soc d'una cala. El vent va xiulant de matinada, tot i bufant-li el clatell. A la matinada van cercant palangres, i quan la llum de la lluna és ben clara, o a la llum del quart minvant, és quan piquen els calamars. Què us sembla? És una bona lliçó de pesca. Per ser lleidatans, encara més. No us sembla? Grup Boira i Pescador soc, d'una cala.

Ara, el grup Llops de Mar ens interpreten una coneguda havanera que es diu Ànima Marinera. La va composar en Tito Corona. Ell va formar part del grup Marinada, que és de Cerdanyola. En aquesta cançó mostra un gran sentiment d'enyorança. Ens canta a la mar, a les gavines, a la barca i a la vela, a les ones i a l'esperit mariner. Sentireu aquella bellesa molt esmolada que se'ns clava molt endins, els capaltars de l'estiu. Llops de mar i ànima marinera.

El grup Peix Frigit ens farà ara un cant a la gavina. La gavina, sempre gronxant-se amb les ones. Gavina marinera i matinera, que sempre vas al compàs del blau marí. Avisa'm si veus de ben lluny la mar arrissada, tant de dia com de nit. Bonica lletra i música molt encertada. Endavant, peix fregit amb un cant a la gavina.

Ai, ai, ai, amigues i amics, quantes setmanes sense sentir a la nostra Sílvia Pérez Cruz. Avui l'escoltarem amb la cançó Temps perdut, composada per als seus pares, la Glòria Cruz i en Càstor Pérez. És una bonica, molt bonica, cançó de comiat. La música reforça l'ambient melangiós i d'enyorança que ens descriu la lletra. Au, va, vinga, deixeu-vos arrossegar per la poesia, la música i la dolça veu de Sílvia Pérez Cruz. Amb aquesta manera, amigues i amics, us dic adeu i fins la setmana vinent. No falteu, us espero. Molta salut, temps perdut i Sílvia Pérez Cruz.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts, amigues i amics de Les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb una havanera molt popular. No té un autor conegut. Es diu Calavera. És una composició una mica escabellada, molt divertida. Es canta molt a les escoles i el públic s'apunta a cantar-la per la seva fàcil tornada. Ens la canta el grup Cavall Bernat. El va fundar Ortega Monasterio l'any 1965. Som-hi, Cavall Bernat i Calavera.

0: Fem un canvi total amb la tonada. La propera es diu Oració del pescador. La va composar en Carles Casanovas. Canta una pregària marinera. És difícil de valorar la religiositat d'aquells pescadors, però aquí en tenim una mostra de la seva fe. Ens la canten Alfons Carreras i Càstor Pérez. Són un conegut duet de cançons de taverna. Oració del pescador per al duet Alfons Carreras i Càstor Pérez.
1: Qui ens crea el mar i la terra i dona vida als seus fills, qui quan en pluja i tempesta ens torna.

a Lleida. És el fundador del grup Mar Endins. La van composar el 1983. Ell actuava molt als clubs de jubilats, on és molt conegut a tot el nostre país. Aquesta manera ens canta l'amor d'un pastor amb una sirena, al vell pla de l'Empordà, explicant-se el seu idili amorós totes les nits. Al trencar l'alba, el pastor torna amb el seu ramat d'ovelles i la sirena torna a la seva mar, tot i esperant la nit amb dos per tornar-se a trobar i reviure el seu amor. Ens la canta el grup Xató, al Pla de l'Empordà.

Bé, amics, fem un canvi total. Ha arribat l'hora. Ens n'anem a Andalusia. I especialment a Cadis. Allí van arribar per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el seu sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic

Toscano han contribuït molt a difondre les habaneres a l'Andalusia. Escoltem, doncs, Habaneres de Càdiz i ens la canta Carlos Cano, Habaneres de Càdiz.

Bueno, continuem el recorregut per Espanya, per l'Espanya de les habaneres. I ara escoltarem una habanera basca, molt popular, a l'autor no és conegut. I l'habanera es diu Jotxe Miguel. Al País Basc, cada poble que va canviant totes les estrofes per fer-se l'habanera més seva. Però els canvis en la lletra s'omplen al voltant de dues coses: de la gelosia i de les banyes. Tots els bascos la coneixen i tots la canten, tot i fent molta conya, una mica pujada de to, amb totes les lletres que incorporen. Ens la canta el grup Bufa Marinada i la manera, repeteixo, es diu Jotxe Miguel.

Vull atendre ara una petició de l'Àlex, un oient del programa. Vol sentir Mare vull ser pescador i la dedica a Lucía, la seva mare. La música i la lletra són de la poetessa Antònia Vilàs. Va escriure el seu primer poema, l'Antònia, l'any 1978, i al morir la seva mare ja no va poder parar d'escriure. La lletra d'aquesta manera ens diu que un jove, malgrat la seva mare volia que fos frare, ell volia ser pescador, com ho fou el seu pare, tot i que va morir a la mar. La seva mare no vol tornar a patir una altra mort i vol que sigui frare. Àlex, per tu i per la teva mare, Lucía, Mare, vull ser pescador. Ens la canten les veus del mar. Amb aquesta havanera me'n vaig, amigues i amics de les havaneres. Molta salut. Us espero la setmana vinent. Us ha entretingut Ramon. Les veus del mar, amb Mare, vull ser pescador.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.

0: Vinga, que ja és dimarts i la calorada deixa pas a les pluges. Aquesta tarda ja tenim avisos activats per pluja intensa a comarques de la meitat nord. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta tarda tindrem aquestes tempestes ja al Pirineu i Prepirineu, però que encara conviuran amb una tarda molt càlida on s'arribarà als 38 o 39 graus. I les tempestes més violentes podrien aparèixer durant la nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona.
0: 1.600.000 alumnes tornen avui també a l'escola a Catalunya en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Aquí al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demanava aquest parèntesi als sindicats majoritaris i respon Iolanda Segura.
3: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I és que fa ja 81 dies que va acabar el curs passat i amb aquest temps govern i sindicats no han aconseguit ni acostar postures. De fet, no s'han ni reunit. Avui al matí de Catalunya Ràdio serem a diverses escoles per veure com arrenca aquest curs. Parlarem amb mestres, també amb direccions de centres, amb sindicats i amb les famílies. I serem també a les manifestacions convocades a les principals ciutats del país. Una arrencada del curs que coincideix també amb la publicació avui a 9:15 de l'informe PISA. Uns resultats dels alumnes catalans que no seran comparables amb altres anys ni altres territoris pels problemes que hi va haver amb la mostra. I a Alemanya...
4: Man kürzt Demokratieprogramme, lässt Infrastruktur strukturell verkommen über Jahrzehnte.
0: A les últimes hores hi ha hagut també manifestacions i compareixences, no gaire multitudinàries, contra aquesta victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt. Encara no està clar si podrà governar, però el terratrèmol polític és evident, i això deia el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
0: Per cert, que els dos partits que han felicitat l'alternativa per Alemanya a casa nostra han estat Vox i també Aliança. I de l'auge de l'extrema dreta, des de l'inici de curs o de la legislatura també espanyola, en parlarem avui també en temps d'agora a partir de 9:15 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. A Madrid, el govern espanyol assenyala directament la jutgessa de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta, i Óscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER ha dit...
6: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: I per cert que avui també el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podrà consultar públicament a partir de demà. I repassarem també avui la gala que dona el tret de sortida a la temporada de Teatre Catalunya.
7: Visca el teatre i que s'aixequin tots els talons de Catalunya! Ens veiem als teatres!
0: Catalunya ha aixecat el taló amb una gala al Liceu després d'una temporada de rècord amb 4 milions d'espectadors. I en esports... Avui tenim nova edició de la Champions. Aquest dimarts tenim Borussia Dortmund-Villarreal, Madrid-Inter de Milà o el Lille contra el Betis. El Barça rep demà el Feyenoord.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà, a part de parlar del primer dia d'escola i de la vaga, Fèlix Colomer, amb qui parlarem de desintoxicar-se a les xarxes amb aquest director de cinema, amb qui ha decidit, per cert, deixar les xarxes fa un parell de mesos. Serà quarts d'onze amb l'anàlisi de Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que comença el curs escolar per als més de 1.600.000 alumnes en un context excepcional. Una convocatòria de vaga.
2: Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
0: Maria Costa.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de la demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i també els aliats parlamentaris de Salvador Illa critiquen la crida del president a pausar les protestes dels docents. Àlex Giral Robert.
5: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
6: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
7: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
8: Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i de la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català.
9: Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on van mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, destacava i el llegat de Tarradellas d'aquesta manera.
10: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abans de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
9: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar d'exemple de la defensa de l'autogovern.
0: I el jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia, que els envia, en aquest cas, a judici.
2: Ha rebutjat així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
11: L'amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom. És el nom de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: El cas Plus Ultra investiga l'expresident espanyol per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia. L'exdirigent de l'empresa va declarar ahir a l'Audiència Nacional que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: I atenció, perquè l'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: La jutge ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
13: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
12: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6:10. I Alemanya conté la respiració després de la victòria de l'extrema dreta en les eleccions a Saxònia-Anhalt.
9: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
0: Berlín, Jordi Regàs.
14: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
14: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
2: Kaya Kallas està preocupada per l'auge electoral d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea es va negar a comentar ahir els resultats dels comicis.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
17: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
16: Alternativa per Alemanya rebut alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí només Aliança Catalana i també Vox, Espanya, celebrar la victòria ultra alemanya.
9: Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança, piulava ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Oriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i per Europa. A l'entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, president Salvador Illa admetia la seva preocupació per aquests resultats.
18: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
9: I des de Madrid, el president espanyol, Pedro Sánchez, en responsabilitzava la dreta tradicional.
11: El aviso de que l'amenaça ultra, gràcies en gran medida a la rendició de la dreta tradicional, gana terreno.
0: I Protecció Civil, mentrestant, activa a Catalunya el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia.
2: Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà a gairebé tot el país. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
19: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem a tota la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
2: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendis. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
0: I des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
20: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
21: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel
1: on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
20: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa que el preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Rafael de Ribot.
21: Aquest segon trimestre els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat a l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicionant el perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
22: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al contacte.
21: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, aquesta hora, són les 6 i 16, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Elton John torna al Brasil al Festival Rock in Rio a Rio de Janeiro. Ho ha fet amb un concert davant de 10.000 persones i on ha repassat part dels seus grans èxits i ha fet un homenatge a Bossa Nova.
1: La segona.

0: Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. La parella ha coincidit diverses vegades en pantalla. Una d'elles va ser amb Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
1: La tercera.

I el sector teatral bat tots els rècords i arriba als 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el teló, que ha donat el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: I els esports, Robert Prat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comença la Champions.
1: Sí, sí, avui comença la Champions, debut al Madrid, rep l'Inter a partir de les 9, amb Josep Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió, ara ve l'Ugo, després de guanyar 3-2 al Còrdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, ara ve la cosa dolenta, Maica García, denuncia que el Club Natació Sabadell no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dimarts 8 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3,555 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Nael, quan faltaven 6 minuts per la una de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I atenció al canvi de temps que ens arriba la pròxima matinada, que obliga també a activar a Catalunya el Pla Inuncat. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que encara serà assolellat i molt càlid. De fet, avui fins i tot pot repuntar una mica la temperatura en alguns llocs de les comarques de Girona i arribar-se altra vegada als 38-39 graus. També aquestes xifres podrien assolir el Pla a Lleida, amb un matí assolellat. Tarda ja, amb alguna primera tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser al nord del Pla a Lleida. A l'espera que durant la matinada es formaran tempestes al litoral i prelitoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. De moment bastant localitzades en aquesta zona, però ràpidament durant la matinada s'aniran estenent també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu. I serà aquesta zona on quedaran més estàtiques i es poden acumular pluges de més de 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà el que tindrem també serà una baixada brusca a la temperatura, en alguns casos 10 o gairebé 15 graus.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: nou, obrirem l'àgora molt pendents de l'inici del curs i de la nova convocatòria de vaga en escoles i instituts. Parlarem amb les portaveus de l'USTEC, Yolanda Segura, i de la CGT, Laura Gené. També serem en diferents centres del país i parlarem amb famílies d'alumnes.
5: A 9:15, entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: A 10:15 parlarem amb Fèlix Colomer, documentalista, que ens explicarà com s'ha desintoxicat de les xarxes socials. Seríeu capaços de deixar de banda aplicacions com WhatsApp, X o TikTok?
5: A 11:00 entrevistarem Albert Tom, que publica el seu nou llibre, Què dirà la gent?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i també delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Activem el satèl·lit i des de Londres saludem Quim Olivares. Bon dia, good morning.
6: Hello, good morning.
0: Saltem també a Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
7: Buenos días, Ricard.
0: A Pequín saludem Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao, ni hao.
0: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla d'atenció de l'estrena d'aquesta setmana d'una pel·lícula dedicada al meteoròleg que va fer endarrerir el desembarcament de Normandia a la Segona Guerra Mundial per mal temps, Quim.
6: Sí, es tracta del film Prescia, que relata la història del meteoròleg James Tuck, que va tenir un paper vital per l'èxit del major desembarcament de tropes de la història. El general Eisenhower volia lluna plena, marea baixa i poc vent i núvols perquè tot anés bé. James Tuck, escocès de poques paraules, no tenia els aparells tècnics de l'actualitat, però va ser capaç de frenar el general perquè el 5 de juny del 1944 el temps no acompanyaria, però en canvi va predir que el dia 6 hi hauria unes hores de bon temps. S'espera que la pel·lícula tingui èxit aquí, on s'està molt pendent del temps.
0: I no deixem de parlar de la Segona Guerra Mundial. Ara us expliquem que la justícia argentina ha ordenat retornar als seus propietaris holandesos un quadre robat a un comerciant jueu durant la guerra. Ho va fer un jerarca nazi que es va refugiar a l'Argentina quan va acabar el conflicte bèl·lic.
7: Sí, el passat octubre és quan es va localitzar aquesta obra d'art a la ciutat argentina de Mar del Plata, això és a la costa atlàntica d'aquí, del país sud-americà. Va ser possible gràcies a una investigació d'un periodista holandès corresponsal d'un diari d'aquest país que seguia el rastre d'una pista que parlava precisament de l'existència d'aquesta pintura aquí a l'Argentina. La casa on hi havia l'obra, on vivia la filla de l'exmilitar nazi, estava en venda i per la fitxa a internet, on es veia el quadre en una foto en un menjador és que es va poder localitzar. Un jutge de l'Argentina ara ha ordenat que torni a Holanda a mans dels familiars del seu propietari original.
0: I saltem ara a la República Popular i parlarem de possibles canvis en el món de l'educació. Hi ha tres assignatures principals en l'ensenyament. Les matemàtiques, en què són molt bons, la llengua xinesa i l'anglès. que ara alguns sectors ultranacionalistes plantegen substituir per història. La de Xina, és clar. Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, arriben a plantejar que l'anglès deixi de ser troncal, vol dir que tindria menys coeficient a l'hora d'establir les notes de tall, per exemple, a l'accés de la universitat. Anglès per darrere de la història seria per als alumnes pèrdua de coneixement en la que en una Xina amb internet censurat és l'única finestra que els pot acabar vinculant al món. Les llars més riques podrien reforçar l'aprenentatge de l'anglès amb extraescolars, però no les famílies amb menys recursos. De moment, intel·lectuals afins a la línia més ortodoxa del partit defensen l'anglès tal com està.
0: I parlant d'estudiar, a Madrid, Paula, tothom parla de l'estrena universitària de Leonor de Borbó. La futura reina ha començat el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Pública.
10: Sí, la Universitat Carlos III té una nova alumna i aixeca aquesta expectació.
11: Altesa, ¿cómo afronta esta nueva etapa?
10: Ahir s'estrenava amb moltes ganes, deia, i a partir d'avui compaginarà les classes amb l'activitat institucional, és a dir, tindrà dret a fer campana alguns dies, però no tindrà més excepcions, diu el rector de la Carlos III, que celebra que hagi triat la pública.
12: Yo creo que es un acierto. La universidad pública pues cada vez es más demandada y valorada por la sociedad.
10: I l'interès ja es nota a la nota de tall. En aquesta universitat ha passat del 9,5 a quasi un 11 en Ciències Polítiques des de que la princesa va anunciar que cursaria aquest grau.
0: Doncs gràcies a tots, que vagi bé.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest divendres farà 25 anys, 25 anys ja, de l'11 de setembre. Avui recordem com el govern va oblidar els serveis d'emergència en aquell atemptat als Estats Units. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Aquell dia més de 60.000 policies o bombers van participar en les feines de rescat. Alguns van morir en l'impacte del segon avió quan es van esfondrar les torres, però encara més van patir els efectes del núvol que va generar l'esfondrament dels dos edificis. Un núvol que contenia formigó i més de 2.500 contaminants, incloent amiant, plom o mercuri.
14: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. We better get out of the way!
13: Aquest era el moment de l'esfondrament de la primera de les torres. Un estudi entre 5.000 persones, entre els que van fer feines de recerca o neteja de la zona, va mostrar que totes aquestes persones, les 5.000, havien perdut 12 anys de capacitat pulmonar en respirar el núvol que va deixar després l'esfondrament. Això es va traduir en sinusitis, rinitis, asma o molts, molts, molts milers casos de càncer que han anat apareixent fins fa poc. De fet, un estudi del programa de salut del World Trade Center de fa un any calculava que el nombre de càncers entre les persones que van ajudar aquell 11 de setembre s'havia disparat un 143% en els últims 5 anys. Es calcula que 5.000 persones han mort en aquests 25 anys com a resultat d'aquestes malalties.
15: The good people of New York City, as we mourn the loss of thousands of our citizens.
13: Aquest és George Bush. Tots els presidents, no només ell, han lloat una vegada i una altra el sacrifici del personal de rescat l'11 de setembre, però han estat només paraules. Hi ha dues coses a destacades a explicar. El 18 de setembre del 2001, una setmana després dels atemptats, l'Agència de Protecció Mediambiental va dir que l'aire de Manhattan era segur. Tot apunta que per pressions del govern Bush, insistim que 5.000 persones han mort de malalties per respirar aquell fum. I segon, el Congrés dels Estats Units ha arrossegat els peus a l'hora de donar alguna ajuda a policies, bombers o sanitaris que han desenvolupat malalties arran d'aquells atacs.
16: Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful.
13: És el còmic John Stewart que va agafar la bandera de la reclamació en una memorable intervenció al Congrés, on va dir: aquesta gent s'està morint, tot i així ha vingut aquí al Congrés i tenim la sala buida. Això és una autèntica vergonya pel país. Al final, als Estats Units es va aprovar un fons per donar tractament mèdic a aquestes persones, tot i que continuen anant molt i molt lent.
17: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
20: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
21: Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
22: Els transportistes no volen sentir a parlar...
20: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
19: Catalunya Migdia.
2: Cada dia a les dues.
20: I a partir de les tres...
2: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
20: Si has comès una falta, has de pagar-la.
19: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I anem als esports. Ara comença, atenció, la Champions amb el debut del Madrid davant de l'Inter de Milà a partir de les 9.
1: Amb un Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit contra el Betis.
3: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: També avui a les 9, Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis, Porto-Manchester City, a la Lliga, Getafe 1-Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3.
0: I el centre d'esport Sabadell se situa tercer en aquesta classificació de la segona divisió.
1: Victòria 3-2 davant el Córdoba, gol de penal d'Urri al minut 89. Ferran Costa, tècnic Carla Quinat.
4: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i, a part, que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: Bé, parlant de Sabadell, la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se al seu embràs.
1: Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li aquest contracte un any més. Són declaracions al periódico.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Ara portava dos anys sense jugar pel procés de ser mare i ha fitxat finalment pel Sant Andreu. També es presenta avui a les Roses l'acord amb la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Sarral, a la Conca de Barberà, a les 7:28.
1: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Llorenç de Vall, 16 graus, a Roses, 21, i al Guaire, 23.
0: Pel que fa al temps, avui la calor donarà pas a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Aquesta tarda conviuran temperatures de 38 o 39 graus a l'interior i les primeres tempestes al Pirineu. En canvi, les més importants, els aiguats més forts, els tindrem durant la matinada al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral de Barcelona. I amb el pas de les hores també arribaran a més comarques de l'interior.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, com sempre, començant a congestionar-se. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, pel que fa al trànsit, ja veiem les primeres retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Llobregat i també en bus al Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència per un robatori de cable de cobre que hi va haver a la tarda a l'estació de França i que afectava les línies R13, R14, R15 i R16. També, de moment, normalitat a la línia R11 després de la incidència a la Llagosta que també hi va haver ahir a la tarda i que va provocar retards.
0: I ara tot això que avui, que és dimarts 8 de setembre del 2026, en el qual ens deixa 5 noms del dia. El primer, el curs escolar.
1: Que comença aquest matí per a més d'1.600.000 alumnes, marcat per la convocatòria de vaga docent per part dels sindicats USTEC i CGT. El president Illa els demanava ahir des dels micròfons al matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, però els convocants insisteixen a no donar un xec en blanc. També avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
0: El segon, Begoña Gómez.
2: El jutge Peinado ha citat per avui la dona del president del govern espanyol i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data.
0: El tercer, Audiència Nacional.
1: El tribunal investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc.
0: El quart, Inuncat.
2: Protecció Civil l'ha activat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà. A mitja hora, les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
0: El cinquè, teatre.
1: Una gala al Liceu va donar per inaugurada aquesta nit passada la temporada teatral. El sector celebra la xifra rècord de la temporada passada, 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
5: La Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un informe d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, després de la revelació que un grup dels seus agents d'intel·ligència artificial va utilitzar una pàgina web alemanya per comunicar-se entre si.
0: Amb què han anat a dormir als Estats Units?
5: Amb els preparatius d'una convenció del Partit Republicà que començarà demà a Dallas. Aquest tipus de convencions es fan normalment abans de les eleccions presidencials, bàsicament perquè nomenen formalment el candidat, però ara el partit de Donald Trump en fa una de manera excepcional abans de les eleccions de mig mandat, els comicis parlamentaris del novembre. S'interpreta com un acte descarat per intentar reforçar la imatge del president.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la detenció a Bèlgica d'un investigador acusat de robar secrets d'una empresa de xips per facilitar-los a una companyia xinesa. L'investigador té doble nacionalitat, belga i xinesa, i segons la fiscalia, la seva detenció forma part d'una investigació sobre espionatge.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes.
6: Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica, Ricard, que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugats de la CDU. El periòdico diu que es posen han entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat, a la Carlos III de Madrid, se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
0: I pel que fa a la premsa comarcal, Anna Garcia.
7: Avui, que comença el curs escolar, llegim al Segre que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri i d'Àneu han denunciat que Educació no ha lliurat en condicions el nou menjador escolar de la localitat. Demanen al departament que assumeixi i resolgui el problema per poder posar-lo en funcionament. L'espai no té operativa ni connectada a la instal·lació del gas. Seguim parlant d'escoles. A Tarragona, l'AFA de l'Institut Escola La Rabassada ha reclamat actuacions urgents a l'Ajuntament per una plaga de puces. L'entitat assegura que s'ha acumulat pols i terra al recinte escolar. L'Ajuntament diu que a partir d'avui reforçarà la neteja i que actuarà contra les puces, contra aquests insectes. I el 9-9 explica que l'autor de l'assassinat d'Aranxa Caro, una veïna de Prats del Lluçanès que estava embarassada, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Aquesta acceptació evitarà el culpable passar pel judici amb jurat popular i arriba 3 anys i mig després dels fets.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, que destaquem?
8: Avui comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a les 9, Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció també del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans ens fixarem en les midterms, són les eleccions a mig mandat dels Estats Units. És el comentari que ens aporta cada dia l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. A pocs dies de les midterms, Donald Trump sembla que no en tingui prou amb la guerra de l'Iran i necessiti d'un conflicte molt més proper. Em refereixo a la guerra de tarifes amb el seu veí del nord, el Canadà. Després que el president imposés un 50% a les exportacions canadenques als Estats Units, el govern de Mark Carney ha respost a la mala passada i des d'aquesta mateixa matinada el primer ministre ha activat un sistema tarifari calculat amb 27.600 milions de dòlars que podria afectar un total de 700 productes. Entre aquests destaquen l'acer, la fusta i els productes làctics, unes mercaderies que podrien apujar els costos de vida ja prou inflats d'aquells estats que es debaten entre candidats demòcrates i republicans. No és estrany que el Partit Vermell vulgui allunyar-se del seu president, que de moment només fa campanya per ell mateix.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6:45 del matí.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent del primer dia de curs escolar, un inici atípic perquè ho fa amb una vaga convocada, Maria Costa.
7: Bon dia. Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar aquí al Matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, els sindicats...

0: responsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
1: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
2: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: Avui també se sabran els resultats de l'informe PISA, tot i que a Catalunya s'han d'agafar amb pinces perquè van excloure més alumnes dels permesos.
4: El jutge peinador ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici.
3: A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa davant l'extrema dreta.
5: L'amenaça ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
3: Mentrestant, en el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero i va declarar l'exdirigent de l'empresa, va dir que va pagar-li una comissió d'un 1% del rescat de 53 milions a canvi de mediana al procés, però no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.
4: D'altra banda, el govern espanyol assenyala directament la jutge de l'Audiència Nacional que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta.
3: Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER.
6: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
3: Per cert, que avui el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podran consultar públicament a partir de demà.
4: I Alemanya espera quin impacte tindrà la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
3: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
7: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
3: La cap de la diplomàcia europea, mentrestant, veu amb inquietud aquesta victòria regional d'Alternativa per Alemanya, que ja Callas està preocupada per l'auge d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia.
4: I aquí Salvador Illa es mostra preocupat pel resultat.
3: Ahir, a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa admetia la seva preocupació.
8: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
3: En canvi, Aliança Catalana ha celebrat la victòria ultra. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Així piulava des del seu compte oficial la formació de Sílvia Orriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i Europa.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
3: Coincidirà amb els 2 mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
9: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
3: Mentrestant, ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença.
4: Vallvidrera, David Àngela.
10: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
11: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
10: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya aixeca el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre.
12: El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
4: Marta Vives.
13: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló! Sota lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins...

0: de la pandèmia passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Ivan Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre, i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
1: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta, i és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
0: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada, que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara, sèries.
3: Mom, I wanted to buy you a present.
2: No, perquè ja sabem alguns dels noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, al Festival de Sèries de Barcelona, que es celebra del 19 al 28 d'octubre.
4: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Yeti, que és l'última creació de Haga i Levy.
2: Montse Pujol.
5: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez, i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machis, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Serializados acollirà 6 sèries també d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. I la secció oficial acollirà l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals. Des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el drama social, i Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dia més anem a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presenten la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
7: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
6: Des de Venècia, Òscar Callau per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Era la veu d'Ellen Burstyn, l'actriu nord-americana que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que, recordem, va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. I aquí bones notícies per al món editorial, perquè neix una nova editorial per assaig en català. Es diu Set Arcs i, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català de la setmana vinent, publicaran els dos primers títols.
4: Publicarà només 7 llibres l'any, tots sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents. Jordi Graupera és un dels impulsors. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor, ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. És un gènere molt comú en les grans llengües del món i aquí li mancava protagonisme.
4: Els dos primers títols seran Obres Sòcrates en defensa d'una vida filosòfica d'Agnès Calart, traduït per Núria Busquet, i Proto de Laura Spini, traduït per Marta Marfany.
8: Publicarem 7 llibres l'any i només 7. Per això l'editorial es diu Set Arcs. Tots 7 seran sobre el mateix tema. Aquest any la idea d'origen, l'any vinent la idea de diferència, el 2028 el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent.
2: Passa poc més d'un minut a 3:15 del matí. Avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció ja amb algunes primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les primeres tempestes les tindrem Pirineu, Prepirineu, però mentre no arribin tindrem un dia sol, amb temperatures que ja són molt altes a aquesta hora, no només a la costa, sinó també a alguns llocs de l'interior, 24 graus a Cervera, 21 ja tenen a la Pobla de Segó, 21 graus a Mollà. Avui s'arribarà a 37, 38 o 39 graus encara en punts de ponent, també de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot en alguns llocs de la Catalunya central. A la tarda, aquestes primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, a l'espera que durant la matinada les tempestes més fortes apareguin al litoral i prelitoral de Barcelona i també al Camp de Tarragona, i després ràpidament sentint-se'n també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu, molts llocs del Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè poden descarregar aiguats de més de 50-70 litres per metre quadrat, i demà encara serà un dia inestable, sobretot marcat per la baixada de la temperatura.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
10: Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona a aquesta hora. A la ronda litoral hi ha en bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt també retencions a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, veiem retards d'un quart d'hora a l'R11 en el tren que ha sortit de Barcelona a Sants cap a Figueres i també un quart d'hora de retard en el tren de l'R16 que està anant de Barcelona cap a Tortosa.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet, afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
13: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
12: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
14: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir sense grans moviments. Els inversors no tenien referències de Wall Street, ja que era festiu. L'IBEX va cedir un 0,14%, però manté els 20.000 punts. El preu del petroli continua a l'alça i aquest matí el barril de Brent s'enfila per damunt dels 97 dòlars. A l'Àsia, on trobem els parquets oberts a aquesta hora, la borsa de Tòquio registra guanys del 0,30% i la de Hong Kong, que és més sensible a les pujades del cru, cau un 0,44%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
17: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
18: Petonets?
16: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: A Lleida tenim el Pere Joan Álvarez, bon dia.
20: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
2: I a Girona saludem la Núria Paraire, bon dia.
22: Bon dia.
2: Comencem al Priorat, on d'aquí a poc més de mitja hora entrarà en funcionament la primera línia de bus regular que connectarà les poblacions del nord de la comarca amb la capital. Falset, Ricard.
19: Sí, a veure, aquesta nova línia impulsada pel Consell Comarcal d'Ondina, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, Poboleda i Falset. El primer bus, com bé dèieu, sortirà a 8:15 del matí d'Ulldemolins i arribarà a 8:45 a l'Institut Priorat de Falset. La tornada està programada a les 3 de la tarda. Era una demanda de veïns i familiars del Priorat per facilitar sobretot la mobilitat dels alumnes que estan fent estudis postobligatoris a Falset. Ara, evidentment, també podran utilitzar i aprofitar la resta de persones que han d'anar a fer gestions a la capital.
2: Saltem a la ciutat de Lleida, on s'ha desconvocat a última hora, Pere Joan, el desallotjament previst per aquest matí de l'Escola Popular de Balàfia.
21: El desallotjament estava previst per a primera hora d'aquest matí. Els responsables de l'Escola Popular de Balàfia havien convocat una concentració per intentar impedir-lo. Al final, en un comunicat enviat a última hora d'ahir, van desconvocar la mobilització després d'assegurar que la pressió exercida ha aconseguit que es descarti el llançament. Estem parlant d'un projecte social i educatiu que acull cada setmana unes 200 persones, entre infants, joves i adults, en activitats educatives i de lleure. El propietari de l'immoble és un fons d'inversió.
2: A Barcelona, pendents avui de Collserola, ho apuntava Marc.
18: Exacte, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir aquesta prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any, això en un dia en el qual a les comarques de Barcelona estem pendents de les manifestacions de professors i afectacions a les comarques de Barcelona en aquest dia de tornada a l'escola i també de tornada de les vagues. Ara que ha acabat, per cert, la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès i es fa a Manresa la 55a nit de l'esportista.
2: I acabem a les comarques gironines. L'empresa familiar Frit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció, Núria.
20: Sí, l'empresa de Maçanet de la Selva començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la que hi ha al costat de la planta actual i que tindrà una superfície de 33.000 metres quadrats. En aquestes noves instal·lacions s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. L'empresa preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys. A més, planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística.
2: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports com el tenim, Robert Prat?
23: Comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a partir de les 9 amb José Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de segona divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, que denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
24: Doncs fet i fet, la cocaïna del tenista australià Nick Kyrgios ha quedat en un sol mes de suspensió en considerar que el consum va ser social i fora de la competició. Aviam-ho, a la NBA, que té la política més oberta i progressista del món respecte al cànnabis o al futbol americà i hoquei sobre gel, ja van deixar d'aplicar suspensions per positius de Maria. Perquè si ens posem moralistes, què fem llavors amb el tabac, l'alcohol o els diners de les cases d'apostes? L'esport professional ha de vetllar i protegir la competició. Fora d'aquest límit no té jurisdicció sobre la moral privada. L'única línia vermella reguladora han de ser les substàncies que alteren el rendiment. Deixem la intimitat per a les persones, regulem el joc net i punt.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
25: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
26: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
22: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
26: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
22: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
27: Ja hi tornem a ser.
28: Onzena temporada del Tot Costa.
29: ¿Por qué? ¿Por qué?
27: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
28: Nova temporada amb els vells clàssics.
29: No sé si són muy simpáticos. No sé.
22: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
29: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Cinc minuts i a les 7 del matí, ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui s'obre la nova temporada de la sèrie de TV3 com si fos ahir.
30: Ahir va començar una nova temporada de TV3 i, en especial, una nova temporada de Com si fos ahir. La sèrie sobre taula diària que també li funciona a la cadena. I jo vull reivindicar-la, perquè no sempre estan lo suficientment valorades les sèries diàries. TV3 va ser pionera en això, en la ficció pròpia, i el món audiovisual ha estat esguitat durant més de 30 anys de guionistes, productors, actors que es varen formar allà. Per no parlar de la fidelitat i de l'amor que han generat.
2: I a la recomanació del dia, avui que torna a l'escola i torna a la vaga de mestres, Marc Garriga ens recomana mirar la pel·lícula Sala de Professores.
0: Una pel·lícula alemanya sobre una professora novella que aterra en un institut de secundària i es veu immersa en un debat ètic molt interessant després que es produeixin una sèrie de robatoris dins el centre. La noia pretén redreçar certs problemes enquistats, però topa amb les implacables estructures del sistema escolar. Un film sobre fake news, la influència de les xarxes, el dilema sobre què és la justícia, ple de suspens, en forma de thriller, apassionant, provocador i intel·ligent. Sala de Professores està de lloguer a Prime Video i Apple TV.
2: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
1: Ahir ens va sorprendre una confessió de Jiménez Los Santos allunyada de la política i de l'actualitat. Li agrada l'oreja de Van Gogh, des de fa poc temps.
3: Y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta.
1: Estava relaxat ahir en Los Santos, fins que una col·laboradora seva li va dir que això de tenir fills i nets anava per llarg, i ell ho va considerar antipatriòtic.
3: Pues no sé si eso es una... Si eso es un comentario razonable y patriótico. Porque como no haya niños y no haya más que mascotas...
1: I a la COPE sentíem els pares d'alumnes de Ceuta manifestar-se perquè diuen que els carrers no són segurs pels seus fills, però cridaven un eslògan que sonava contradictori: con los niños no se juega. A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Coldplay i Sky Full of Stars. I és que tal dia com avui, un 8 de setembre, però de l'any 1966...
2: Un què? Un 8?
3: Has dit 8 de setembre.
1: 8 de setembre.
2: 8 de setembre.
1: 8 de setembre del 66, la cadena de televisió NBC va emetre el primer episodi de la sèrie de ciència-ficció Star Trek, creada per Gene Roddenberry. De fet, avui es compleixen exactament 60 anys d'aquella primera emissió. Sí, d'aquella primera emissió històrica que van veure 11 milions de llars als Estats Units.
2: 11.
1: Va constar exactament de 29 episodis i es va convertir... Exacte, episodis, convertint-se en la temporada més llarga de la saga Star Trek.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Primer de tot, alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. Aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ja ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixa de temperatures, que ja era hora. Dit això, avui el gran tema del dia és l'inici del curs escolar.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: És la petició que feia des del matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa de cara a la vaga que hi ha convocada per avui. Tot i això, els sindicats mantenen la protesta i les seves reclamacions. En concret, demanen més finançament, fins a arribar al 6% del PIB, un augment dels professionals per l'escola inclusiva i una reducció del nombre d'alumnes a cada classe. Maria Costa.
2: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de la demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. És l'acord, diuen, històric més important que hi ha hagut fins ara. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada la vaga. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea, recordem que és una organització fora dels sindicats que es crea a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers en anunciar la vaga d'aquest primer dia de curs. Des de l'Assemblea, David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus. Són més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estan a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
4: Això deia en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, però on va passar també el president de les associacions federades de famílies d'alumnes, el Jordi de Carreras. Ell apuntava que la majoria de pares i mares avui sí portaran els nens a l'escola.
6: Evidentment aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i, per tant, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
4: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que dèiem abans, que sentíem abans de l'Assemblea Educativa, recordem que també aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa es va comprometre a proposar en breu un pla per climatitzar totes les escoles del país.
0: Sense concretar aquest pla, però en tot cas sí que va ser un dels anuncis del dia. I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat també crítiques a l'oposició i fins i tot d'alguns aliats parlamentaris. Àlex Giral Robert.
7: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
8: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
9: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, avui sabrem el resultat de les proves PISA.
4: Recordem, són aquelles proves que, en teoria, si tot va bé, serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes i comparar-los amb altres països, però aquest any no es podrà fer, perquè a Catalunya se'n van excloure fins a 4 vegades més d'estudiants del que està autoritzat. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i a partir d'aquí va cessar la secretària general del Departament d'Educació i va obrir expedients disciplinaris a dos tècnics i un al càrrec de la conselleria.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez.
12: Avui és dimarts 8 de setembre. El dia comença amb 24 graus a Reus, 24 també a Mataró i 18 graus a Olot. Avui farà sol i molta calor. Segurament encara arribarem als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent i potser avui també a l'interior de Girona. A la tarda ja hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. A l'espera que durant la matinada es formaran les tempestes més fortes que podran deixar 50 o 60 litres al Camp de Tarragona, al litoral i prelitoral de Barcelona i més tard també arribaran més a l'interior.
13: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, a la ronda litoral i en bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt retencions en sentit Llobregat a l'altura del Nus de la Trinitat. També circulació densa a la C58, l'A2, la B23 en direcció Barcelona.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Terratrèmol polític.
15: La contundent victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt ha encès les alarmes a Berlín i Brussel·les per les possibles rèpliques de l'onada reaccionària.
16: Encara no queda clar si Alternativa per Alemanya podrà governar o no, però el govern federal admet que les eleccions d'aquest diumenge marcaran un abans i un després.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
18: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
17: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Metz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dubtes
19: sobre si la resta de partits alemanys aplicaran un cordó sanitari a la ultradreta. Hi ha tres votacions per a la investigació dura a Saxònia-Anhalt, i això és important, és en vot secret. Ho destaca Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra, al Catalunya Nit.
20: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Preocupació.
15: La cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria d'Alternativa per Alemanya, entre d'altres perquè recupera les relacions amb Rússia.
21: Kaja Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
22: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
21: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No està tot escrit.
16: El president Illa, en l'entrevista en aquest programa, no vol donar per fet que l'auge de l'extrema dreta acabi imposant-se a tot arreu. I diu que depèn de tots.
23: Si hem cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que vam portar, on tots sabem que vam portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
19: A casa nostra, les felicitacions als ultres alemanys han arribat per part d'Aliança Catalana i de Vox.
0: No és imparcial.
15: El govern espanyol posa la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert una investigació sobre Ceuta en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Óscar Puente, ministre de Transport, aquesta nit a la SER.
24: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo, que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
16: Maria Tardona ha obert la investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber si el Marroc hi està al darrere i si la Moncloa va reaccionar tard.
25: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
26: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
25: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Citades.
19: El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. L'escrit no especifica si hi han d'anar presencialment.
15: L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi serà perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre. Precisament, el jutge Peinado jubila un dia abans.
0: Plus ultra.
16: Avui declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: Pugen un 13%.
19: Els rescats al medi natural aquest any els bombers n'han fet ja a Catalunya més de 1.400.
0: Montse Poblet.
1: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
2: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
1: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notícia que hem conegut també d'aquesta matinada. Més risc de suïcidi.
15: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se.
0: Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
5: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues. No? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tes variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
3: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el debat de gravar les grans fortunes i les retallades en cooperació internacional, atenció a aquest estudi que hem conegut de l'IES Global. 30 milions de morts.
16: Són les que es podrien evitar d'aquí al 2030 si s'apliquessin més mesures fiscals, els que més tenen, i el que els recaptés els redistribuís entre els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podria caure fins un 24%.
0: 4 milions d'espectadors.
15: El sector teatral va tots els rècords i arriba als més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara, coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortida de la temporada de teatre.
0: Marilyn Monroe, centenària.
19: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn, de 93 anys, ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia, coincidint amb l'estrena d'un curt en què es posa a la pell de Marilyn.
0: I Elton John reapareix.
16: Després d'haver anunciat ara fa 3 anys que es retirava dels escenaris, l'hem tornat a veure aquesta matinada al Festival Rock and Rio, a Rio de Janeiro, amb un concert davant 100.000 persones on ha repassat part dels seus grans èxits i també s'ha fet un homenatge a la bossa nova.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: Es queixa.
6: Torna la versió més coneguda de José Mourinho demanant explicacions.
8: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: El Madrid debuta a la Champions a les 9 davant l'Inter de Milà. També avui Dortmund ve la Real, l'Illa Betis, a segon el Sabadell, es situa a tercer a la Lliga, 3-2 davant el Córdoba, amb gol de penal a l'últim minut.
0: És un quart de 8 del matí.
4: saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 24 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en la part judicial de la crisi de Ceuta i en la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem amb el tema de Ceuta, que ho llegim tant a la premsa d'aquí com a la de Madrid. El Mundo titula, per exemple, que la jutja avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat i afegeix que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. Pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU i el periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris, mentre que El País diu que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. Pel que fa a les fotografies de les portades, n'hi ha una que es repeteix, és la de la princesa Eleonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem, aquesta fotografia, a tot arreu, menys al diari Ara i al Punt Avui.
7: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Olvan, 19 a Sant Quirze Safaja i 21 a Cornellà de Llobregat. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
13: Circulació amb retencions a totes dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat i densitat també a la 2, la B23 i la C58 entrada a Barcelona.
16: Atenció, veïns i visitants habituals de la zona de Collserola. La direcció del parc dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
10: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
11: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
10: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. A Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
13: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
12: Ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
16: Pel que fa al crim de Manresa, entitats de la regió central demanen que no es criminalitzi el jovent.
13: El moviment popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència.
15: I demana reforçar els centres, els educadors de carrer, la salut mental i el programa de mediació i justícia restaurativa. Ho llegim al Regió 7.
16: I ara el Penedès. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i Renfe tota la documentació sobre el manteniment i les incidències del tram de Gelida durant els 5 anys previs a l'accident mortal del gener.
13: També reclama registres de circulació, comunicacions i protocols d'inspecció per determinar si hi va haver deficiències relacionades amb el sinistre.
15: Paral·lelament, Acció Cassandra, personada a la causa, ha enviat a la Comissió Europea un dossier amb més de 9.000 incidències.
16: I cultura? Parlem de sèries.
14: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe. No,
16: perquè ja sabem alguns noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, el festival de sèries de Barcelona, que se celebra del 19 al 28 d'octubre.
15: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, i l'última creació de Hagai Levy.
16: I més cultura és Festa Major Viladecans. Avui, concert d'homenatge a l'Último de la Fila al Parc del Torrent Ballester, de Franga, 9:45. Ara mateix passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: El 16 d'agost del 2001.
27: I el número de la sort, el...
28: 4.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
31: La veritat és que va sobre rodes.
30: Tan content estàs?
31: Això també.
30: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és dimarts 8 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
9: Els sons del matí.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi. Anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
17: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
18: Zutiefst schockiert.
20: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
21: L'amenaça ultra gana terreno.
22: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
23: No existe ningún elemento lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. PISA.
16: Són les sigles del Programa Internacional per a l'Avaluació dels Estudiants de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, basat en l'avaluació de la formació d'alumnes de diferents països que arriben al final de l'ensenyament obligatori. Avui, que comença el curs escolar, sabrem els resultats del seu informe, encara que la mostra catalana no es pugui comparar amb les anteriors.
0: Antifeixista.
16: Contra el feixisme, és a dir, el moviment polític o ideologia autoritària que concentra tot el poder en un sol líder i rebutja la democràcia. Aliança Catalana fa mofa de l'històric cartell Aixafem el feixisme de Pere Català i Pic. Després del triomf electoral de l'extrema dreta alemanya, els de Silvio Riols han piulat Ja hem passat.
0: Taló.
16: Tela gran, que pot baixar i pujar i que baixada tapa tot l'escenari. Aquesta nit passada al Liceu s'ha celebrat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral del país. L'efemèride arriba en un moment dolç per al sector. 4 milions d'espectadors la temporada passada a les sales del país, així dona gust aixecar el taló.
0: I posem-hi ara tres xifres amb Marc Jurado.
16: Són els litres d'aigua per metre quadrat que podrien caure a partir d'aquest vespre a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà gairebé tot el país. Protecció Civil activa el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses.
0: 1.400.
16: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Més del 60% d'aquests rescats són per activitats a la muntanya, sobretot per accidents relacionats amb excursionisme, i això s'hi han de sumar els acompanyaments i recerques de gent que es perd.
0: 7.
16: Són els llibres que publicarà anualment la nova editorial d'assaig en català. Es diu Set Arcs. El 7 llibres que publiquin cada any seran sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents.
0: I al veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un fèretre recobert amb una bandera de Sèrbia i envoltat de militars. Surten, pel que sembla, de la porta d'una església i es veuen mòbils que fan fotos.
15: Doncs és l'enterrament del general Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia. Li van fer amb tota la pompa, tot i que estava a la presó condemnat per genocidi i crims contra la humanitat. Milers de persones van assistir en aquest funeral. És una imatge que veiem sobretot els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos a mig construir, amb només l'estructura, la base dels balcons i al costat s'intueix una grua.
15: És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que el preu de l'habitatge segueix disparat en el segon trimestre a Catalunya. El cost dels pisos va augmentar en un any un 10% en el període entre abril i juny. Tot i que els preus estan en zona de màxims, sí que es desaccelera lleugerament.
0: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veiem un grup de gent esperant davant d'unes taquilles i hi ha un cartell on es veu una figura humana amb una armilla reflectant. On som, Núria Paraire?
24: Doncs som a les taquilles del Teatre Municipal de Girona, on hi ha el cartell del Festival Temporada Alta. Tot just fa 5 dies que les entrades estan a la venda i ja n'hi ha d'exaurides en gairebé una desena de sessions. Per això ja se n'han programat de noves, com per a la funció La força del costum, de Thomas Bernhard. El festival comença el 3 d'octubre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps, analitzem què provocarà el canvi de temps de les pròximes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, una de les feines que fem els meteoròlegs en dia com avui és esbrinar de quina manera tot aquest aire extremadament càlid i humit que hi ha en superfície s'elevarà i es posarà en contacte amb l'aire fred que arribarà en altura i formarà tempestes i potser alguns aiguats. Llavors, avui tenim un front fred que ens creuarà demà a primera hora i això ja provoca aquests ascensos que estem buscant. També en algunes zones de la costa tindrem un vent de mar cap a terra que ascendirà per les muntanyes de la serra litoral i prelitoral i, per tant, també pot afavorir aquests moviments ascendents i tempestes. I també tindrem unes convergències de vent molt marcades en superfície. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments ascendents a l'aire. Tot això amb una energia potencial enorme en forma de calor i humitat pel fet de tenir el mar a 28 graus i just després d'un dia que a terra ferma encara arribarem a 38 o 39 graus. De fet, els models meteorològics ens diuen que poden arribar a caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim algun dubte de si aquests models funcionaran bé amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. La resposta, aquí 24 hores.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia període de batre i la resposta era... Una era és un període de temps, però també l'espai aplanat on es baten les messes en temps de sega. Avui dimarts, un Enigmàrius que és un avís per a navegants. La lletra hebrea que navega. De tres lletres. La lletra hebrea que navega. Tres lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Diu la notícia que la mesura és una decisió del govern de Pedro Sánchez per millorar la convivència a Ceuta. A partir d'aquest curs, les escoles d'aquesta ciutat hauran d'oferir menús amb carn halal i eliminar la carn de porc. El govern espanyol explica la notícia pren aquesta decisió després de la invasió de migrants aquest estiu a Ceuta, que farà que gairebé la totalitat de l'alumnat que rebrà una beca per estudiar en aquesta ciutat professarà la religió musulmana. Com que el menú escolar és el mateix per a tots els alumnes i no es pot sol·licitar un menú especial per raons religioses, davant d'aquesta situació, el govern obligarà a les escoles de Ceuta a oferir el menú islàmic, tal com l'etiqueta la notícia que ara circula.
0: I això és real o fals?
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Som-hi, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants és una notícia falsa. L'oferiment del menú amb carn halal i sense carn de porc s'ofereix des de fa cursos a les escoles de Ceuta. L'any passat l'oferien ja 9 escoles i n'hi ha dues que l'ofereixen des de fa 10 anys. Tot i així, la notícia falsa s'està fent molt, molt viral a xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Gloria Steinem i Rosa Maria Duran i Gili són dues dones que ens van deixar fa uns dies amb un llegat perdurable. El seu assaig pòstum, Steinem assegurava que el feminisme, independentment de com en diguem, vol dir reconèixer la humanitat única de cadascú. Humanitat, deia, que és constant i sagrada. Rosa Maria Duran i Gili, una de les últimes supervivents de l'exili republicà a Mèxic, va fer de pont entre aquest país i el nostre. Deia que les cultures no s'anulen, s'assumen, i que no tenia el cor partit, sinó dos cors, un de català i un de mexicà. Steinem va lluitar perquè ser dona no imposi una única manera de viure. Duran i Gili, perquè exili i arrels es donin la mà. Avui la recordem amb aquest terca de Julieta Venegas.

0: Avui és dimarts 8 de setembre. I ara que són 7:45 del matí, ens despertem, atenció, amb la ronda litoral tallada. Ara de seguida ho ampliarem, i amb 23 graus a Cervera, 14 a Sant Pau de Segúries i 23 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 el secretari general de Junts, Jordi Turull, i què més hem de saber del dia d'avui. Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que 1.600.000 alumnes tornen avui a classe després de les vacances d'estiu, una tornada marcada per una nova vaga de mestres convocada pels sindicats majoritaris.
2: Hi ha convocades 11 mobilitzacions a les principals ciutats del país. Avui també coneixerem amb els resultats de l'informe PISA, que permet comparar els coneixements dels alumnes entre territoris. A Catalunya aquest any, però, no seran concloents pels errors en la mostra.
1: El govern espanyol qüestiona la imparcialitat de la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, després d'obrir una investigació sobre Ceuta. El ministre Puente recorda que va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid.
2: Terratrèmol polític a Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Encara no està clar si els ultres podran governar, però el canceller Merz ja ha dit que serà un abans i un després pel govern federal.
1: La Comissió Europea proposarà uns criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra de pisos si no és per residència habitual. Així consta en un esborrany de l'executiu comunitari que publica l'ACN.
2: I Catalunya aixeca el taló a la nova temporada de teatre després de les xifres rècords de l'any passat. 4 milions d'espectadors i 115 milions de recaptació.
3: En esports, avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. José Mourinho es queixa dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar per 3-2 al Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut.
0: I avui encara farà molta calor, però ja tindrem algunes temperatures més suaus i algunes tempestes també. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 38 o 39 graus a Ponent, però també avui a l'interior a Girona podem tenir aquestes xifres. Amb primeres tempestes que apareixeran a la tarda, al vespre, al Pirineu i Prepirineu, a l'espera dels xàfecs i tempestes fortes de matinada, al litoral i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, que més tard, demà, ja arribaran també en altres comarques de la Catalunya Central i el Pirineu.
0: I pel que fa a les carreteres, com deia Maria Fernández Noguera, bon dia. Tenim retencions a la ronda litoral.
5: Doncs sí, com dèiem, la ronda litoral està tallada per aquesta protesta dels docents, així que molta atenció si heu d'agafar aquesta via. I també hi ha retencions a l'altra ronda, a la B20. De fet, hi ha un carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron per l'avaria d'un vehicle que complica encara més les retencions habituals. També densitat a la 2, a la B23, a la C58 d'entrada a Barcelona i també circulació intensa a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció sud.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com tenim els retards habituals de Rodalies?
5: Doncs, per exemple, els retards habituals, com dius, 20 minuts d'endarreriments en el tren de l'R15 que està anant de Barcelona Sants cap a Reus i també 20 minuts de demora en el de l'R16 que va de Barcelona cap a Tortosa.
0: Cop d'ull també a les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i El Mundo que la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, el periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, Ricard, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió hi trobem reflexions sobre la vaga d'educació i també sobre l'avenç a l'extrema dreta alemanya.
7: Editorial de La Vanguardia que es titula Dret a la vaga i dret a l'educació en referència a les paraules de Salvador Illa aquí al matí de Catalunya Ràdio. El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país. Pel que fa a la victòria de l'extrema dreta alemanya, editorial del periòdico que diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme. L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la AfD capitalitza el malestar alemany i mostra el fracàs dels partits tradicionals, mentre que a l'Ara, la periodista Carme Colomina destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent. I d'altra banda, debat successori al País, hi trobem un article del politòleg Ignacio Sánchez Cuenca que fa una crida al PSOE perquè es plantegi llançar un candidat com el ministre Carlos Cuerpo per substituir Pedro Sánchez.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
8: He llegit que Djokovic proposa que els partits de tennis siguin més curts, màxim 2 hores, que els sets no siguin de 6 jocs, sinó de 4. I parlen també d'eliminar el compteig, 15, 30, 40... McEnroe també està a favor de simplificar-ho tot. Però molta gent opina que això acabaria amb l'essència d'aquest esport. El cas és que Djokovic ha obert el debat de com modernitzar el tennis, que en aquests temps d'impaciència significa que tot sigui més curt. Podríem aplicar el debat a les reunions de treball, als tràmits burocràtics i a tantíssimes coses més.
9: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: 45.712.
11: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
17: Doncs jo només sento la carretera.
16: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
18: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
19: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
20: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui tindrà un retorn significatiu a l'escola?
1: Els alumnes de les Llosses, el Ripollès, i és que el municipi torna a tenir escola després de 57 anys. El nou centre, amb 14 alumnes, s'incorpora a la zona d'escoles rurals, que també inclou Planoles i Vallfogona de Ripollès. L'últim cop que van tenir escola va ser l'any 1969. En aquell moment al poble hi havia uns 600 habitants, ara n'hi ha uns 200. L'obertura de l'escola està possible perquè hi han arribat famílies de fora. Ho llegim al 9-9.
0: I quina novetat tenim

0: lista, un pis de 80 metres quadrats, costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull El País.
1: I una notícia per als amants de les patates fregides.
2: Fred Ràbic destinarà 115 milions a una nova fàbrica a Maçanet de la Selva, on té la seu central, que generarà fins a 500 llocs de treball i també per un centre de distribució a Madrid. Ens ho explicàvem ara abans des de Girona, que detallen que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a elaborar patates fregides i crispetes, dues de les categories estratègiques de més volum.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Forada.
3: La victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt continua centrant l'atenció de la premsa alemanya. El Frankfurter Allgemeine Zeitung i el Die Welt destaquen tots dos la por del sector empresarial per ser alternativa per a Alemanya, governa finalment en aquest estat i aparca les reformes federals. El diari també explica que la formació està planejant col·laboracions amb Elon Musk i el Süddeutsche Zeitung ja especula amb què passaria si l'extrema dreta governés Alemanya. El diari diu que hi ha una preocupació perquè, per exemple, un ministre de l'Interior d'Alternativa per Alemanya tindria accés a secrets d'estat i controlaria la mateixa agència d'intel·ligència nacional que ha classificat el partit com extremisme de dretes. D'altra banda, avui fa 4 anys que el rei Carles III arribava al tron. Les portades dels diaris britànics destaquen no només això, sinó la carta que ha enviat el monarca als càrrecs del govern per confirmar que el príncep Enric i Meghan Markle seguiran fora de la família reial tot i el retorn al Regne Unit. El Daily Mail diu en portada que el rei ha posat la parella al seu lloc, alçant que Mèxit vol dir Mèxit. Recordem que quan Enric i Meghan van marxar als Estats Units, es va parlar de Mèxit per analogia amb el Brexit.
4: I en ple inici del curs, la premsa econòmica també es fixa en el mercat de les residències universitàries, que va a l'alça. L'any passat hi va haver rècord d'inversió en aquestes instal·lacions, amb 1.755 milions d'euros. O fins al juliol, els fons d'inversió ja havien abocat 480 milions d'euros en habitacions per a estudiants. Són dades d'un informe, que avui també recull el 5 dies, que afirma que, tot i l'auge del mercat, només cobreixen les necessitats d'un de cada 5 estudiants. També 5 dies més dades sobre els problemes de Volkswagen, la marca alemanya, que ha anunciat un pla per acomiadar 50.000 treballadors. És la primera marca, diu, d'automòbils en facturació del món, però la cinquena en beneficis, un rànquing que lidera Toyota. I si en comptes del cotxe agafeu el tren, potser us interessarà el titular d'On Economia. Es pregunta si et poden acomiadar per arribar tard a la feina per una incidència a Rodalies. La resposta és que, segons l'Estatut del Treballador, no et poden ni descomptar el salari ni sancionar-te.
1: I ara mateix també hem d'informar d'un altre tall, no només a la ronda litoral, tallada per la vaga de docents, en sentit nord cap a l'ús de la Trinitat, sinó que també està tallada la ronda de dalt. Ara mateix a Barcelona, de seguida ho ampliem. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: José Mourinho ja es queixa dels àrbitres, explica el diari Ara. El tècnic carrega fort contra el VAR.
6: Por qué?
5: Torna el Mourinho de les preguntes, el dels perquès. El Mundo Deportivo diu que aquest Mourinho torna a ser el de sempre, posant en dubte el criteri arbitral a tot Espanya. Por qué?

para ti. El diari Esport diu que Mourinho es torna a queixar i que The Special One treu a passejar una altra vegada el perquè. És la versió més autèntica del portuguès que es qüestiona per què cap responsable dels àrbitres va ordenar repetir el penal que va llançar Mbappé. La Vanguardia explica que aquest Mourinho torna a ser ell, el de tota la vida, i que només ha calgut una derrota per comprovar-ho. Perquè me toca.

0: El País diu que Mourinho gaudeix tornant a ser al centre de l'escenari jugant la Champions amb opcions després de passar per clubs amb menys pretensions. El diari es afegeix que el Madrid està en deute amb Mourinho i que assumia jugar una final de Champions com a entrenador blanc. I el periòdico entrevista la waterpolista Maika García, que denuncia que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de l'embaràs.
1: Madrid, Madrid, Madrid.
2: Viva Madrid, que es la corte, que donde muero yo.
3: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Els passatgers d'un avió immobilitzen una cinta americana i brides a un altre passatger que estava borratxo i es va posar violent.
5: Va passar en un vol d'American Airlines entre Dallas i Newark. La CBS va recollir els testimonis de dos passatgers que van explicar que l'home es va desfermar 2 hores després de l'enlairament.

0: en un estat clarament d'embriaguesa i es van veure obligats a reduir-lo i emmordassar-lo. Van fer servir brides de plàstic que els va donar una de les hostesses i també el van embolicar amb cinta americana. Van haver de desviar el vol fins a Baltimore i quan van aterrar l'FBI se'n va fer càrrec. Ho hem llegit a 20 minuts.
1: I el concurs de culs a Peramola porta cua.
2: Un concurs que formava part de la festa major d'aquesta població lleidatana on es posaven a votació els culs d'alguns dels seus habitants. Una idea que ha provocat reticències i malestar entre alguns veïns. Consideren el concurs incompatible amb un espai festiu segur i respectuós i que cal prevenir actituds sexistes i construir espais lliures d'assetjament. Ho hem vist al portal Bon Dia.
1: Pere Miralles, flamant, guanyador del Menja Flams per tercera edició consecutiva.
0: Sí, és el joc de paraules que flamant. Han utilitzat.
2: Flam-an.
1: Sí.
0: Un joc de paraules que han fet servir el diari de Sabadell per explicar qui ha estat el guanyador del concurs Menja Flams de la Festa Major Alternativa de Sabadell. El flamant guanyador per tercer any consecutiu ha estat en Pere Miralles, com dèiem, que a la ronda final ha aconseguit menjar un flam gegant de 805 grams amb rom cremat per sobre.
1: I què fan ja avui, Canalies?
2: Avui felicitem l'estrella de la música Pink, que en fa 47, també la mítica actriu Kim Basinger, també celebra avui el seu aniversari, 73 anys, i acabem felicitant l'actriu catalana Laura Conejero, que avui en fa 60.
1: Sant Oral.
2: Sant Adrià i Sant Néstor, també Sant Adela, i avui també se celebra el naixement de la Verge Maria.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
3: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 8 de setembre de 2006, el govern espanyol té una crisi amb la immigració massiva, però aquesta vegada no és a Ceuta, sinó a Fuerteventura. N'han arribat milers amb caiucos i el president Zapatero ha decidit repartir 400 menors immigrants per totes les comunitats. Ara fa 20 anys Jordi Hereu substituïa Joan Clos i prometia ser l'alcalde de la gent. D'aquell dia en queda també el lapsus de Clos a Madrid. En comptes de prometre el càrrec com a ministre d'Indústria, el va prometre com a ministre de Justícia. I acabo amb el Barça perquè avui fa 20 anys el president Laporta signava a Nova York un contracte per portar el nom d'UNICEF a la samarreta. En el discurs va recordar la intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Era la primera vegada en 107 anys que el Barça portava un emblema a la samarreta que no fos el seu nom o el seu escut.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
9: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
10: Carlàs canvia, Carlàs repara.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 2:03. Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Atenció perquè mestres i professors tallen a aquesta hora la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Des de la Ronda, Lara García, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Des de la Ronda Litoral aquí al tall de la carretera ha començat a 8:15 a.m. Més o menys veiem entre una cinquantena i un centenar de mestres i el que sí que veiem també avui és molta policia. Hi ha unes sis unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els mestres a aquesta hora doncs llencen petards i criden consignes contra la Conselleria d'Educació. A aquesta hora, com deies, també hi ha talls a la Ronda de Dalt i també fa uns minuts han tallat la Gran Via a l'alçada de Can Batlló. A les 10:00 a.m. reuniran tots a plaça Urquinaona per començar doncs una marxa fins al plaça Sant Jaume.
1: Gràcies, Lara. De seguida informem des d'aquí, des de la Ronda de Dalt. Recordem, Ronda Litoral, Ronda de Dalt i Gran Via a l'altura de Can Batlló, Barcelona, tallada. I arrenca així aquest curs escolar, marcat per la convocatòria d'aquesta vaga.
13: Comença per a més d'1.600.000 alumnes. El president Illa els demanava ahir als convocants des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi.
14: Demano en aquest sentit un parèntesi i també va començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos.
13: La USEC insisteix a no donar un xec en blanc. Per cert, que també avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
1: I el jutge Peinado ha citat avui també Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici.
15: També ho comunicarà la seva assessora, rebutja així la petició de les defenses que li demanaven posposar la data. Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
13: La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol assenyala la jutgessa Òscar Puente, ministre de Transports, ahir a la nit a la SER.
16: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
1: I Protecció Civil activa l'INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot a partir de demà.
15: En mitja hora, les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
1: Ara sí, ho ampliarem amb la previsió del temps de l'Eloi Cordomí. I Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnquer,
13: que competeix pel Lleó d'Or. L'última vegada que van coincidir a pantalla va ser amb Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
17: Bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
18: Bon dia.
1: A Tarragona hi tenim el Manel Sastre, bon dia, Manel.
19: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
1: I arrenquem aquesta ronda de connexions pel país a la Fira de Lleida, on els mestres de Ponent ja es concentren en aquest dia de nova vaga de mestres, coincidint també amb la tornada de l'escola. Noelia.
17: Doncs sí, som aquí a l'aparcament que hi ha a tocar de la Fira de Lleida. Ara hi ha una trentena, una quarantena de persones, diria Ricard, i aquest és el primer punt de concentració que ha marcat l'USTEC aquí a Lleida. Des d'aquí aniran a l'estació de trens, que tenim a mig quilòmetre, posa, i aniran caminant, i allà es trobaran tots els que vinguin d'arreu de les comarques de Lleida fins a les 11, quan està previst que comenci la manifestació. Amb aquesta manifestació aniran fins a la plaça de la Paeria, on volen fer una macroassemblea i presentaran les 39 esmenes que s'han presentat des de Ponent al document amb el qual estan treballant ara. Això en aquest primer dia de curs aquí a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran, on comencen les classes 76.000 alumnes.
1: Deies que hi ha unes 20 persones ara, per això, Noelia.
17: Potser una mica més, una trentena, no n'hi ha més. Ara mateix no n'hi ha més.
1: Bé, i més notícies també a la comarca de la Selva, el sector de la restauració de Lloret de Mar. Atenció, perquè alerta que han tingut un mes d'agost més fluix que el passat, Fèlix.
18: Sí, Lloret és el principal destí turístic de Girona. Des del Gremi de Bars i Restaurants expliquen al Matí de Catalunya Ràdio que s'han trobat amb menys visitants, amb alguns dels quals són més sensibles al preu de la carta. No hi ha hagut menys clients, però sí que la despesa per persona ha estat menor. Això s'hi afegeix la calor intensa d'aquest estiu, amb menys gent a les races, i també algun mercat internacional com el Britànic o del centre d'Europa que han canviat de destí i aquest estiu potser no han vingut tant a la Costa Brava. Això, evidentment, en un matí en el que estarem també a Girona molt pendents d'aquesta vaga de mestres. Aquí a Girona han convocat un esmorzar popular a partir de 8:45. Serà la zona de Fontejau abans d'una manifestació pel centre de la ciutat.
1: I a les comarques de Tarragona, avui pendents també de l'Institut de Recerca Agroalimentària, l'IRTA, que estrena una planta de biogàs al seu centre de Constantí, el tarragonès, Manel.
21: Sí, és la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. La planta transforma cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumirien unes 165 llars. D'altra banda, evolucionen bé els tres tècnics de la URB ferits ahir al matí en l'explosió en un laboratori de pràctiques mentre manipulaven àcid nítric per preparar les primeres pràctiques del nou curs. Avui, al marge d'estar pendents també de l'inici escolar i les mobilitzacions de la vaga de docents, aquí també és notícia la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca Falset i que havien reivindicat llargament veïns i famílies d'alumnes.
1: I a Barcelona estem pendents avui també de Collserola, Marc.
20: Sí, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Mentrestant ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs, que tot just comença avui. Això avui que, per cert, ha acabat la Festa Major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès, encara és festa a Viladecans, a Berga també festiu, se celebra la gala de Caral, amb ballada de sardanes i es fa també a Manresa la 55a nit de l'esportiu.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
20: Bon dia. Adéu-siau.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa a aquesta hora, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui s'activarà el Pla INUNCAT, amb previsió de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que serà extremadament càlid també, avui amb màximes de 37, 38 i 39 graus a Ponent. Avui també s'enfilarà molt la temperatura a l'interior de les comarques de Girona per un vent reescalfat. I a la tarda ja tindrem les primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. Atenció, però la pròxima matinada es formaran tempestes, possiblement alguns aiguats, al litoral i prelitoral de Barcelona, segurament també al Camp de Tarragona, i ràpidament durant la matinada i demà al matí es poden estendre cap a la Catalunya central i al Pirineu. A més, tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà demà baixar de cop la temperatura.
1: I pel que fa al trànsit, atenció, perquè les dues rondes, com dèiem, estan tallades a causa de les manifestacions de mestres i professors. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, trànsit molt complicat a Barcelona aquesta hora, coincidint amb la vaga de docents. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa de la protesta de mestres i professors des de poc abans de 7:45 del matí. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits. Això provoca congestió en aquesta via i els vehicles es desvien per la sortida 19. I a la ciutat de Barcelona, una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: 5 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Com cada matí, a aquesta hora, repassem el preu de les coses. Avui, atenció, al dels xandalls escolars.
23: Pol. Les escoles públiques no tenen xandall escolar obligatori. Les que en tenen és totalment voluntari el fet de comprar-lo. En canvi, les concertades o privades sí que és pràcticament sempre obligatori tenir aquest xandall per fer educació física o anar a les sortides. Uns xandalls que no són precisament barats. Sentim la mare d'una nena que va a l'escola concertada a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
24: El preu de l'equipació esportiva, que és d'ús obligatori per educació física i per les excursions, és de 79,13 €. 34 euros de la jaqueta o la dessuadora, 29,22 dels pantalons llargs i 15,91 de la samarreta.
23: Hem parlat també amb una família que porta els fills a una escola concertada a les Corts a Barcelona, on els preus són una mica més econòmics.
25: Són 51 € i això és els pantalons llargs més la jaqueta amb cremallera. El xandall d'estiu, 26,5 € i la samarreta de màniga curta, 29 €.
23: I al Granollers, al Vallès Oriental, una escola concertada cobra al voltant de 100 € per tota l'equipació esportiva. Ens ho explica un pare.
26: Els meus fills van a l'escola concertada Cerbató, a Granollers, i aquest curs escolar, l'equipació d'educació física, que inclou jersei, samarreta, pantaló llarg, pantaló curt, té un cost de 94 €.
23: Els nens creixen, els xandalls no, per tant, aquestes despeses a vegades s'han de fer cada any.
1: I si tens germans encara ho aprofites, però si no, no.
23: Fiquen pedaços cada any més.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa, atenció, una visita mèdica? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. El sistema de salut assumeix les visites que fem als centres d'atenció primària. Una atenció mèdica no urgent costa 50 € i si és d'infermeria, 35. Si és a domicili i el professional s'hi ha de desplaçar, són 80 i 50 € respectivament. El preu de les visites urgents als CUAP és una mica superior. Una atenció mèdica urgent són 75 € i si és d'infermeria, 45. Al domicili, 115 i 75 respectivament.
28: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
29: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I a aquesta hora, 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, a Elisenda Pineda. Bon dia.
30: Bon dia, Ricard.
1: Quin és... Quin és el vídeo més viral del dia, Elisenda? Tira, tira.
30: Doncs mira, hem de posar molta atenció amb aquesta noia que escoltarem ara. El seu nom és Kenia Moreno. Sí. I s'ha fet viral després de fer una petició molt concreta a totes les persones que visiten un pacient que està en coma a l'hospital. Escoltem atentament.
31: Por lo menos si yo vuelvo a caer en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya. Yo paso un infierno porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los gemelos, Amelie, un besito ahí donde están. Y mi madre me compró el disco y metió una radio ahí con el disco de Lo Mejor Está Por Venir de los Amelie, ¿vale? Me dejó todo el mes, la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Siempre lo mejor
1: está por... Això són los gemeliers?
30: Los gemeliers, eh?
1: Sí, clar, tu estàs allà amb copa i van fotent la,
30: sí, sí,
1: la cançó allà. Sí, sí.
30: En bucle, un mes, eh? Mica, n'hi ha de cançons en el món, t'ha de tocar aquesta.
1: Si toca Resistiré, també no sé si seria una gran cançó, eh?
30: No, horrorós, clar, unes martellades a les temples, Ricard.
1: Sí, sí.
30: Aquesta pobra noia s'havia despertat de desesperació, pobreta meva. Bé, per si un cas tingueu una playlist preparada per ocasions com aquesta, on hi hagi una mica de tot, el Consorci, el Junco, alguna de Búhos, ja. Saps? Que sempre t'alegra el dia. I si no, demaneu als vostres familiars us posin al matí de Catalunya Ràdio i estareu informats, sí. I segurament molt distrets.
1: O igual ja no desperteu, si escolteu la informació. Gràcies, Elisenda.
30: A tu, adéu, bon dia.

I per arribar al punt, al punt de les 8 del matí, com que és el dia de tornar a l'escola, avui dediquem una cançó a tots aquells que hi torneu amb il·lusió per les novetats i pel que podria ser. I també per posar en valor que a l'escola hi tenim el futur i l'esperança de tots. Senyores i senyors, bon dia!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt és 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. Tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a la Ciutat Vella, també en els dos sentits per les protestes dels mestres i professors. Aquest col·lectiu també està tallant la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. A banda d'aquests talls, hi ha un accident a la 2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle avariat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona.
1: Primeres protestes, doncs, coincidint amb aquesta jornada de vaga el primer dia del curs acadèmic 2026-27 per a 1.600.000 alumnes. Els sindicats convocants han previst una desena de manifestacions arreu del país i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. Admès a tràmit la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar als segadors durant la visita del papa Lleó XIV. El jutge investigarà si en l'operatiu policial es van vulnerar drets fonamentals i si es van cometre possibles delictes, entre els quals una detenció il·legal. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
3: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: I atenció, perquè avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi d'aquest canvi de temps de dimecres.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dimarts 8 de setembre. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat. Castelldefels inicia el nou curs escolar. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària i ESO tornen a les aules. La ciutat ha invertit més de 1,1 milions d'euros en la millora i el manteniment dels centres educatius entre 2023 i 2028. Ja es pot consultar la programació de tardor dels centres cívics. L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja han publicat les activitats previstes entre octubre i desembre. Les preinscripcions als cursos i tallers s'obriran dimarts 15 de setembre. A partir de les 10 del matí ja es podran fer en línia. I a l'agenda de demà de dimecres... Les cases dels infants celebren una nova festa del cor per donar a conèixer els seus serveis per infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. Serà a les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, amb racons de joc i activitats familiars. I també a l'Abaixador acollirà dimecres el primer Parlem amb l'alcalde. Després de l'estiu serà a les 12 i es retransmetrà per directe a Ràdio Castelldefels i a través de l'Instagram Live. I fins aquí el Castelldefels avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia! Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta aquí a Ràdio Castelldefels en aquest dimarts 8 de setembre. Com sempre, us acompanyarem fins les 10 del matí amb dues hores d'actualitat local, informació, propostes i tot allò que passa aquests dies a Castelldefels. Com sempre, al control tècnic ens acompanya Gerard Carreras. I davant del micròfon doncs, us parla la Zeneida Martín. I avui sí, avui ha arribat el dia. Després de tants dies parlant del setembre, del retorn a la rutina, de l'acte d'inauguració del curs, de preparar motxilla, recuperar horaris, comprar material escolar i anar mentalitzant-nos doncs, que les vacances tenien data de caducitat, avui doncs, ha arribat el dia i els nens i les nenes tornen a l'escola. Per fi ha arribat aquest 8 de setembre que portàvem dies anunciant. I que probablement, mentre nosaltres obrim el programa, a moltes cases de Castelldefels hi ha una activitat considerable. Perquè hi ha qui està esmorzant, hi ha qui està buscant una sabata doncs, que encara no sap on és, hi ha que s'està preguntant per tercera vegada, has vist la motxilla? Això sí, també n'hi ha el que té tot preparat des d'ahir a la nit, perquè n'hi ha que són molt previsors. I hi ha alguns doncs, que estan amb els tàpers preparant-los, alguns tàpers més grans que altres. Segurament algun nen enfadat perquè no li agrada el tàper o no li agrada l'esmorzar o és massa d'hora. I després hi ha que els que ho deixen tot per l'últim moment. També n'hi ha criatures que aquesta nit han dormit perfectament. I probablement n'hi ha d'altres doncs, que hauran mirat el rellotge unes quantes vegades pensant doncs, que demà encara quedava molt lluny. D'altres que tenen papallones a l'estómac, a la boca, a l'esquena, per tot arreu. I qui haurà, doncs, necessita una mica més de temps, un esmorzar, una abraçada i potser algun recordatori de que avui toca anar a l'escola. Però aquesta tornada no és només pels més petits. Avui també tornen a les aules. Avui també tornen a les aules els docents, els equips directius, el personal dels centres educatius i totes aquelles persones que fan possible que cada matí les escoles funcionin. I sobretot avui és un dia per retrobar-se, retrobar els amics després de setmanes, tornar a veure els companys de classe, conèixer els nous alumnes, retrobar mestres, també les mestres noves i els professors nous que s'incorporen, canvien de classe. I també doncs, el típic explicar què hem fet durant l'estiu, parlar de vacances i probablement doncs, escoltar una vegada més aquella frase d'en típica de què has fet aquest estiu. I sí, aquí és on comença oficialment el curs. Més de 8.000 persones entre educació infantil, primària i formació d'adults reprenen avui les classes a Castelldefels. I això doncs, també vol dir que la ciutat doncs, canvia de ritme. Ho notarem als carrers, als accessos, als centres educatius, al trànsit, als aparcaments, en definitiva, a tot el moviment que genera aquesta tornada. Per això us recomanem que avui és el dia perfecte per tenir paciència. Paciència amb els petits, que poden estar neguitosos. Paciència amb les famílies, que tornen a quadrar horaris. Paciència amb els docents, que també comencen un nou curs. I paciència en general amb la ciutat, perquè després de setmanes de ritmes més tranquils, avui tornem a posar tota la maquinària en marxa. I, a més, hi ha un altre element doncs, que marcarà aquesta jornada. Bueno, ja l'estan marcant, si haveu estat escoltant, perquè avui tenim aquesta vaga educativa convocada per avui, que ja estan fent talls doncs, a les grans vies de Barcelona. Per tant, aquest dimarts 8 de setembre doncs, serà un dia també de reivindicacions i mobilitzacions. I això doncs, ens porta una vegada més amb aquesta paraula que potser és la que hauríem d'escriure en lletres grans avui tot el dia i és paciència. Paciència amb els nens, paciència amb els pares, paciència amb els professors, paciència amb el trànsit, que després connectarem amb el Servei Català de Trànsit perquè ens doni l'última hora de l'entrada a Barcelona i també doncs, dels accessos a Castelldefels, a veure com ens trobem aquest dia. I també paciència amb les possibles afectacions de la vaga. I si cal, doncs, paciència amb la vida general, perquè després de gairebé tot un estiu, amb una altra rutina, tornarà a posar-nos en marxa. No sempre és fàcil. Però el que és cert és que també és un dia bonic. Perquè darrere de les presses, dels despertadors, de les motxilles carregades, hi ha també el retrobar-nos. I retrobar-nos també els pares a la porta de l'escola. Tornar a veure persones doncs, que feia setmanes que no vèiem, recuperar rutines que encara que ens consti una mica, probablement d'aquí uns dies doncs, ja ho tindrem perfectament interioritzades. I nosaltres doncs, també portàvem dies preparant-nos per aquest moment. Durant les últimes setmanes hem anat parlant del curs, de que començaria, d'aquest acte d'inauguració que va tenir lloc divendres passat, també d'aquesta xerrada que ens va donar al Teatre Plaça Vilallonga doncs, amb les instruccions del curs per sobreviure al curs. I avui doncs, ja no cal anunciar què és el que arribarà perquè ja hi som. El curs 2026-2027 comença avui a Castelldefels i nosaltres doncs, també comencem aquesta jornada amb vosaltres. Així que si esteu ara mateix doncs, preparant els nens per sortir de casa, si aneu camí a la feina, si sou docents i esteu a punt d'obrir la porta de la vostra aula o si esteu justament fent aquestes reivindicacions que tots entenem, doncs si sou estudiants o simplement si avui us toca tornar a la rutina després de l'estiu, molt bon inici de curs. Agafeu aire, carregueu les piles, tingueu una mica de paciència i, sobretot, que no falti humor. Perquè després de tants dies esperant doncs, que arribés a aquest moment, ja podem dir oficialment que Castelldefels torna a estar en mode curs escolar. Així doncs, comencem!
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres en aquest dia tan important, dimarts 8 de setembre, inici del curs escolar, i per això doncs, connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs, efectivament, comencem jornada escolar. Comencen els problemes a causa d'aquestes manifestacions que estan tallant vies importants de l'àrea metropolitana de Barcelona que puguin afectar la zona de Castelldefels. Doncs tenim l'autovia, la C31, és cert, ja tocant a Barcelona, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, està tallada aquesta C31, com et deia, per manifestació, tallada tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, problemes accedint a la ciutat de Barcelona des d'aquesta autovia C31 perquè està tallada a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. També si aneu cap a Barcelona, si voleu agafar la Ronda Litoral, ara mateix no seria la millor de les idees, perquè aquesta Ronda Litoral de Barcelona està tallada a l'altura de la Barceloneta, també en tots dos sentits de la marxa, i també hi ha cues importants en aquesta Ronda Litoral de Barcelona. Altres vies que presenten retencions, en aquest cas per volum de trànsit, bàsicament estem parlant de l'autopista del Garraf. Avui sí que hi ha aturades destacades en aquesta C32, uns 5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, sempre en sentit Barcelona, i més endavant uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la Ronda de Dalt. Per tant, com pots comprovar, avui sí, venint des de Castelldefels cap a Barcelona, parlem de problemes perquè hi ha més volum de trànsit i perquè tenim aquestes manifestacions que tallen vies importants de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs moltes gràcies, Roger Serra. Avui la paraula serà paciència. Moltes gràcies i fins demà.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

0: I sí, doncs hem començat aquest dilluns recordant doncs, tot això de, que ara ens porta, que és doncs, una mica de paciència amb tot, amb els nens, amb el trànsit, amb els docents, amb les escoles, amb els instituts, perquè justament avui és el dia de justament aquesta dosi de paciència que hem de tenir amb tot, perquè és dia de començament. Però també el que volem doncs, parlar és de que aquests dies passats va haver-hi una de les festes de barri que va posar el punt i final doncs, justament a les festes de barri de Castelldefels, sobretot d'aquest estiu. I és justament, doncs, volíem parlar de l'èxit que va tenir, justament doncs, perquè pugueu anotar de, per l'any vinent que abans de començar l'inici del curs escolar sempre podeu passar pel barri de Canyars, que normalment és l'últim barri doncs, que fa la festa de barri justament abans d'iniciar el curs escolar, i aquest any doncs, va ser del 4 al 6 de setembre. El barri de Canyars va fer la seva festa la va celebrar doncs, al Parc dels Xiprers, perquè va ser el seu punt de trobada. I va tenir 3 dies de festes doncs, que van combinar propostes per totes les edats i que ha permès als veïns i a les veïnes doncs, sortir al carrer, compartir activitats i, sobretot, doncs, gaudir d'un cap de setmana de celebració justament al mateix barri. I recordem doncs, que el programa ha estat molt variat, hi ha hagut música, activitats infantils, propostes gastronòmiques i populars i també doncs, activitats doncs, que ja formen part de la tradició d'aquestes festes. Entre aquests actes doncs, hi ha hagut la sardina popular, la paella popular, 2 cites gastronòmiques que han reunit els veïns i veïnes al voltant de la taula. Però també han tingut música amb Damián Pola i Toni Torres Band, així com el pregó de festes, que enguany estava a càrrec d'Esteban Ruiz. Els més petits també han tingut el seu espai, un programa que ha inclòs un mercat infantil d'intercanvi i una festa de l'escuma de colors. I aquesta doncs, és una proposta que permeten doncs, que les festes siguin també un punt de trobada per les famílies. I també altre moment destacat va ser aquesta trobada de cotxes d'època que ha portat aquests vehicles pels carrers del barri en un recorregut doncs, que ja s'ha convertit en una de les activitats singulars de la festa de Canyars. És a dir, que si diumenge vau passar per Canyars, pel barri, i vau veure cotxes d'època, doncs era justament d'aquesta trobada de cotxes. Així doncs, us recordem que aquestes festes van ser populars, van ser molt, molt ben acollides pel veïnatge i us recordem doncs, que van ser les últimes, l'últim cap de setmana encarregat doncs, de posar el punt i final a aquest calendari de festes populars de barri d'estiu. Recordem que el juny va començar Vista Alegre, després va arribar el torn de Can Roca, el juliol va ser Lluminetes, també Baixador, i finalment doncs, aquest cap de setmana hem tingut a Canyars, que ha tancat el recorregut. 5 barris diferents, programes, diferents maneres de celebrar, però amb un mateix element en comú i és fer barri. Recordem que les festes les organitzen les associacions de veïns amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels i són els mateixos barris els que defineixen doncs, bona part de les activitats que formen els seus programes i això doncs, fa que cada festa tingui la seva pròpia personalitat. A Canyars, per exemple, la música, la gastronomia popular i les activitats familiars i la trobada de vehicles d'èpoques doncs, han estat alguns dels elements protagonistes. Així que, doncs, aquest últim cap de setmana, l'últim de l'estiu, va haver-hi doncs, molta festa justament per fer comunitat i fer barri. Així que recordeu, l'any vinent, cap a principis de setembre, les festes de Canyars doncs, us conviden una vegada més a doncs, posar punt i final a aquestes festes de barri.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs com ja hem posat punt i final, hem deixat d'enrere, doncs volíem fer aquest recordatori del barri de Canyars perquè justament van ser les últimes festes i no havíem comentat res del que va succeir. Va ser doncs unes festes memorables doncs per posar aquest punt i final a les festes d'estiu dels barris. I ara doncs ja amb aquest curs encetat, justament queda uns 30 minuts perquè moltes de les aules obrin les seves portes. Segurament els instituts ja han començat, però les escoles d'infantil i primària doncs, estan encara a punt d'obrir. Doncs amb aquest setembre ja encetat, també arriba doncs, la tornada a la normalitat de molts equipaments de la nostra ciutat. I un dels espais doncs, que recupera a poc el seu ritme habitual és la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Després d'aquest estiu, la biblioteca doncs, ha estat treballant molt a la platja perquè teníem aquest espai meravellós al Passeig Marítim, a l'alça del 133, doncs, aquesta biblioplatja on moltes de les visites i molts dels veïns i veïnes vau passar per allà perquè ens consta que teníem unes dades excepcionals aquest any. I, a més, doncs, haveu participat en algunes de les seves activitats. 25 activitats han fet durant tot l'estiu, el que sí que és cert que les més notables han sigut les relacionades amb l'eclipsi solar, que va ser el 12 d'agost. Però bueno, ja hem finalitzat aquesta biblioplatja i la Biblioteca Fernández Jurado, com estàvem comentant, doncs, ara comença a tornar a la normalitat. El seu canvi d'hora doncs, arribarà el dilluns 14 de setembre. I aquí serà quan la biblioteca recuperarà el seu funcionament habitual i també reprendrà doncs, les activitats que es van aturar durant aquest període d'estiu. I fa uns dies doncs, la directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, la Míriam Huguet, doncs, va estar aquí als estudis de Ràdio Castelldefels parlant amb la nostra companya Estefania González justament d'aquest retorn a l'activitat. Escoltem justament com ens indicava que el dia que tornen a l'horari normal.
1: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornem.
0: I aquesta tornada arriba amb una programació molt diversa perquè la Biblioteca Fernández Jurado doncs, continua apostant per una oferta doncs, que combina lectura, cultura, divulgació, música, ciència, patrimoni i activitats pensades doncs, per compartir en família. Per tant, no parlem només de venir a buscar un llibre en préstec. La biblioteca vol continuar sent també un espai on passen coses, un lloc on es poden escoltar, doncs podem escoltar xerrades, participar en un taller, descobrir música, conèixer millor la ciutat o simplement doncs, compartir una activitat amb altres persones. I entre els recursos doncs, que ofereix l'equipament n'hi ha que potser doncs, encara no coneix tothom i és el seu fons de jocs de taula. La biblioteca disposa d'un fons especialment ampli, amb jocs pensats tant per públic familiar com per jugar dins de l'equipament o endur-se'ls en préstec. És una manera doncs, diferent d'entendre també el paper d'una biblioteca i apropar la cultura i el lleure a nous públics. És per això doncs, que la Míriam Muguet, la directora de la biblioteca, doncs, ens explicava com funciona aquest servei. L'escoltem.
1: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí com per endur en préstec. Sí, sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
0: I I la música també tindrà el seu espai aquesta nova temporada, perquè la biblioteca manté la seva aposta per la divulgació musical a través de Zona Sonora i de diferents col·laboracions. Aquest setembre, per exemple, torna una de les propostes habituals dedicada al blues i també hi haurà una actuació de música tradicional llatina dins del projecte Música a Fons de la Diputació de Barcelona. Serà divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda a la sala Margarida Xirgo amb la proposta musical de Luna Orleans. La directora, la Míriam Huguet, ens va explicar doncs, com era aquesta programació musical i aquesta nova cita amb la música.
1: Aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música a Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
0: I de la música passem també a la

0: Una sortida al moll de pescadors de Vilanova i la Geltrú per poder conèixer de prop el funcionament de la llotja, l'arribada de les embarcacions i tot aquest procés que segueix el peix fins que ens arriba al plat a casa. I aquestes doncs, són activitats que busquen que el coneixement doncs, no es quedi només dins dels llibres, sinó que també es pugui experimentar i veure doncs, de primera mà. Així ens ho explicava la directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, la Míriam Huguet, doncs, que ens repassava algunes d'aquestes propostes.
1: Aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem amb, de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al moll de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés.
0: I una de les novetats més interessants doncs, d'aquest nou curs és la secció que apareix a la programació amb el nom de Conèixer Castelldefels. La idea és doncs, donar visibilitat a les activitats que permetin descobrir millor el municipi i el seu patrimoni, perquè la biblioteca doncs, ja havia treballat aquesta línia a través de col·laboracions amb entitats i diferents propostes, però ara és el que vol agrupar doncs, sota aquest nom, Conèixer Castelldefels. Aquest setembre, per exemple, hi haurà una visita dedicada a les torres de defensa per conèixer doncs, la seva història, els seus usos i els motius pels quals aquestes construccions formen part del patrimoni de Castelldefels. I aquesta doncs, és una línia que també es vol continuar desenvolupant durant els propers mesos amb activitats dirigides tant per adults com per a públic infantil. Així ens ho explicava la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
1: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer no? el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres no? aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils no? que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
0: I si hi ha un públic que manté un protagonisme important dins de la programació de la biblioteca és sobretot el públic familiar. Durant el curs continuaran doncs, les hores del conte, els tallers artístics, els ratolins de biblioteca i les activitats relacionades amb el medi ambient. També tornen propostes com el taller del ratolí Pérez i la màgia de les dents, pensat doncs, pels infants entre 5 i 8 anys i així com aquestes activitats per descobrir doncs, els cetacis o treballar un hort de tardor. L'objectiu és que els més petits també trobin a la biblioteca doncs, un espai de descoberta, però també un espai de joc, creativitat i convivència. I així ens ho explicava la Míriam Huguet d'algunes de les propostes familiars que tornen aquest setembre. L'escoltem.
1: Bé, no només hi ha activitats per adults, sinó

0: aquella programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el Casap Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallarista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com hem de rentar les dents, no? Té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
1: I paral·lelament a totes aquestes activitats, la biblioteca continua treballant en una de les seves funcions més bàsiques i és facilitar l'accés a la lectura i al coneixement. Per això també torna la programació de Punt de Lectura, que permet consultar amb antelació bona part de les activitats literàries i de foment de la lectura que es faran durant els pròxims mesos. Així doncs, és una programació pensada per diferents edats i interessos, amb clubs de lectura, trobades, tertúlies i altres propostes relacionades amb els llibres i la cultura. Però, de fet, un dels reptes que es planteja la biblioteca aquest nou curs és fer arribar també el que és la biblioteca a les persones que encara no utilitzen habitualment els seus serveis, perquè més enllà de les activitats hi ha tot un fons documental i una sèrie de serveis que poden ser útils tant per l'oci com per el coneixement. Així ens ho explicava la Míriam Huguet sobre aquest objectiu d'arribar també a nous usuaris.
0: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira...
1: Per tant, aquest setembre la Biblioteca Ramon Fernández Jurado recupera el seu horari habitual i al mateix temps enceta aquesta nova temporada d'activitats que ja es pot consultar. Una programació que s'allargarà fins al desembre i que combina aquestes propostes per adults, famílies i infants. Música, lectura, astronomia, medi ambient, patrimoni, jocs, tallers i activitats de descoberta. I justament això tot amb una idea de fons, que és que la biblioteca continuï sent un equipament obert a diferents interessos i també a diferents públics. I també com el repte d'arribar a aquelles persones que potser encara no han descobert el que tenen a la seva disposició a la biblioteca. Així ens explicava la Míriam Huguet quins són els objectius per aquesta nova temporada.
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: Així que, doncs, repassem. A partir del 14 de setembre recuperem l'horari habitual de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i, si voleu saber, doncs, què és el que passarà durant aquests pròxims mesos, la seva programació de setembre fins al desembre ja està disponible per consultar-la a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que ja sabeu, és castelldefels.org. I tindreu, doncs, una nova temporada que torna a posar, doncs, la biblioteca al calendari cultural de Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara, justament, estem a punt d'arribar a les 9 i és el moment, doncs, de conèixer quin és el temps que ens espera en aquest dimarts 8 de setembre per saber, doncs, el temps que la climatologia que tindrem. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem el dimarts molt encalmat. Cel majoritàriament assolellat arreu, que es mantindrà al llarg del matí, a excepció del litoral i prelitoral, on hi ha alguns núvols mitjans, tot i que també n'arribaran progressivament alguns d'alts per ponent. Novament, la matinada ha estat càlida i la mínima ha pujat al terç sud. A l'àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha baixat lleugerament i a la resta del país s'ha mantingut amb poques variacions. S'esperen alguns canvis a partir del migdia, tot i que la calor es mantindrà intensa i es podran assolir els 36 a 39 graus a la depressió central i també a l'interior de les comarques gironines, on hi bufarà un lleuger vent de sud-oest. A la tarda creixeran nuvolades d'evolució al Pirineu, que podran deixar algun ruixat al Pirineu Oriental i al Prepirineu al final del dia, i no se'n descarten alguns aïllats al prelitoral sud. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs justament estem a punt d'arribar doncs, gairebé a les 9 del matí. Així, doncs, moltes portes de les escoles estaran plenes de gom a gom, justament doncs, amb aquests infants que retornen a les aules. I si no, doncs, segurament doncs, ja han entrat fa una estoneta i començar doncs, amb aquest nou curs. Recordem doncs, que sí que en tenim aquesta vaga, però també hi ha moltes ganes de començar doncs, el que és el curs escolar. Així doncs, arribem ja gairebé al final d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta. Que ha sigut doncs, una hora doncs, molt marcada, evidentment, doncs, per aquest 8 de setembre, el dia que finalment ha arribat el moment que portàvem anunciant tots aquests dies, que és la tornada a les aules. Respecte, sobretot, per tots aquells docents doncs, que avui estan fent les seves manifestacions en el que són els carrers, és a dir, que hem de tenir tots molta paciència amb els pares, amb els professors i, sobretot, també amb el trànsit. I amb tot això, doncs, Castelldefels poc a poc doncs, ja avui recupera el seu ritme ple d'aquest curs escolar. Des de primera hora del matí, aquestes motxilles ja tornen a formar part del paisatge. Els carrers recuperen aquest moviment i les entrades dels centres educatius doncs, ja estan sent un punt de trobada entre famílies i alumnes i també docents. I doncs amb aquesta primera hora doncs, hem estat parlant d'aquest retorn, de tot el que implica recuperar aquests horaris després d'aquest estiu tan intens que hem viscut aquí a Castelldefels amb aquestes festes que hem tingut fins i tot bueno, des del principi amb les festes del mar, festes majors, festes del barri, que justament avui hem recordat doncs, com han anat aquestes festes de Canyars que van posar el punt i final doncs, a les festes de barri. I ara doncs, tornem doncs, a veure això, amics, a explicar què hem fet durant les vacances i conèixer doncs, una mica doncs, tot. I sí, recordem doncs, que tenim vaga educativa, és la paciència, la paraula d'aquest dimarts 8 de setembre. I, en definitiva, hem de tenir també una mica de paciència amb tothom, també amb nosaltres mateixos, perquè tornar a la rutina després d'un estiu doncs, tampoc és fàcil. I també el que hem fet és aprofitar aquesta primera hora doncs, per parlar de cultura i d'equipaments municipals, perquè en breu, a partir del dia 14, és a dir, dilluns vinent, estem doncs, amb el nou horari normal del que seria la nostra biblioteca Ramon Fernández Jurado. Així doncs, també està arrencant aquesta última setmana amb aquests horaris especials i dilluns retorna una altra vegada amb l'horari normal. I el que hem fet és fer un repàs d'aquesta nova temporada que la biblioteca doncs, ja estava preparant i realment doncs, ve molt completa i amb moltes activitats tant per famílies com per infants i també per adults. Perquè realment doncs, tornar al curs no només significa tornar a l'escola o a la feina, doncs, perquè també significa recuperar doncs, activitats i propostes culturals, cursos, tallers, lectures i espais de trobada. I justament doncs, les biblioteques doncs, són precisament aquest espai que durant tot l'any doncs, mantenen aquesta activitat i que ara, amb l'arribada del setembre, doncs, recuperen també aquesta programació doncs, pensada per totes les edats. Per tant, si encara no heu mirat el que hi ha preparat per aquesta nova temporada, val la pena que esteu atents a l'agenda. Podeu consultar, recordeu el que és la pàgina web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org, on podeu trobar totes aquestes propostes que tindrem durant aquestes setmanes fins a arribar al desembre. Però no només hem parlat d'això, però aquesta segona hora el Castelldefels Desperta ens portarà fins la Guaita, perquè com cada dimarts tindrem amb nosaltres el Santi Amaro, amb qui parlarem d'ocupació, formació i emprenedoria, i justament avui posarem el focus en una nova edició del Lighton Startup, que és l'acceleradora d'emprenedors que posa en marxa una nova edició d'aquest mes de setembre, que començarà el programa el 15, i és una proposta especialment interessant, doncs, per a aquelles persones que tenen una idea de negoci, un projecte emprenedor o que estan pensant fer un pas endavant i convertir una idea en projecte. I justament amb això, doncs, nosaltres arribem ja a les 9 del matí. Així, doncs, ara retomem la informació.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9. Els talls de trànsit per les protestes del sector educatiu marquen l'arrencada de la primera vaga del nou curs escolar. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10 del matí. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, bon dia.
3: Bon dia. Els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora la P7 a Granollers en direcció Barcelona, la C32 a Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona també en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A més, els manifestants han tallat les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari. No hi ha trens convencionals ni tampoc hi pot passar l'AVE, segons informa DIF.
2: El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de gairebé 200 persones durant més de 19 anys. El sector de la restauració de Lloret de Mar a la Selva alerta que a l'agost els visitants han fet menys despesa en àpats i més en allotjament. Segons bars, restaurants i cafeteries, creix el fenomen de turistes europeus que opten per altres destinacions fugint de les onades de calor. La temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el taló. El Liceu va acollir un espectacle que va combinar música i teatre en presència dels noms més destacats de l'escena catalana.
4: Esports. Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
2: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem amb aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Aquí a Ràdio Castelldefels ja són les 9 del matí i encara doncs, tenim molta actualitat per compartir amb vosaltres aquest dimarts 8 de setembre. Que com hem parlat, doncs, ja recuperem aquesta entrada a les aules i aquesta segona hora doncs, la volem dedicar a mirar una mica més enllà de la notícia del dia i posar-nos en focus en diferents qüestions que tornen a formar part de l'activitat de Castelldefels. També avui justament doncs, retomem, ja ho va fer la setmana passada, però tenim la nostra cita a 9:45 amb la secció de la Guaita, la secció doncs, que ens permet parlar d'ocupació, formació i emprenedoria i ho farem, doncs, com sempre, amb el Santi Amaro. I tenim un tema especialment interessant perquè acabem de començar el curs i també és un bon moment doncs, per a aquelles persones que aprofiten doncs, per plantejar-se nous objectius, doncs, que sàpiguen on poden anar a informar-se perquè el Santi Amaro ens parlarà d'aquesta nova edició del Light On Startup, que és l'acceleradora d'emprenedors que començarà el pròxim 15 de setembre. Aquesta és una proposta doncs, pensada per persones que tenen una idea, un projecte, una iniciativa i el sentit doncs, ens explicarà de quina manera podem posar en marxa doncs, justament aquesta idea i aquests cursos que ofereix la Guaita. I després doncs, de parlar de projectes, doncs, també avui farem una mirada cap a l'actualitat més immediata perquè farem un repàs d'aquestes incidències que han hagut aquests darrers dies a la ciutat, recuperant doncs, la informació que ens va explicar en Leo Piqué, justament amb la nostra companya Estefania González, que doncs, li va fer un repàs d'algunes incidències que vam tenir justament el cap de setmana passat. Així doncs, parlarem d'una banda d'oportunitats, emprenedoria i futur i d'altra doncs, l'actualitat més propera i allò doncs, que està passant aquests últims dies a Castelldefels. Així que encara tenim una hora per davant de Castelldefels Desperta i ara doncs, posem el focus en les oportunitats per emprendre i, bueno, i tenir doncs, aquests dies a la ciutat i aquestes actuacions policials que hem tingut aquests dies. Així que doncs, seguim amb el Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: I avui també no ens volíem oblidar doncs, de recordar-vos doncs, alguna de les dades que són importants a tenir en compte justament nosaltres doncs, que vivim justament al litoral. I és que justament us hem de recordar, volem fer un recordatori per totes aquelles persones que aquests dies doncs, estan aprofitant la platja de Castelldefels, perquè el Servei de Salvament i Socorrisme ha adaptat el seu horari amb l'arribada doncs, d'aquest mes de setembre. Us recordem doncs, que aquest nou horari està vigent des d'aquest dilluns 7 de setembre i es mantindrà doncs, fins al dia 27. És a dir, va començar ahir, que va ser dilluns dia 7, i finalitzarà el proper dia 27, que és diumenge. I de dilluns a divendres els socorristes seran a la platja doncs, d'11 del matí fins a les 6 de la tarda i els dissabtes, diumenges i festius doncs, el servei s'amplia i funcionarà des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Per tant, encara que l'estiu vagi arribant al final, el Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme continua actiu durant aquestes setmanes. A Castelldefels aquest dispositiu doncs, està format doncs, per diferents punts i elements de vigilància distribuïts al llarg de la platja. Recordem doncs, que tenim 5 punts d'assistència fixos, 6 cadires de vigilància situades arran de l'aigua, 5 torres avançades de vigilància i un punt avançat de vigilància. Recordem, l'objectiu és sempre el mateix i és prevenir accidents, vigilar les zones de bany i poder actuar amb rapidesa doncs, davant de qualsevol situació que ho requereixi. Recordem doncs, també que es manté el servei de bany adaptat, tot i que necessiten, doncs, si sou grups doncs, grans, es recomana fer una reserva prèvia, especialment quan som grups nombrosos, per tal de poder organitzar els recursos disponibles. Així doncs, recordem també com última recomanació perquè encara que estiguem al setembre, doncs, els riscos del mar doncs, continuen existint. Cal fixar-se sempre doncs, en el color de la bandera, respectar les indicacions del personal de salvament i no entrar a l'aigua amb bandera vermella o quan la mar estigui especialment agitat. També es recomana nedar paral·lelament a la costa, evitar el bany després d'haver consumit alcohol i tenir doncs, precaució amb els matalassos flotadors perquè el vent o el corrent doncs, pot arrossegar doncs, aquest flotador doncs, mar endins. I doncs, davant de qualsevol accident o situació d'emergència cal avisar immediatament els socorristes o en el seu defecte trucar al 112. Per tant, encara ens queden setmanes per gaudir de platja, però ho hem de fer amb precaució, recordant sempre doncs, que aquest servei marítim de dilluns a divendres està en un horari d'11 del matí a 6 de la tarda i després dissabtes, diumenges i festius doncs, funciona de 10 del matí a 7 de la tarda. I així doncs, es mantindrà aquest horari especial fins al dia 27 de setembre, que serà diumenge.
1: Castelldefels desperta.

0: justament us estàvem parlant de que volíem recuperar doncs, aquestes informacions que ens va donar el company Leo Piqué, que és el sotinspector de la policia local aquí a Castelldefels, i precisament doncs, parlant d'aquestes situacions de risc i de la necessitat d'extremar les precaucions aquests dies, perquè justament diumenge es va produir un incident que, doncs, que va mobilitzar els serveis d'emergència al massís del Garraf, a tocar de la zona del Poal. I és que durant bona part del migdia molts veïns i veïnes van poder sentir i veure helicòpters sobrevolant la zona, i tenint en compte que Castelldefels es troba en una situació de prealerta per risc elevat d'incendi forestal, la primera preocupació va ser pensar doncs, que podia haver-hi algun foc al massís. Però finalment no va ser un incendi. El dispositiu es va activar doncs, per rescatar una persona que havia sortit a caminar pel massís del Garraf i que en un moment determinat es va desorientar i va acabar entrant en una zona de difícil accés, en una barrancada d'on ja no podia sortir pels seus propis mitjans. Així doncs, va ser la mateixa persona qui va demanar ajuda a través del telèfon, i davant doncs, de la dificultat per arribar-hi per terra, va ser necessari utilitzar un helicòpter. Aquesta és una situació que, a més, es produïa en un context especialment complicat. Temperatures molt elevades, un risc d'incendi forestal alt. I així ens ho explicava a Ràdio Castelldefels el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, que posava el focus doncs, en el motiu que va provocar el desplegament d'aquest dispositiu. L'escoltem.
1: Doncs sí, era així. Ahir van saltar totes les alarmes, sobretot molta gent del municipi se n'haurà adonat, perquè sobre migdia, més o menys, va començar a escoltar-se helicòpters trasegar per dalt dels edificis. No? I la qual cosa, tenint en compte que estàvem amb una alerta taronja d'alt risc per incendi forestal, doncs ja tothom va començar a pensar de que podíem estar patint algun foc al Garraf. No va ser així. El que va succeir va ser que una persona, un home en aquest cas, se'n va anar a caminar al massís, a la zona del Poal concretament, i va arribar un moment en què se va despistar, va entrar a un fons de lo que és el massís, d'una barrancada, i després no podia sortir. Aleshores va demanar ajut a través del telèfon, i per tal de rescatar-lo va tenir que anar un helicòpter perquè l'accés era molt, molt complicat, i hem de pensar que les condicions que n'hi havia climatològiques ahir eren molt, molt altes, amb alt risc d'incendi i temperatures que estem patint tremendament elevades, molt per sobre del normal. La qual cosa, el primer punt que ja hem de pensar és que poder no era el moment necessari o més adient per anar a caminar pel massís del Garraf, i més a l'hora que ho va fer.
0: I més enllà de l'ensurt, el que es deixa també una reflexió important sobre com hem d'afrontar aquests dies les activitats de l'entorn natural. El massís del Garraf és un espai molt proper a Castelldefels i un entorn que molts veïns utilitzen habitualment per caminar, fer esport o simplement gaudir de la natura. Però les condicions meteorològiques poden fer que una activitat que habitualment no comporta cap problema doncs es converteixi en una situació complicada. I ahir hi havia dos factors especialment... Diumenge hi havia dos factors especialment importants. D'una banda, la calor extrema del migdia, i l'altra, l'elevat risc d'incendi forestal. I això doncs s'afegeix a una qüestió que pot semblar molt bàsica, però que és fonamental quan entrem en zones de muntanya, i és que no podem donar per fet que sempre tindrem cobertura o que el telèfon mòbil serà suficient per demanar ajuda. Precisament aquesta és una de les advertències que feia el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, quan parlava de la confiança excessiva que poden tenir en la tecnologia. L'escoltem.
1: Sí, el problema de què pot haver-hi amb gent, persones que surten en aquestes condicions a fer trekking o a caminar, o diem-li com vulguem, és que hi ha moltes vegades que la pròpia confiança, que és el pitjor enemic que tenim sempre, es traïciona. Per què? Perquè confiem en els mòbils. Amb els mòbils confiem, i quasi sempre, bueno, si me passa alguna cosa, llamo. Hem de pensar que hi ha molts llocs que la cobertura és molt, molt justa, per no dir nul·la, i fins i tot el que són alertes de SOS poden torrentollar i poden haver risc de que no arribin. Tu me preguntaves com va quedar. Doncs per sort va ser un ensurt, però sí que és un ensurt que hem de prendre nota i avisar a la ciutadania de que cal fer esport, cal gaudir del massís del Garraf, importantíssim, un lloc, un ecosistema fantàstic amb espècies vegetals, animals, aquí al costat nostre, però sempre quan i quan se reuneixen les condicions per fer-ho. Primera, ahir hi havia una imprudència perquè hi havia un risc elevat de foc. Imagineu-vos que s'hagués produït algun incendi forestal. Per sort, aquest any estem lliurant al massís. Però si hagués hagut algun incendi, igual aquest rescat no s'hagués pogut fer així. I segona, el moment del dia en què ho va fer al migdia. Vull dir, les temperatures, com tu has dit, ahir van ser extremes i el risc era molt més gran de passar que va passar, que dona un cop de calor. La persona...
0: Per tant, el missatge no és deixar de gaudir del Garraf, és fer-ho amb prudència i, sobretot, adaptant l'activitat a les condicions del dia. Així que aquests dies, amb temperatures molt elevades i amb risc d'incendi encara present, cal valorar especialment l'hora de quan sortim, evitar les hores de màxima calor, portar aigua suficient i informar-nos de les condicions abans d'entrar en zones forestals. I també tenir molt present que en alguns punts del massís la cobertura telefònica pot ser limitada o fins i tot inexistent. En aquest cas, finalment, tot va acabar en un ensurt. L'home va ser localitzat i rescatat amb helicòpter, posteriorment traslladat fins al Canal Olímpic, on un punt era justament el punt on l'helicòpter doncs, podia aterrar amb més facilitat i allà doncs, se li va fer una primera valoració. Segons ens explicava la policia local, es tractava d'una persona adulta i no va patir lesions greus. Havia doncs, patit probablement un cop de calor durant aquesta situació. Així ens ho detallava el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
1: Per sort, va ser rescatat amb helicòpter. Aquest helicòpter, he dit, que a molts ens va fer pensar en algun moment que podia haver algun foc, no va ser així. Va ser rescatada, sana i estalvi, se va traslladar al Canal Olímpic, que és el lloc on l'helicòpter podia aterrar millor. Se li va fer una primera valoració, se li va donar l'alta voluntària i se va fer càrrec la família d'ella, és una persona adulta, vull dir que no hi havia cap problema. O sigui que, en principi, a nivell fisiològic i a nivell de condicions físiques, la persona no patia més que aquest cop de calor, probablement, que va patir en el seu moment.
0: I és important quedar-nos precisament doncs, amb aquesta part final. L'incident no va acabar amb conseqüències greus, però sí que serveixen com a recordatori en uns dies que el risc elevat forestal doncs, continua sent elevat. De fet, recordem doncs, que dilluns, justament ahir, Castelldefels tenia el nivell 2 del Pla Alfa de prealerta municipal per risc d'incendis forestals. I això implica reforçar la vigilància dels espais naturals, controlar els accessos a les zones forestals i tenir preparats doncs, els serveis municipals davant de qualsevol possible incidència. I també es demana responsabilitat per part de la ciutadania, especialment als barris doncs, que estan més a prop de la zona forestal, com és el Poal, Vallamar, Montmar, Can Roca, Vista Alegre o els Canyars. Però també qualsevol persona doncs, que aquests dies vulgui sortir a caminar o a fer esport pel massís. La recomanació és senzilla, evitar les hores de calor, comprovar les condicions abans de sortir, portar aigua i no assumir que el telèfon mòbil ens permetrà sempre connectar amb els serveis d'emergència. I, evidentment, si detectem fum o qualsevol indici d'incendi, recordem, el número de telèfon és el 112 i hem de facilitar doncs, la ubicació el més exacta possible i seguir doncs, les indicacions dels serveis d'emergència. Diumenge els helicòpters que molts veïns doncs, van escoltar i veure sobre Castelldefels no estaven apagant cap incendi, estaven participant en el rescat d'una persona que havia quedat atrapada al massís, un rescat que per sort va acabar bé, però que també ens recorda que en episodis de calor i risc d'incendi la prevenció comença abans de sortir de casa.
2: Castelldefels desperta.
3: Renault. coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps, avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: I justament abans de continuar doncs, amb tota la informació que tenim per davant, volem parlar també de les afectacions que pateix el servei d'autobusos, perquè ens ha arribat la informació de que les línies afectades com la L94, L95 i X95, doncs actualment, doncs justament per aquestes manifestacions dels professors, doncs que justament estan sent ara a Barcelona, doncs aquestes línies amb destinació o origen de Barcelona, doncs faran el final o el seu origen provisional a la plaça Cerdà. I aquesta mesura doncs, es mantindrà durant que durin aquestes afectacions que es tenen previstes en manifestacions. Us recordem doncs, que tenim aquestes vagues als centres educatius. I justament doncs, els serveis que n'hi ha són serveis mínims. Cada centre comptarà amb una persona de l'equip directiu. A educació infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. A educació especial tindrà el 50% de la plantilla. Les llars d'infants serà el 33% de la plantilla i el monitoratge de menjador, el servei de cuina, acollida extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials doncs, tindrà un 50% del personal. Així, doncs, us recordem que les línies, doncs, la L94, L95 i X95 es veuran afectades, doncs, justament per aquestes manifestacions i tot i que algunes, o si algú fa combinació doncs, amb altres línies com la X86, L86, X80 o la L80, doncs recordeu doncs, que també tenen les mateixes afectacions al servei d'autobusos.
1: Castelldefels desperta.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Castelldefels desperta.

justament doncs, avui que comencen les escoles també volem recordar que al setembre doncs, també torna el Parlem amb l'alcalde. I això doncs, tindrà justament el dia de demà, dimecres 9 de setembre, aquest programa mensual de Parlem amb l'alcalde després d'aquesta pausa de l'estiu. I en aquesta ocasió l'espai, previsiblement, si el clima ens acompanya, doncs es farà des del barri del Baixador. Concretament es farà al Passeig Marítim a l'altura de l'Avinguda República Argentina. I serà a partir de les 12 del migdia i allà doncs, hi serà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que respondrà les preguntes que la nostra companya Estefania González doncs, li faci sobre els temes d'actualitat del municipi. Així doncs, la nostra companya conduirà aquesta entrevista a Ràdio Castelldefels i on un dels elements importants d'aquest programa és precisament aquesta participació ciutadana. Per tant, si en teniu alguna qüestió que voleu plantejar a l'alcalde, doncs encara hi sou a temps perquè les preguntes es poden fer arribar prèviament doncs, a través del telèfon que de Ràdio Castelldefels, també als perfils municipals, a les xarxes socials o bé enviant un correu electrònic amb parlemalcalde@castelldefels.org. I també doncs, hi haurà la possibilitat de participar en persona demà mateix a la carpa que s'instal·larà justament al Passeig Marítim. Recordem que Parlem amb l'alcalde es podrà seguir en directe a Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la FM i també a través d'Instagram Live o bé, si voleu, doncs, a través de la nostra pàgina de Ràdio Castelldefels. Posteriorment, l'entrevista doncs, quedarà disponible en vídeo al canal del YouTube de l'Ajuntament, així que si teniu alguna pregunta sobre algun tema doncs, que afecti a Castelldefels i voleu que l'alcalde us hi doni resposta, doncs, podeu fer-la des d'avui doncs, i també demà mateix presencialment al barri de l'Abaixador. Recordeu que això serà a les 12 del migdia i serà aquest retorn del Parlem amb l'alcalde, que aquesta vegada comptarà amb Estefania González justament allà, al Passeig Marítim.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs avui tornem una altra vegada amb la nostra secció i doncs tornem a posar el focus en aquelles iniciatives que busquen donar eines i oportunitats a les persones doncs, que tenen una idea, un projecte o simplement ganes d'emprendre i començar alguna cosa nova. I ho fem doncs, perquè el pròxim 15 de setembre es posa en marxa doncs, una nova edició del Light On Startup, una iniciativa que arriba ja en la seva segona edició. Ja havíem estat parlant amb amb anterioritat justament de la primera i com va ser aquesta primera edició. I després d'aquesta experiència doncs, va permetre doncs, començar a treballar justament amb persones amb inquietuds emprenedores i ajudar-les doncs, a convertir aquestes idees en projectes de futur. Les sol·licituds per participar-hi nosaltres li hem estat donant molt d'èmfasis durant aquest mes d'agost perquè es podien presentar fins al passat 31 d'agost i ara doncs, arriba el moment doncs, de posar en marxa aquesta nova edició i per saber exactament què és el Light On Startup, a qui s'adreça, què trobaran les persones que hi participin i sobretot què pot aportar aquest programa a algú que té una idea i encara no sap molt bé, ben bé com, doncs, com convertir-la en una realitat, doncs tornem a comptar amb el Santiago Amaro, que justament és el cap de la Guaita, doncs, que ens pot donar una informació justament de tot això. Molt bon dia, Santiago.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Doncs, a veure, per començar, exactament què és aquest Light On Startup?
1: Doncs mira, aquesta és la segona edició d'un programa que vam iniciar al febrer d'aquest mateix any, que consisteix en un programa que és un programa intensiu de preacceleració per acompanyar a iniciatives empresarials que tinguin algun potencial innovador, per acompanyar persones que tenen un projecte, diguem, empresarial pensat, potser fins i tot tenen algun primer esbós, un primer escrit en què consisteix, quin és el seu objectiu, quin és el seu servei, però que encara no té forma. És a dir, que encara li faltaria doncs, un punt de maduresa, de reflexió per acabar de posar-lo en marxa. En principi, aquesta iniciativa, és, com us deia, és la segona edició. El que intentem és atraure aquelles persones, sobretot aquelles iniciatives que tenen algun projecte, algun potencial innovador o tecnològic, és a dir, que la tecnologia i la innovació és una part important de la seva activitat i diguem que nosaltres el que fem durant en aquest projecte doncs, és agafar totes aquestes persones i ajudar-les a convertir el seu projecte, la seva idea, en un projecte empresarial. I en què consisteix? O sigui, quin és el producte final d'aquest període de reflexió i de treball, doncs un document. Un document en el que és un business plan, en el que estan, diguem, recollides tots aquells aspectes que són necessaris de reflexió a l'hora de posar en marxa qualsevol projecte, sigui innovador o tecnològic o no ho sigui. Però al final el que necessites és tenir un document en el que algú t'hagi acompanyat, t'hagi ajudat doncs, a reflexionar, a pensar sobre el preu que li has de posar al teu producte. Quina és la teva competència. Si tens competència i hi ha empreses que estan fent i estan resolent d'alguna forma el problema que tu estàs atacant, per què et diferencies tu? És a dir, per què et compraran si ja existeix un altre projecte similar? Com ho donaràs a conèixer? Quin és el teu públic objectiu? Quin és el teu punt mort? És a dir, quan has de vendre per tal de, com a mínim, poder cobrir les despeses mínimes i poder, com a mínim, no guanyar diners, però no tampoc no perdre. No? Tot plegat, totes aquestes reflexions, diguem, es fa un embolcatge en aquest document i després doncs, la intenció és que aquest document s'acabi convertint en realitat donant d'alta aquestes activitats empresarials i posant-les a funcionar.
0: I aquesta és la segona edició. Què us va deixar la primera? Perquè segurament haveu après algunes coses de la primera edició i segurament doncs, hi ha algunes coses que mantindreu exactament iguals i potser en aquesta doncs, canvieu alguna cosa. Què us ha deixat aquesta primera edició? Va ser un èxit? No ho va ser?
1: Sí, la primera edició van tenir una demanda molt per sobre de la que nosaltres pensàvem. Es va permetre apuntar a vora els 65-70 projectes. I en principi estava dimensionat per 15. Vam haver de duplicar, diguem, l'esforç pressupostari per poder atendre a una trentena de projectes, que van ser els que van entrar en aquesta primera edició, i d'aquests 30, 27 han finalitzat el programa. És a dir, han acabat el programa tenint, diguem, aquest projecte més o menys ja resolt d'alguna forma. Ara, amb aquesta, a banda d'aquesta segona edició, que hem fet publicitat per tal de que s'apuntin nous emprenedors i noves emprenedores, amb aquests 27 que han acabat la primera edició, iniciem un segon programa exclusiu per ells, que es diu Mentor Program, que va del projecte a la constitució de l'empresa. O sigui, la primera fase, la fase de preacceleració anava de la idea al projecte, i ara, amb aquests projectes que han finalitzat la primera fase, els hi hem dissenyat un segon programa, que és l'hem anomenat Mentor Program, que consisteix en agafar aquests projectes i convertir-los ja en realitat. Va? La diferència amb la primera edició, l'edició, diguem, d'acceleració, és que tots aquests projectes reben un tracte molt més individualitzat. Hi ha alguns que requereixen d'una part, diguem, d'un assessorament especialitzat en la part legal, hi ha d'altres que són més tecnològics, d'altres que requereixen un acompanyament més psicològic o de coaching perquè l'emprenedor o emprenedora necessita, diguem, armar-se d'un conjunt de competències per poder-ho posar en marxa. I això és una conseqüència del primer. O sigui, no estava previst, però bueno, el que hem fet ha sigut, doncs, bueno, com que ja tenim 27 projectes que pinten molt bé, acompanyem-los i fem-los que es converteixin en realitat amb aquest segon programa, Mentor Program. En la segona edició de l'acceleradora, comencem el dia 15, hem mantingut l'esquelet del programa. O sigui, són aproximadament 3 mesos, 13 setmanes de programa, un dia per setmana, i si ens adrecem a les mateixes, al mateix públic abans, o sigui, persones emprenedores que estiguin en fase d'idea o de validació, també alguna startup local que estigui en una fase de temprana, que encara no s'hagi constituït, etc. I el contingut és molt similar, per no dir el mateix, que ens ha funcionat bé: mentoring personalitzat, formació presencial, accés.

0: durant aquesta setmana estem fent, diguem, el procés de selecció, perquè en principi entrarien 15. Farem un esforç i si hi ha algun projecte que estigui bé, alguna idea empresarial que estigui bé, també la inclourem i no la deixarem, no la deixarem fora. Per tant, tenim 30 i pico projectes que esperem que acabin, doncs, si el 90% d'aquells que han començat. La nostra idea, el nostre anar a la lluna, seria que, com a mínim, entre 5 i 7 projectes de cada edició s'acabin consolidant, o sigui, que s'acabin creant i que després d'un parell d'anys estiguin funcionant, o sigui, estiguin arrelats al territori, tinguin personal, a ser possible, de Castelldefels, que generin ocupació i que generin també oportunitats de negoci amb empreses d'aquí de la ciutat. I els oferim també la possibilitat de que s'acabin incubant i que estiguin en l'espai on startup, en el Ciecon Startup, que és l'espai que l'Ajuntament ha disposat per incubar aquest tipus de projectes. Diguem que aquesta seria la nostra... I, per suposat, doncs, la intenció és que si aquesta segona edició s'acaba funcionant, sigui un servei que s'acabi consolidant en la web. És a dir, que l'any vinent, l'any 2027, doncs puguem tenir també dues edicions d'aquest mateix projecte i dues edicions també del Mentor Program.
1: O sigui que en principi estem parlant, no? Doncs que el que es preveu és que si això es consolida tindrem dues vegades l'any la possibilitat de poder accedir a aquesta primera etapa de 13 setmanes per poder tenir com el document final del teu projecte i posteriorment tenir una altra part que seria com un màster més per profunditzar més en el tema i per posar-lo en marxa totalment, no? Per rebre una mentoria molt més concreta sobre el teu projecte i portar-lo a terme en aquest segon, que has dit, que és el Mentor Program, no?
0: Exacte. O sigui, si tot funciona bé i s'acaba consolidant, tindríem dues acceleradores i dos Mentor Program per atendre, diguem, als projectes empresarials de cadascuna de les edicions.
1: Molt bé, o sigui que ens és probable que si aquests projectes continuen donant tan bona resposta com han sigut fins ara, doncs podríem parlar que es podria consolidar justament això. I ara, diguem, si resulta que algú ens està escoltant i se li ha passat el dia, se li ha passat el temps, justament ara que comença setembre, perquè a tothom ens comencen a agafar aquestes ganes de començar coses noves, i justament li agradaria tenir aquesta oportunitat de formar part d'un programa com aquest, fins quan aproximadament s'hauria d'esperar, de quina manera es pot posar en contacte amb vosaltres i de quina manera els nostres oients poden anar cap a aquest nou entorn per poder accedir a aquestes ajudes?
0: Mira, si hi ha alguna persona que s'estigui sentint i se li ha passat, jo el convidaria a venir el dia 15. El dia 15 de setembre, dimarts vinent, fem un acte d'inici d'aquesta segona edició de l'acceleradora. És un acte obert absolutament a tothom, que comença a les 9:45 i que consisteix en... hi haurà una representació política municipal que donarà la benvinguda i comptem allà també amb una conferència, amb un conferenciant. Vindrà el Quino Fernández. Quino Fernández és una persona bastant coneguda dintre de l'àmbit de les startups. Ell és el CEO i cofundador d'Aticolab i també és director de BFN Finance Hub. És un emprenedor, és una persona que ha creat diverses empreses i que col·labora des de fa molt de temps amb emprenedors. Aticolab és un, per que m'entenguis, és com l'on startup, però a nivell és molt gran. O sigui, és un espai d'incubació d'empreses bastant conegut. I en Quino és una persona que porta molts anys acompanyant startups, fent-les grans. Les atén en un període molt diferent al que nosaltres estem atenent a les nostres. O sigui, són empreses que ja estan en funcionament, que tenen moltes persones treballant i que estan, diguem, el que volen és escalar-les, fer-les molt grans. I és algú que pot donar-nos una visió molt concreta de les errades i dels encerts habituals d'un emprenedor o d'una emprenedora al voltant de les startups. Per tant, si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres, se li ha passat això i vol té interès en el fet de l'emprenedoria i de les startups, que vinguin el dia 15. Per venir el dia 15 només

0: Ens hem de trucar habitualment aquí a la Guaita, al nostre telèfon, al 93 635 25 75. Poden enviar-nos un correu electrònic a la nostra bústia genèrica, que és promoció.econòmica@castelldefels.org, o poden connectar-se, poden mirar en la nostra web, en aquest cas a la web de la Guaita, laguaita.org. Si a través d'aquests mitjans no ha pogut posar-se en contacte amb nosaltres o se li ha oblidat, és igual. El dia 15 que es presenti allà i que vingui a la conferència, que vingui a aquesta activitat i que es posi en contacte amb nosaltres i allà el parlarem. Ja miraríem allà com podem trobar alguna via de solució fins a la propera edició.
1: Llavors, el 15 de setembre, a les 9:45, suposo que el lloc on fareu aquesta recepció política i aquesta conferència a càrrec d'Aquino, que és el CEO d'Aticolab, es farà, sí, suposo, a la mateixa Guaita?
0: No, perdó, es farà en el CIEC On Startup, que està a la Rambla Can Rabadà número 2, és l'edifici lògic, just enfront de l'Aldi.
1: Perfecte. Doncs llavors recordarem als nostres oients en algun altre moment doncs justament això, doncs que si tenen aquest neguit de posar en marxa doncs algun tipus de doncs d'innovació i que sigui una idea doncs que vulguin doncs desenvolupar, doncs que encara que no s'hagin apuntat, mira que hem estat parlant justament d'això, doncs que si se'ls hi va passar justament aquestes dates, doncs que el dia 15 de setembre, 9:40, aquí al CIE, doncs tindrem justament aquesta conferència que doncs poden aprendre i justament doncs podran fer una mica també de networking amb vosaltres i parlar justament d'això.
0: Molt bé, doncs sí, exactament, a les 9:45, i allà doncs, que es posi en contacte amb nosaltres, que ja li explicarem una mica com funciona el nostre sistema.
1: Doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més, un dimarts més, aquí al Castelldefels Desperta. Així doncs, tornem la setmana següent amb la mateixa secció i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
2: A la White. Oportunitats i economia local.

Doncs justament després d'aquesta informació que hem rebut per part de la secció de la Guaita, on ens comuniquen que el dia 15 de setembre encara podem fer arribar les nostres propostes a les 9:45, doncs justament canviem una mica de tema. I és que encara que hagi començat el curs escolar, també ara hi ha una altra nova data que ja comença a estar amb importància, a entrar amb importància justament a la nostra agenda, i és divendres. Perquè justament divendres, com ja sabeu, aquest divendres és 11 de setembre i és la Diada Nacional de Catalunya i, per tant, és festiu a tot el país. Però més enllà de ser un dia no laborable, commemorem... Què és el que commemorem cada 11 de setembre exactament? Doncs per entendre-ho, hem de viatjar fins a l'any 1714. L'11 de setembre d'aquell any, després de 14 mesos de setge, Barcelona va caure davant de les tropes de Felip V. En el marc de la Guerra de Successió Espanyola. I la derrota va comportar la successió de les institucions i constitucions pròpies de Catalunya i la implantació d'un model polític més centralitzat. Amb el pas del temps, l'11 de setembre es va convertir en una jornada de commemoració i de reivindicació. Però aquesta commemoració no sempre s'ha pogut fer públicament perquè durant la dictadura franquista la celebració de la Diada va estar prohibida i moltes de les expressions culturals i polítiques vinculades a la identitat catalana van ser restringides. I aquest any precisament hi ha una efemèride destacada perquè fa 50 anys que es va recuperar legalment la celebració de la Diada després de la dictadura. L'any 1976, l'11 de setembre, es va poder tornar a commemorar públicament. I un any més tard, el 1977, Barcelona va acollir una gran manifestació que va reunir a centenars i milers de persones relacionades amb la llibertat, l'amnistia i l'autogovern. Finalment, l'any 1980, l'11 de setembre, va ser declarat oficialment la Festa Nacional de Catalunya. És a dir, que fa 46 anys que es va declarar oficialment aquest dia Festa Nacional aquí a Catalunya. Així, recordem com ho celebrarem a Castelldefels, perquè els actes de la Diada es concentraran aquest divendres al centre de la ciutat. Principalment es farà a la plaça de l'Església i a la plaça 11 de setembre. I serà amb la participació, com no podria ser d'una altra manera, de l'Ajuntament i també de diferents entitats de la ciutat. La jornada començarà a les 11 del matí a la plaça de l'Església amb una ballada de sardanes. I com no podia ser d'una altra manera tampoc, anirà a càrrec del grup sardanista de Castelldefels, amb l'acompanyament de la cobla sardanista del Baix Llobregat. I a les 12 del migdia començarà l'acte institucional. Un dels moments centrals serà l'ofrena floral al Monument de la Senyera a la plaça 11 de setembre. És una tradició molt vinculada a la Diada i que també es repeteix cada any a diferents municipis i institucions de Catalunya. L'acte també comptarà amb diverses mostres de cultura popular catalana, com el Ball de Bastions a càrrec de la Colla Jove de Bastoners de l'Agrupació Popular de Cultura Popular de Castelldefels, i també hi participaran els castellers coneguts com els grocs, amb l'aixecada d'un pilar. Després arribarà el Parlament de l'alcalde, que serà un Parlament institucional, i el Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, farà justament aquest Parlament institucional. I aquesta part institucional acabarà amb la interpretació del Cant dels Segadors, que és l'himne nacional de Catalunya.
Així doncs, aquesta és una oportunitat doncs, per conèixer una mica millor doncs, aquestes tradicions que tenim aquí a Castelldefels, per entendre el significat i doncs, per compartir aquests espais de cultura i convivència, i això doncs, serà justament aquest divendres, l'11 de setembre, a la Diada Nacional de Catalunya.

0: Doncs ens queden uns 5 minuts per arribar ja a les 10 del matí en aquest dimarts 8 de setembre, que és un dimarts bastant mogut, i tenim amb nosaltres la nostra companya Estefania González, doncs, que ara començarà el seu programa Així Som, que volem saber doncs, què és el que ens porta justament. Molt bon dia, Estef.
1: Bon dia, Fent, com estàs? Com deies, amb aquest dia de molt moviment, canvis de carreteres, sí, que ja amb el Servei Català de Trànsit ho heu comentat, i efectivament a les nostres xarxes també hem publicat una story referent a les afectacions a la mobilitat. I com bé deies tu a la primera hora, molta paciència avui, eh?
0: Em sembla que sí, perquè tenim afectacions també al que serien autobusos, o sigui que tothom que vagi cap a Barcelona avui ha d'agafar aquesta paciència i ficar-se a la vint dins, perquè en tindrem per un dia llarg avui.
1: Una jornada marcada per aquesta vaga del sector educatiu. També, una altra de les stories que trobareu al nostre perfil Instagram amb la informació sobre aquests serveis mínims d'aquesta jornada de 8 de setembre. Doncs avui a l'Així Som, permet-me igualment, és veritat, anava a fer primer un comunicat d'activació d'alerta del Pla de Protecció Civil de Castelldefels per al risc d'inundacions, que tot just l'acaben d'enviar des de l'àrea de... Tot just acaba d'arribar. De seguida es publicarà a la web de l'Ajuntament de Castelldefels i aquí informem en directe de tota la informació que ens estan compartint d'aquest equip municipal de Protecció Civil.
0: És per avui i per demà?
1: És per demà. Llavors, d'acord amb aquesta activació del Pla Especial d'Emergència, s'activa en fase d'alerta perquè les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya a la zona de Castelldefels, doncs la veritat que ens deixen una intensitat de pluja bastant alta, una previsió d'intensitat alta de demà dimecres. Igualment, l'alerta comença aquesta matinada de dimecres a les 2 de la matinada fins les 8 del matí. Hi ha un risc baix, un perill moderat, i és a partir de les 8 del matí de demà dimecres que ja comença aquest perill alt i un risc alt també amb aquesta previsió per part de la Protecció Civil. Ja a partir de les 2 del migdia és quan torna a baixar aquest risc. Això, per tant, important tenir-ho en compte perquè demà tenim aquesta previsió del Parlem amb l'alcalde, sí, que s'ha de fer en directe al barri del Baixador, doncs estarem pendents de si s'ha de reorganitzar, si el farem des d'aquí a la ràdio, anirem informant. Per poder realitzar aquest espai informatiu de Ràdio Castelldefels en col·laboració també amb l'àrea de comunicació digital, que també recordem que trobareu capsetes a la ciutadania que vulgui participar i fer arribar preguntes a l'alcalde, capsetes a l'Instagram de Ràdio Castelldefels i també al del propi Instagram oficial de l'Ajuntament. Dit això, seguirem informant de les novetats perquè ja acabo de comentar que això tot just ens ho acaben d'enviar de Protecció Civil i doncs ens mantindran informats al llarg del dia d'avui i el propi Així Som. Com ja sabeu que tenim 3 hores de magazín i cadascuna de les hores fem un repàs als titulars destacats. Anirem fent aquest seguiment de com evoluciona la previsió d'aquesta alerta per demà dimecres, aquesta alerta per pluges intenses i risc d'inundacions. Altres temes molt ràpid perquè ja has d'acabar el Desperta. Destacaria d'avui que parlarem de la nova programació dels centres cívics. Això a la primera hora de l'Així Som, a 11:15, parlarem amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats dels centres cívics, i després molta més informació d'aquí de la ciutat la trobareu amb nosaltres al magazín Així Som.
0: Perfecte, recordem doncs que les inscripcions ja començaran el dia 15, o sigui que
1: correcte,
0: ara parlareu extensament de tot el que n'hi ha programat per tal de doncs, que tots els nostres oients doncs, sàpiguen què podran trobar-se.
1: Entrarem en detall i dimarts 15, i crec que si no m'equivoco a partir de les 10 del matí, però si no ho validarem a la Neus,
0: sí,
1: comencen les prescripcions.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per fer-nos aquest petit tas de tot el que tindrem ara justament en uns segons, perquè justament ja estem arribant a les 10 del matí.
1: Gràcies a tu, Fent, molt bon dia.
0: I justament, doncs, com estàvem comentant amb l'Estefa, estem arribant a les 10 del matí. Us recordem doncs, que, com sempre, Gerard Carreras ha sigut qui ha estat al control tècnic. Us ha parlat la Zeneida Martín. Jo m'acomiado fins demà d'aquest espai, que tornarem a les 9 del matí, fins les 10. I només ens queda donar-vos les gràcies per acompanyar-nos. I us deixem doncs, això amb el magazín Així Som, que porta l'Estefa. Estefania González. Gràcies i fins demà.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10.
3: Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 10 del matí. A aquesta hora han de començar el gruix de les manifestacions convocades coincidint amb la vaga del primer dia del curs escolar. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules. Les protestes han arrencat ben d'hora amb talls de trànsit i accions que han alterat la mobilitat. Anem a l'equip viari. Situació a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia. Mireia Sala, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs ja s'han reobert tots els talls de carreteres i autopistes que han fet els mestres i professors en vaga des de primera hora del matí. L'últim tall a aixecar-se ha estat el de la C32 a Mataró. També s'ha reobert el tall de la P7 a Granollers, la Nacional 340 a Tarragona, la C58 a Sant Quirze, la Pota Nord a Santa Coloma, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella i la Gran Via de Barcelona a Can Batlló. A més, aquest matí els manifestants de Lleida han tallat també durant mitja hora les vies de l'estació de tren de la capital del Segrià i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Per ara, la circulació de trens ja està restablerta, segons ha dit.
4: Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de la RADA. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria en les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. El govern engega la maquinària per elaborar els comptes de l'any que ve. Avui aprovarà el sostre de despesa, que fixa el màxim que es pot gastar la Generalitat en les seves polítiques. Supera els 43.000 milions d'euros, que és un 5% més que aquest any. I l'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a l'exorcista.
6: Esports.
4: Montse Raia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol 26-27. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després de procés de maternitat.
4: Últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que és el preludi del canvi de temps que ens espera per demà dimecres.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. El trenet turístic tanca l'estiu amb més de 5.000 persones usuàries. Del 26 de juny al 6 de setembre, el trenet ha circulat per la ciutat, connectant el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. El 12 de juliol va ser el dia amb més usuaris, un total de 230 persones. El servei ha tingut una recaptació diària de 245,39 euros de mitjana. Castelldefels commemora aquest divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar l'11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i 11 de setembre, l'ofrena floral. I avui comença el curs a Castelldefels amb un important esforç inversor per a millorar les escoles. Entre 2023 i 2028 s'hauran destinat 1,1 milions d'euros a la millora dels centres escolars de Castelldefels. El curs 2026-2027 comença avui amb infantil, primària i ESO amb més de 8.700 alumnes a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt i molt bon dia. Ja tornem a ser aquí al Magazín Així Som, Magazín de dimarts 8 de setembre. I avui encara ens acompanya el solet, tot i que sembla que una mica no apreta tant com ahir. Mare meva, quina calor, quines temperatures que estem visquent aquest inici de mes de setembre. Però demà canvia això radicalment. Pel que fa a les temperatures, igualment jo crec que seguiran sent una mica altes o com a mínim molta xafogor. Però el que ja tenim sobre la taula, perquè tot just ho anunciàvem quan he entrat fa uns minuts en directe amb la companya Zeneida Martín, que està conduint el nostre matinal, ja sabeu, el Castelldefels Desperta de 8 a 10 del matí amb tota la informació de ciutat en directe, com sempre, des de Ràdio Castelldefels, doncs informava d'aquest pla especial d'emergències per inundacions que s'ha activat en fase d'alerta per part de Protecció Civil de Castelldefels, ja que demà dimecres, a partir de la matinada, comença aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Especialment atenció a la franja compresa entre les 8 de demà dimecres fins les 2 del migdia. Estic pensant que aquesta franja, a més d'afectar-nos, aquest parlem amb l'alcalde que tenim previst per emetre en directe des del barri del Baixador a les 12 del migdia, i haurem de fer seguiment per confirmar si podem dur-lo a terme en aquest barri o s'ha de canviar la ubicació a causa d'aquestes pluges. També ens afectarà el mercat ambulant. Quina llàstima a les persones que us agradi apropar-vos al nostre mercat ambulant els dimecres. Demà, atenció, agafeu el paraigües perquè no sabem ben bé què ens depararà aquesta jornada. I pel que respecta al programa d'avui, aquest magazín, ja sabeu, de 3 horetes que tenim per davant en directe des de Ràdio Castelldefels, i se'n marxa la veu, molt bé. Ja torno a ser aquí. Doncs començarem en una estoneta parlant de la nova programació del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, aquests dos equipaments municipals que ja han anunciat la seva programació d'activitats, tant les que són recurrents, que ja tenen una programació estable d'octubre a desembre, com les que organitzen de manera puntual, que ens explicarà totes aquestes propostes la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests dos equipaments de l'Ajuntament. A més, ens portarà també un balanç del curs anterior. Ja a tot li estic dient com a curs anterior, nou curs, perquè anem també en la línia, la mateixa línia dels nostres estudiants. Recordem, 8.700 alumnes que tornen a les aules aquest dimecres 8 de setembre. Aquest dimarts. Avui dimarts 8 de setembre. Tant parlar de l'alerta de demà ja m'he liat, ja m'estava jo confonent. Avui han tornat a les aules més de 8.700 alumnes de Castelldefels. I llavors, doncs, aquest inici de curs també ens marca molt el curs a la resta de persones, perquè moltes estem tornant de la feina tant la setmana passada com aquesta, són típics moments de reincorporació. I ens atarem també fent aquest balanç del curs anterior dels centres cívics de la nostra ciutat, que ja sabeu que anem fent seguiment també amb la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests espais, i sempre ens porta moltes activitats molt variades i unes dades molt, molt bones de participació ciutadana. I avui, com sempre, al magazín anirem fent els butlletins de cadascuna de les hores en punt, on repassarem els titulars destacats. Avui parlarem de novetats que arriben a les col·leccions de la biblioteca, aquests llibres que val la pena que aquest mes de setembre agafem en préstec. I llibres, en aquesta ocasió parlarem de llibres, però ja sabeu que la biblioteca té una àmplia col·lecció també de pel·lícules, una àmplia col·lecció musical. Ahir, per exemple, també us parlava de mangas, que tenen una bona i interessant col·lecció variada. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas un de concret, que ens aborda l'autisme. Ens el presentarà la seva escriptora, Ariadna Moreno.
I per acabar la jornada d'avui parlarem d'obres molt concretes. Estem parlant de noves fonts d'aigua, algunes que han tingut manteniment al llarg de l'estiu, com és el cas de les fonts. Recordem les fonts del Centre Cívic Vista Alegre, precisament. Avui parlarem d'aquest centre. Al llarg de l'estiu també ha tingut manteniment i ja tornava a funcionar al llarg del mes d'agost. I de fet, ahir mateix que passava pel barri, encara els nens i nenes s'apropen, nens i nenes i adults, s'apropen a mullar-se una mica perquè les temperatures encara apreten. I també ens parlarà, tot això ens ho explicarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ens parlarà de futures obres, perquè està previst que a meitat d'aquest mes de setembre comencin les obres de la font de la plaça de la Democràcia. Molt bé, amb tot això ja tenim feta la programació del dia d'avui a l'Així Som, d'aquest dimarts, dimarts 8 de setembre, que no em confongui de nou. Us desitjo que tingueu una bona tornada. Com deia també la companya Fent al programa anterior, molta paciència en aquesta jornada de reinici, reincorporació de molts alumnes a les aules amb possibles situacions complexes de mobilitat. Ja parlàvem també amb el Servei Català de Trànsit i ens recordava aquesta situació de vaga que està marcant aquest context de mobilitat, sobretot si us desplaceu a Barcelona. Dit això, comencem l'Així Som d'avui. Molt bon dia!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom en pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música. Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una d'això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Uh-huh. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè de fet recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que va funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista d'espera vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. I trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant, mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa al costat del Nàutic i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les planteges...

0: nostra tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats, i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Uh-huh. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió, perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera, o sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De vinga, inicia un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos, quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. Parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar males postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de... Doncs això, doncs coses que anem gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs ve una persona fisioterapeuta professional i ens dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te, perquè això no et porti més enllà, no? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin, sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut, soledat no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen, doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates, val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A salut i benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada i fan coses sobre, fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins i alguna per la tarda, que és molt de parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira,

0: no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
1: Mm-hmm. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
0: Sí.
1: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
0: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa Idea Plena l'hem fet 2 trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent en llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada 2-3 trimestres, perquè i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja havent aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
1: Mm-hmm. En aquest cas que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre, la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
0: El grup de dones, la SAF, l'Associació de d'Afectats per la Fibromiàlgia, l'ansietat i l'estrès. Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
1: I totes aquestes activitats, quan parlem, ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per totes les sessions que es facin.
0: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
1: Si
0: és que en la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
1: Mm-hmm. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
0: sí.
1: Però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes.
0: Sí,
1: també.
0: Sí.
1: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vistalegre, d'imprimir-lo també,
0: sí.
1: Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
0: i
1: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, ho trobeu tot digital.
0: A les dues pàgines web, a l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vistalegre, hi ha el document en format digital.
1: Uh-huh.
0: O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
1: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé.
0: Sí.
1: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
0: Exacte, veus?
1: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
0: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
1: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
0: no
1: fins
0: surten,
1: tot per les coses més petites, petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
0: Igual, igual.
1: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, eh? Fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són separa activitats d'adults i activitats infantils.
0: Sí. Comencem amb les d'adults. Bueno, és el que parlàvem abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i comitir-se fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells, perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent, no? Tenim una novetat, que és el teatre d'improvisació per la llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat, que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, pues, apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. ¿Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, i té una terrassa preciosa i doncs, posem tots els cavallets a la terrassa mirant el mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats, no? Doncs teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar bons. Quines necessitats teniu per començar a fer els tallers? Hi ha molts diferents. La costura i patronatge potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, els vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
1: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
0: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència, que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra, és molt divertit. És un taller molt divertit.
1: Que I educatiu.
0: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
1: Aquest m'encanta, eh? Era, jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
0: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
1: I això no ho faureu per adults?
0: Bueno, ens ho plantejarem, per què no?
1: Molt bé.
0: Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'ls posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
1: Uh-huh. Val? Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell adonauta.
0: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
1: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
0: Ui, corre.
1: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
0: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
1: Un projecte molt maco.
0: És un projecte comunitari que hi haurà diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
1: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
0: Superràpid, aquest...
1: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
0: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
1: Perfecte, apuntadíssim, farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te, Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
0: Benvingudes tothom.
1: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
0: Igualment.
2: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
3: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ja són les 11.
4: Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 2%. A aquesta hora hi ha diferents manifestacions en marxa a Catalunya, la més important la de Barcelona. Va de plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Les mobilitzacions de primera hora han provocat talls a vies catalanes i tensió a l'estació de trens de Lleida. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la caixa. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. L'univers Star Trek avui fa 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
5: Esports. Avui comença la Champions League de futbol 26-27 amb els partits Madrid-Inter, Lilla-Betis i Borussia-Villarreal, entre altres. El Barça debutarà demà a casa contra Feyenoord. Avui parla Flick. A la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir 3-2 al Córdoba amb gol de penal a l'últim minut, sumant 8 punts en 4 jornades. La waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
4: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, tot plegat, preludi del canvi de temps de dimecres.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Demà, alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. L'episodi es concentra entre la matinada d'aquest dimarts a dimecres i les dues del migdia de demà dimecres 9 de setembre. El perill i el risc són alts entre les 8 i les 2. Obertes les inscripcions per formar part de la prova 8a marxa nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la nostra ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels, el 12 de setembre, en horari partit, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després per la tarda de 9:45 a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang, ens recorda des del Banc de Sang i Teixits, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix doncs, temps de dedicació. Doncs, avui barrejarem els viatges a aquesta època vacacional amb la literatura perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eterns, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, I com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara... ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té, i això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo. I ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens, però la Li Yan alhora vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el gremi de llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no? Que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no? Perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb Angle Editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maich, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: La vida
0: no?
1: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
0: rebre, es porta dimoni a vegades.
1: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
0: No és poca cosa, eh?
1: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
0: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
1: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
0: Sí.
1: I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
0: Ah.
1: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeu i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
0: Uh-huh.
1: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
0: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Calihort.
1: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia, que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
0: Molt bé.
1: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori i viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit. I properament també parlarem també de les novetats audiovisuals o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
1: Exacte, les efemèrides.
0: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
1: a per vosaltres. Aquestes
0: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè a l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: És 12 del migdia. La jornada de vaga en el primer dia de curs ha engegat amb protestes que han tallat el trànsit i han afectat la mobilitat i després han arribat les manifestacions i les assemblees. Els sindicats convocants reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de l'aturada d'avui en un 2%. Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació en culpa la Generalitat d'aquesta errada. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat aquestes informacions. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta, això després de la victòria fa 2 dies d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, un resultat que ahir van provocar la protesta de milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú per als estats i les regions perquè puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i de Bell determina 3 variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, de les que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime celebra un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
2: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquesta hora el Barça s'entrena abans de debutar a la Champions de futbol demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença la Champions 26-27 amb el Madrid-Inter, Borussia-Villarreal, Lilla-Betis i Porto-Manchester City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Còrdoba amb gol de penal a l'últim minut. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades. El Girona és 5è amb 7 punts.
1: I el temps, que l'oncarà molt marcada aquesta tarda, nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de demà dimecres. Demà caurà la temperatura, atenció, entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. I avisos vermells i taronges activats, segons el Meteocat, a diverses comarques.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Les cases dels infants municipals presenten demà el seu projecte educatiu en la Festa del Cor, a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, amb l'objectiu d'apropar les seves activitats a la ciutadania, als serveis educatius municipals per a infants de 0 a 3 anys i famílies celebren aquesta nova edició, la 7ª de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Aquest dijous 10 de setembre es commemora el Dia Mundial per a la seva prevenció amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. Canvi d'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Des d'ahir, 7 de setembre, i fins al 27 d'aquest mes, s'ofereix d'11 a 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 10 a 7 de la tarda els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries de la nostra platja. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ja és el torn d'esperar una nova hora per l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels es prepara davant l'episodi de pluges intenses previst per a demà, dimecres 9 de setembre. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Per saber com s'ha preparat Castelldefels davant d'aquest episodi i què hem de fer si finalment aquestes pluges són altes, parlem ara amb Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Javier, bon dia, com estàs?
1: Bon dia a vosaltres, molt bé.
0: Quina és la previsió que tenim ara mateix per a Castelldefels de cara a aquesta matinada i demà al llarg del matí?
1: De cara a la propera matinada, les previsions són de fortes pluges. Quan a fortes vol dir intenses, molt intenses puntualment. En una previsió de que siguin superiors als 20 litres durant mitja hora.
0: Hi ha una, a més, hi ha una diferència important entre la matinada, començar tot a partir de les, dues de la matinada d'aquest dimarts a dimecres i després s'allarga fins al migdia també de dimecres, però amb canvis del nivell de risc i nivell de perill. Ens els pots explicar?
1: Sí, les previsions del començament de l'episodi de risc comencen a la matinada, a les dues de la matinada, però aquest és l'inicial, la que va de les dues fins a les 8 de la matinada, la probabilitat de que aquestes pluges materialitzin és inferior al 30%. Per això el perill és un perill baix i el risc és moderat, és mig. La previsió, o sigui, la zona 0, el punt clau, on s'esperen que les probabilitats siguin superiors al 70%, o sigui, que hi ha moltes probabilitats que es materialitzin aquestes pluges intenses, dintre de que estem en un pronòstic, és la ventana, la finestra, des de les 8 de la matinada fins a les 2 de la tarda. O sigui, durant el matí del dimecres. En aquestes sí que s'esperen que les pluies intenses que poden provocar inundacions, no es preveu grans zones inundades, es preveu que siguin inundacions puntuals de passos terrats, d'alguns carrets, per la pluja intensa en molt curt de temps, durant 30 minuts.
0: Sí, efectivament, abans també ens mencionaves, Javier, que es podrien arribar a superar els 20 litres en només 30 minuts. Per persones que potser amb temes de quan parleu de quantitats d'aigua que cau i no ens acabem de situar, això realment és un episodi fort, el que estem parlant.
1: Correcte. O sigui, ja quan sobrepassa els 20 litres està catalogat com un episodi de risc i un episodi fort. Vol dir que cau molta aigua i el que nosaltres, l'alerta s'activa per preparar que tot el sistema de drenatge sigui òptim, perquè que aquesta aigua tingui, el nostre sistema tingui la capacitat de seguar el màxim aigua possible durant aquest curt temps.
0: Des de Protecció Civil sempre ens dieu que la prevenció és la millor resposta. Per tant, des de que s'ha activat aquesta alerta, ja esteu treballant en tota aquesta sèrie d'actuacions preventives adscrites al Pla d'Emergències.
1: Correcte. Nosaltres, una vegada se materialitzen les alertes, comencem tot el que és el pla preventiu i té dues façanes. Una primera és tot els serveis municipals, és el repàs i que tot el sistema de drenatge estigui correcte. Es revisen tots els embornals que siguin conflictius, totes les bombes, els grups electrògens per si hi ha aturades elèctriques, que estigui, o sigui, la maquinària encarregada de desaguar l'aigua al mar estigui correcta i afinada per actuar correctament. Se revisen les sortides al mar, tota una sèrie d'operacions i, sobretot, també se fixa els retens de personal que tingui que estar de guàrdia per si hi ha algun problema poder ràpidament respondre. Perquè com que està en el curt de temps, han d'estar els equips molt preparats.
0: Quan tenim una previsió d'una pluja d'aquestes característiques, quines són les situacions que més us preocupen a Protecció Civil?
1: Bueno, es preocupa la que t'he comentat, que el sistema estigui correctament preparat i sobretot que la ciutadania coneix aquest risc i que sigui que tingui actituds preventives i d'autoprotecció. És a dir, que tinga molta cura en els passos soterrats i que la mobilitat la prescinda al mínim possible.
0: Sempre també quan arriben aquest tipus d'avisos, alertes, prealertes, feu una comunicació d'una sèrie de recomanacions i consells d'autoprotecció, en aquest cas doncs, en concret per xàfecs intensos. Si estem a casa i, per exemple, ens comença a entrar aigua, què hauríem de fer i quines serien les recomanacions generals que feu quan ens quedem a casa?
1: Quan quedo a casa, la primera qüestió, com que nosaltres hem activat l'alerta abans de que materialitzi l'episodi, és preparar també el vostre sistema, revisar que si és una vivenda unifamiliar, que la teulada estigui correcta, que no hi ha ningú clavegueram obstruït per fulles o qualsevol coseta d'aquesta. Tindrà mà sempre una linterna i el kit de primera emergència, si succeeix alguna cosa. Quan comença a ploure, sobretot és restringir els accessos a soterranis. En aquest aspecte, si teniu un parc i un això, prescindir de ficar-se dintre. I si comença a entrar aigua al pis, anar a la part superior d'aquest i fer la trucada del 112.
0: I si demà la pluja ens sorprèn a l'exterior, o també penso, per exemple, si estem conduint, quines serien les actuacions que hauríem i aquests consells d'autoprotecció que ens recomanaríeu tenir en compte?
1: Hem de tindre molt de cura d'atravessar rieres, passos terrats, curs on hi ha curs d'aigua. Mentalment, si sembli que pot passar, estarem de passar perquè en un moment el cotxe es

0: quién es el problema i quan allà està involucrada.
1: Perfecte, Javier. Seguirem pendents d'aquesta alerta que s'activa, com ens explicaves, aquesta matinada, a partir de les 2 de la matinada, i amb aquesta previsió de risc alt, sobretot concentrat entre les 8 i les 2 del migdia. M'agradaria aprofitar així ràpidament també perquè des de Protecció Civil teníem un altre tema també d'actualitat, perquè precisament ahir, dilluns 7 de setembre, canviava l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja de Castelldefels. Quins són ara els nous horaris?
0: Els nous horaris canvien sobretot a la franja de los días laborables, de dilluns a divendres. El servei s'inicia una hora després, no comença a les 10 com comença normalment, sinó començarà a les 11 i finalitzarà una hora abans. No finalitzarà a les 7 de la tarda, sinó finalitzarà a les 6 de la tarda. Els caps de setmanes, i dissabtes i diumenges, i dies festius, com pot ser el dia 11, l'horari continua sent igual que el que nosaltres denominem temporada alta.
1: És important, i a més estava pensant també, Javier, que precisament en aquest context que demà tenim aquesta alerta per pluges intenses, importa tenir en compte aquesta prevenció de conèixer l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme i fixar-nos en la bandera, perquè segurament demà, si ens arriben aquestes pluges intenses, el mar també estarà agitat.
0: És correcte i normalment és de preveure que no anirà gent perquè si hi ha pluja la gent no va, però hem de tenir cura de que, aunque estigui nublat, l'episodi de pluja o les aigües que ens poden arribar, perquè totes nostres sortides donen totes al mar, i aunque no pluja en la part baixa, pot estar pujant en les caseleres de Conca i solen ser perillós. Con lo qual, la bandera ha d'estar molt atents en aquest sentit. Nosaltres des d'aquí hi ha diverses activitats organitzades que havien de col·legis a la platja, les han avisat del risc i han canviat la dates d'aquestes activitats. O sigui, demà és un dia per estendre d'anar a la platja.
1: Doncs la recomanació també d'evitar anar a la platja i més amb tota aquesta informació i comunicació que esteu fent i reorganització del calendari d'activitats amb escoles. Important, tenint en compte que tot just comença el nou curs, doncs s'ha de reprogramar també aquest tipus d'activitats en base a la prevenció i la seguretat. Per acabar, Javier, no sé si volies dir alguna cosa més d'això, si no tenia una darrera pregunta.
0: No, el que comentava és important. Nosaltres, sobretot, tenim com a ítem principal és que el període de major risc, el període de risc alt, comença a les 8 comença a les 8 del matí, que és l'horari on s'està fent l'entrada als col·legis i la mobilitat és alta en aquest sentit i pot donar problemes puntuals en tot el que és la mobilitat. Per això hem de tenir cura i poder anar caminant molt millor que anar en cotxe.
1: Efectivament, demà segurament amb aquesta situació potser ens podem trobar també algun tall de carrers. Aquesta seria una de les actuacions també, entenc que demà molt important, la coordinació amb policia local.
0: Sí, correcte. Ja t'he comentat que una de les qüestions és la revisió de tots aquests punts i de tot el que són senyalització, tals de carret. Nosaltres tenim monitoritzat i automaticitat tots els estalls dels passos terrats, amb la qual cosa s'estan comprovant que estigui funcionant correctament i potser que per alguna anomalia o perquè les pluges són molt, molt intenses durant un curt de temps i el sistema de bombament no té capacitat per absorbir tota l'aigua, que hi ha inundacions d'aquest pas soterrat. Aquestes són les probabilitats més que nosaltres estem preveient, o sigui, algun pas soterrat que pugui estar afectat, algun carrer de les parts baixes del municipi, perquè l'aigua comença a nosaltres tenint l'efecte embut, en el qual està plovent tota l'aigua i es concentra tot en les parts baixes on han de sortir al mar.
1: Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, per part nostra, agrair-te aquesta estona, explicar-nos aquesta alerta que tenim prevista des de les 2 de la matinada del dimecres 9 de setembre fins al migdia i amb aquest risc elevat a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. Seguirem pendents i si hi hagués qualsevol actualització oferirem micros per poder parlar de nou amb Protecció Civil i informar a la ciutadania. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens ofereix sobretot de difundir aquesta informació i aquest consell a la ciutadania que ha de saber per poder tindre les actituds d'autoprotecció corresponents.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 8 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de novembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajuda a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions assistencials. Comencem!

0: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
1: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
0: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
1: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques, de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, perquè són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
1: És un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que ha començat aquest curs, que està a Aerotèrmia, en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs s'ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
1: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què, què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar. Que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Mm-hmm. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, hi ha infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat. Mm-hmm.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més. Doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a ajuntament no tenim doncs aquesta mediació i no podem fer res, però doncs s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu, i nosaltres també doncs estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita, no? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís de situació meteorològica de perill emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per les pròximes hores. La previsió apunta a un episodi de pluges intenses que afectarà el municipi entre la matinada de dimarts a dimecres i les dues del migdia de dimecres. Segons les previsions, el tram amb més probabilitat de precipitacions fortes es concentra entre les 8 i les 2 de dimecres, quan el nivell de risc serà més alt i els xàfecs podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A més, també existeix la possibilitat que durant aquest mateix període s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Davant aquesta situació, el consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives per reduir els possibles efectes de l'episodi. Entre les actuacions previstes hi ha la neteja d'emborronals i punts de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la supervisió de les sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. L'operatiu inclou la coordinació entre els diferents serveis municipals d'emergència, així com la previsió de possibles talls de carrers o desviaments de trànsit si les circumstàncies ho requereixen. A més, s'han revisat els recursos materials i humans necessaris per actuar en cas d'episodi meteorològic que generi incidències. Des de l'Ajuntament es demana a la ciutadania que extremi les precaucions, eviti desplaçaments innecessaris durant les hores de més risc i segueixi en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències. També es recomana no accedir a rieres, zones inundables, platges ni espais propers als punts de drenatge mentre duri l'episodi de pluges. En cas d'emergència, es recorda que cal trucar al telèfon 112 i facilitar l'ubicació exacta i la situació que s'estigui produint. Quan es parla de la policia local, sovint l'atenció se centra en el control del trànsit, les denúncies, els dispositius de seguretat o detencions. Tot i això, una part important de la seva activitat diària està relacionada amb l'assistència i l'atenció immediata a les persones que es troben en situacions de risc o emergència. Així ho ha destacat el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, on ha posat en valor una tasca que, segons explica, no sempre té el mateix impacte informatiu que altres intervencions policials, però que resulta fonamental per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania. L'escoltem.
2: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades, perquè potser no té la transcendència, no? Ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim, el fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però podria destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania. Mm-hmm.
0: Les declaracions arriben després de diverses actuacions recents en el que els agents han hagut d'intervenir per auxiliar persones que es trobaven en situacions delicades. En aquests casos, la rapidesa d'actuació i la formació específica dels efectius policials permeten oferir una primera atenció mentre arriben els serveis sanitaris. La policia local disposa de desfibriladors i de personal format en tècniques de primers auxilis i reanimació, una preparació que permet donar una resposta immediata davant d'emergències mèdiques que poden produir-se a la via pública, a la platja o en altres espais del municipi. Des del cos policial remarquen que aquesta funció assistencial forma part del seu dia a dia i representa una de les facetes menys visibles de la seva feina, una tasca que complementa les seves competències en matèria de seguretat ciutadana i que contribueix a oferir una resposta ràpida davant de situacions que requereixen una actuació urgent. Demà, 9 de setembre, els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer amb una nova edició de la Festa del Cor. La iniciativa tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, i vol apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen aquests serveis municipals adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. La jornada oferirà diferents racons de jocs i activitats pensades per als més petits, però també planteja com un espai de trobada entre famílies i professionals. L'objectiu és donar a conèixer els espais familiars que formen part del projecte municipal de les cases dels infants, integrat pels centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via, Mar i Canai Maric. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la cap de la unitat responsable de les cases dels infants, Rosa Mestre, explicava que la Festa del Cor arriba enguany a la seva 16a edició i s'ha consolidat com una oportunitat per mostrar a la ciutadania els serveis que ofereixen aquests equipaments. L'escoltem.
3: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem, i també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: Un dels elements centrals de la jornada serà el joc, una eina fonamental en el desenvolupament dels infants durant els primers anys de vida. Les activitats permetran als nens i nenes experimentar, descobrir i relacionar-se amb altres infants en un entorn adaptat a les seves necessitats. Sobre la importància del joc en aquestes edats parlava també la Rosa Mestre. L'escoltem.
3: Partim de la base de que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques, que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres, i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Més enllà de les activitats per als infants, la Festa del Cor també posa en valor la funció d'acompanyament que desenvolupen els espais familiars. A través d'aquests serveis, les famílies disposen d'espais on compartir experiències, resoldre dubtes i rebre orientació de professionals especialitzats en educació i criança. Segons expliquen des de la Casa dels Infants, aquests grups afavoreixen la creació de xarxes de suport entre famílies que sovint afronten la criança lluny del seu entorn familiar més proper. L'escoltem.
3: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal, i aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: La festa és oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no requereix inscripció prèvia. A més, servirà per informar sobre els diferents serveis que ofereixen les cases dels infants, on encara hi ha places disponibles en alguns espais familiars per aquest curs. Recordem que tot dependrà de la situació climàtica de demà. El sènior femení de Castelldefels Hockey Club ha començat de la millor manera la temporada 2026-2027. L'equip roig i negre es va proclamar diumenge passat campió de Catalunya de Divisió d'Honor B femenina després d'imposar-se per 4-1 al Club Egara a la final disputada a Terrassa. Les castelldefelenques van haver de reaccionar després de començar el partit per darrere en el marcador, però van aconseguir remuntar abans del descans i acabar dominant clarament la final. La victòria els permet aixecar el primer títol oficial del nou curs esportiu. El conjunt havia accedit a la final després de completar una fase prèvia en ple de victòries, superant el Vallès Esportiu per 2-1 i el Futbol Club Barcelona per 0-4. Després d'aquest èxit, l'equip afronta ara l'inici de la competició de Lliga a la Divisió d'Honor B estatal. Les jugadores de Castelldefels debutaran aquest dissabte al cap del Màlaga, Rincón de la Victòria, en la primera jornada del campionat. També aquest cap de setmana comença la Lliga al sènior masculí del Castelldefels Hockey Club, que visitarà diumenge el camp del Madrid Las Rozas en l'estrena de la nova temporada.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 8 de setembre, a Castelldefels. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant de la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de setembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajudar a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions essencials. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: fons.
1: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
2: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona, però el més important és que van patir un tancament d'una escola, del Sant Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han doncs, pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions doncs, ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs, han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat doncs, un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels doncs, ens hem de sentir orgullosos. No? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs, hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector. No? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada, ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre per un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació doncs, a iniciar un curs també doncs, amb ganes.
1: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem comentant-ho al llarg de l'entrevista, però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves al discurs de divendres en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
2: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut doncs, oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius tinc dues paraules claus per cada dia, que són meves. És enfortir i afavorir. Enfortir tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAS, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan, i són moltes locals, que treballen aquí i són d'aquí, de Castelldefels, doncs fan tots fan una gran tasca, no? I per mi l'acte d'inauguració, per primera vegada en el Teatre Plaza, és que volia doncs l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu, hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
1: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu. I a més, també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals. Però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada. No està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
2: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'has preguntat per les vacances, no? I dic, només, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i directores dels centres ja comencen a treballar. Ja van a les escoles per veure això, actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, fusteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances. No? I hem destinat també extraordinàriament doncs, un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques, de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, perquè són titularitat de la Generalitat. No? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també, i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això doncs, tenim disposat ja una planificació d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
1: Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures i al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures, així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores d'adaptació.
2: Encara no s'han instal·lat tots, no s'han instal·lat, tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. Mm-hmm. I, de fet, ja com ho comentes, és un tema que ens pertoca a tots i a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot difondre en totes les escoles.
1: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
2: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat doncs, és la que té més competències. La plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, doncs, bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat, l'Ajuntament. El que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipal. No? Però també... Doncs,

0: prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar, molt important, i aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas doncs, tenim una comissió i la Generalitat també s'ha doncs, sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme. No?
1: Mm-hmm. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
0: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només a I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tots aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
1: Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
0: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, és això el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells, llavors això és una banda. Però per una altra banda també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, a infància, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs, podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
1: I a més, també ja finalment en la teva benvinguda parlaves d'aquest nou reglament del Consell d'Educació per fer-lo més participatiu. Què canvia respecte del que era fins ara l'actual?
0: Doncs aquí el que era la equitat de participació, de representació de diferents... l'escola privada, l'escola concertada, la pública, el sector alumnat, el sector família, el sector sindicats, el sector polític també. Doncs aquí ara el que s'ha refet és actualitzar els objectius, que de fet, no sé si em sembla que ara no recordo de memòria, però em sembla que fa més de 20 anys que no s'havia reformulat aquest consell, aquest reglament. De fet, el primer que s'ha fet és canviar el nom. Ja no és un consell escolar, no? Sinó és un consell d'educació. I aquí ja l'amplia, el títol del consell ja amplia doncs, a tot l'àmbit educatiu. Ja no només escolar, que a vegades quan parlem d'escolar sembla primària i poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no.

0: Aquí és un consell d'educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
1: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi, i quins projectes tenim a Castelldefels. Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
0: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació. Diem, volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt, doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? A vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres ens, i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que aquesta visita, doncs, ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
1: I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
0: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no?, als dirigents, i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar a una pregunta, com heu trobat aquesta recepció, com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no? Però els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes LORA, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès, i tots els japonesos, i que gràcia, això va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte. Jo crec que aquesta relació, doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències. Ens van comentar com està la situació allà. Ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament, tenen un índex també alt d'abandonament, d'absentisme, bueno, doncs vam poder intercanviar doncs, les mateixes problemàtiques que tenim. Mm-hmm.
1: Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
0: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, es va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També l'AQUAS va estar molt propera a les problemàtiques educatives i bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir doncs, va ser un acte molt emotiu i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita. Normalment, abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, i venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la coach, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar no? A tot el sector per continuar i avançar. No? Al marge d'aquesta convocatòria, no? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs, que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
1: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels aquest 8 de setembre?
0: Bueno, total, o sigui, tots els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar, doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació, no s'ha compromès a reduir les ràtios, s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats, i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a bons acords i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
1: Mm-hmm. Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
0: A tots, no només a mi, a tots i a totes,
1: desitjar-vos a tothom,
0: famílies, a les famílies, als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom i continuarem doncs, parlant-ne.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia.
2: a fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Ara amb vagues de mestres i el conflicte obert en l'administració. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Més d'un milió d'alumnes catalans tornaven avui a les aules i ho han fet amb el conflicte entre els mestres i els professors i la Generalitat al mateix lloc on era l'últim dia de classe el curs passat, el mes de juny. Les negociacions continuen aturades i per això els sindicats majoritaris de l'educació han mantingut la convocatòria per aquest primer dia de classe, Natàlia Ramon.
3: Una altra vegada els carrers de les quatre capitals catalanes s'han tenyit de groc en una nova jornada de protesta dels mestres que fins ara ha tingut un seguiment d'entre un 10 i un 30%.
1: A Barcelona s'ha acabat ja la manifestació, Toni Fortesa?
4: Doncs sí, ja ha acabat la manifestació que ha reunit prop de 2.000 persones al centre Barcelona. Els concentrats han reclamat al govern que proposi una agenda de treball clara per atendre les reclamacions del col·lectiu. Entre les principals mesures demanades pels docents hi ha l'augment de pressupost per educació, la reducció de ràtios i més recursos per a poder desplegar una escola inclusiva.
1: Doncs des del govern, la consellera Esther Niubó diu que manté la mà estesa als sindicats, però per parlar de les condicions laborals dels professors. Per tot el futur de l'educació, el debat, diu, ha de ser més ampli.
5: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
1: Però no ens movem del món educatiu, perquè Espanya torna a caure, i força, a les proves PISA, les que avaluen al nivell mundial el rendiment acadèmic dels estudiants. Aquest any s'ha posat el focus en la competència lectora, en les ciències i en les matemàtiques, i els estudiants de tot l'Estat han perdut nivell. Catalunya no té dades comparables perquè, recordeu, la mostra d'aquest any no ha estat vàlida.
3: Tot i que el retrocés dels estudiants ha generalitzat i arreu del món, pel que fa als de l'Estat, són les pitjors dades de la història, especialment en comprensió lectora, on el descens és monumental. Tue Hallgren, coordinador de les proves PISA, ho atribueix a les pantalles.
6: Generally, en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes.
1: I atenció a això. Segons una investigació publicada pel diari israelià Haaretz, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del terrible atac del 7 d'octubre del 2023.
3: El diari assegura que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: I això que el president dels Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, hauria alertat Netanyahu en una conversa que s'hauria allargat fins a 3/4 d'hora. Netanyahu ho nega, però l'oposició ja ha sortit en tromba amb l'esperança que la informació debiliti encara més les opcions del primer ministre a ser reelegit en les eleccions de finals d'octubre.
1: I avui ens fixarem també en el Pacte per la Llengua, perquè Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment un any i mig després que signés.
3: I demana al govern que s'hi posi amb urgència, especialment en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa i també els mitjans de comunicació públics. Òscar Escudé és el president de la plataforma.
8: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Lamine Yamal, decidit a guanyar la Champions aquest any.
9: El davanter del Barça es marca el títol europeu com a gran objectiu per aquest any.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar, i aquest any pot ser.
9: Lamine també ha dit que ha fet un gran any i que es veu amb moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or. Demà el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord a 6:45 i avui debuta el Madrid a les 9 amb l'Inter de Milà. I presentació multitudinària al Barça de bàsquet amb els 11 fitxatges de cop.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
11: Hi ha pocs problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària. Destaquem unes obres que alenteixen el trànsit a la 2 de Montmaneu a Cervera, en sentit Lleida, i dos vehicles avariats que tallen un carril a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona, i a la P7 a Tarragona, en sentit sud.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: A veure, una darrere de l'altra. Avui últim dia de calorada, però demà aiguats?
13: Demà aiguats. El que tenim clar de cara a demà és la caiguda de temperatures que arribarà a les 43 comarques, sense excepció, però amb diferències, lògicament. Per exemple, la ciutat de Girona, que avui fregarà els 40-39, demà en tindran 27.
1: Déu-n'hi-do.
13: Això és, clar, això és una baixada de 12 graus. A Barcelona pot baixar 7 graus. A Lleida pot baixar dels 39 als 30. Són 9 graus de baixada. A Viella pot baixar 15 graus la temperatura dels 32 d'avui. Per tant, normalització absoluta de la temperatura, que no vol dir que vingui la tardor, simplement farà la bonança de setembre o fresca les nits, i aiguats, efectivament, que no arribaran a tot Catalunya, però que ara mateix treuen el nas per l'Aragó, no els aiguats, però sí alguns primers ruixats, baixa Ribagorça, la Llitera, cap a la Franja, i que aquesta nit podrien ja, entre la nit matinada i demà al matí, escombrar punts del litoral i prelitoral central. Atenció, avís vermell de Meteocat a l'àrea del Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, taronja, moltes comarques de l'entorn. Aquests aiguats esquivaran el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Els ruixats no seran importants ni a la Costa Brava ni a la zona occidental del Pirineu, però sí que podrien ser importants localment i regularment. Hi haurà sorpreses amb els aiguats, zones amb molt poca precipitació, les comarques més poblades i algunes també de la Catalunya central o Pirineu Oriental. Finalment, a partir de dijous, torna el sol i les mosques, però amb temperatura frenada.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El curs escolar arrenca amb noves mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, xifra el seguiment en un 30%. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona i a les principals vies de la xarxa viària, i després s'han fet una desena de mobilitzacions arreu del país. A Barcelona, la marxa ha aplegat 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Anem cap a la plaça Sant Jaume, on ha acabat la protesta a Barcelona. Martí Cuní, Toni Fortesa, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs rere el lema de contra l'emergència educativa seguim als carrers. Com deies, unes 2.000 persones s'han manifestat des de plaça Urquinaona i fins a plaça Sant Jaume. Escoltem la Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia.
16: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
17: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
18: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
15: Sota un sol de justícia, crits contra la consellera Niubó i contra la inacció del govern, tal i com recalquen la Susana i en Xavi.
19: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret a l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
20: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
15: Més pressupost a l'educació, baixada de ràtios i més recursos per la inclusiva han estat els principals reclams. En Francesc i la Manuela són dos dels docents concentrats avui.
21: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
22: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient. I és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
15: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume, on s'ha celebrat una assemblea de docents.
1: Aquesta vegada avui i les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions de protesta que, en alguns casos, han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida amb la Noelia Caselles, a Girona amb el Pau Bartrolí i a Tarragona amb el Manel Sastre.
23: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
24: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí, que hi ha hagut tres identificacions.
0: Nosaltres seguirem amb la lluita, estem convençuts que l'educació necessita una millora.
23: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
2: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontejau i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma, de Sant Feliu de Guíxols, explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs.
4: I en realitat ens ho hem pensat. Ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
2: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i amb representació d'educadors i educadores d'infantil, primària i secundària.
5: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia 7 com volien per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Amb crits de som docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
24: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem. El que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
5: A l'Ebre, els docents han tallat l'eina 340 en posta.
1: Bé, doncs, davant d'aquestes protestes, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però això sí, només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu català en els pròxims 10 anys, però que aquest és un debat que s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyete.
25: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
26: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
25: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
26: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
25: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
1: Però al marge de la vaga i de les protestes, no hem d'oblidar que avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 per 1.600.000 alumnes catalans. Amb quines xifres s'afronta aquest curs escolar, Mònica Mas?
27: Doncs amb mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals entre docents, personal administratiu i d'atenció educativa. Un curs, doncs, que comença mogut per les mobilitzacions dels sindicats, com deies, i per això el Departament d'Educació demana als directors dels centres que siguin mediadors actius per desencallar el conflicte. Isabel Balaguer és directora de l'Institut Escola Eixample de Barcelona i posa però condicions.
28: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
1: Però la realitat del país engloba escoles i instituts que tenen centenars o milers, fins i tot, d'alumnes, però també petits centres rurals. Hem anat a l'escola de Bovera, a les Garrigues, un centre que té 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Bovera, Estela Bussoms.
29: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
30: Trobàveu a faltar els companys?
31: Bastant.
30: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola. Però bueno, els motius hi són.
29: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
32: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
29: En tot cas, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
3: Arriba molt més, no?, l'educació. Poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
29: Un curs que ha començat, per cert, amb els ventiladors encesos.
1: Ho comentàvem amb el Francesc Mauri quan fèiem la portada d'aquest Catalunya Migdia. Després d'aquest primer dia de curs marcat per la vaga, el segon, el de demà, tindrà les pluges a molts punts del país com a protagonistes. Protecció Civil ja té activada l'alerta del pla Inuncat, perquè a partir d'aquesta pròxima matinada, però sobretot demà al matí, es preveuen pluges intenses que poden complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts en bona part del país, Montse Poblet.
6: Protecció Civil i la resta d'institucions del Comitè Tècnic d'Emergències estan valorant en aquests moments les mesures adoptades cara a aquest nou episodi de pluges que pot anar acompanyat de vent, calamar-se i potser algun esclafit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar demà a primera hora coincidint amb l'entrada a les escoles.
7: Ho veiem amb preocupació, que comença l'escola i per lo que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
6: Per evitar danys, Protecció Civil recomana que aquesta mateixa tarda, abans no arribin les pluges, es revisin els embornals de patis i terrasses, es retirin tots els elements que puguin moure's amb el vent i es treguin els cotxes aparcats a les zones inundables. Les pluges seran generals, però especialment intenses al centre del país i al litoral i prelitoral centrals. Poden caure 40 litres en 30 minuts i en alguns indrets acumular-se'n 60 en 3 hores.
1: I no deixem de parlar d'educació, perquè Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya queda fora d'aquest estudi per, recordeu, l'elevant nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
8: Bon dia. Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
9: Generally, if a text is longer than... En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
8: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
10: Y el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
8: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
1: Sobre els resultats de l'informe PISA a Catalunya, la consellera Esther Niubó no ha volgut valorar-los perquè assegura que no són reals i que, per tant, seria fer política ficció, diu. Però ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement dels alumnes de les matemàtiques i la seva comprensió lectora. En aquest sentit, la consellera ha tornat a plantejar-se la possibilitat de recuperar les lectures obligatòries.
26: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses anirem a Israel i la resta de la política internacional.
11: Catalunya migdia.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Catalunya migdia.
1: Gairebé les 2:20. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Això diu una investigació que publica avui el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat israelians ni tampoc va perdre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat. Insisteix que mai no va ser informat. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
14: Bon dia. Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que la aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
15: Creu una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
14: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
1: Encara sobre Israel, el Regne Unit pretén endurir el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. El govern laborista britànic ha denunciat aquesta tarda la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Israel ja ha condemnat la mesura i promet represàlies. Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Hola, bon dia. L'argument britànic per imposar aquesta prohibició és la decisió de l'executiu israelià de construir 1.200 habitatges per colons jueus a prop de Jerusalem, en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Londres creu que això farà impossible la solució de dos estats a Israel i a Palestina. Segons Downing Street, ahir el primer ministre, Andy Burnham, va trucar a Donald Trump per reiterar-li precisament la importància de la solució dels dos estats. Estem a l'espera que el ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, en doni els detalls, però abans d'anunciar les mesures, el president d'Israel, Isaac Herzog, les ha condemnat.
17: Crec que serà un greu error de càlcul, una decisió que caurà al costat equivocat de la història. En el context actual seria una interferència greu en les eleccions demòcrates d'una nació sobirana.
16: Dàtils, mangos o alvocats són els principals productes que s'exporten dels assentaments jueus cap al Regne Unit. L'impacte real en el comerç bilateral seria mínim. Dins els laboristes, alguns diputats creuen que la mesura arriba tard i no va prou lluny, i d'altres, especialment els que tenen votants jueus a la seva circumscripció, creuen que va massa lluny. Alguns apunten que el boicot britànic pretén contrarrestar els arguments del Partit dels Verds, que acusen els laboristes de complicitat a Gaza i de continuar l'exportació d'armes a Israel.
1: Mentrestant, a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on, recordeu, diumenge va guanyar clarament les eleccions l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, tot i que sense aconseguir la majoria absoluta per poder governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
18: Bon dia.
2: Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
4: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
2: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
5: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode.
2: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
1: Més coses. Davant la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, abans que demà la Comissió Europea presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
18: Hola, bon dia. És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén ajudar els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Els dona més cobertura legal, tenint en compte que aquest tema sovint acaba als tribunals per les denúncies de partits contraris o de particulars. La norma europea, però, serà opcional. En cap cas serà obligatòria per a aquells governs que es neguin a regular l'habitatge, però sí que crea un marc jurídic més clar per a les administracions que ho vulguin fer.
1: Això sí, Bruno, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya.
18: I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants, tot això parlant de xifres mitjanes. També caldrà complir un altre requisit, que l'habitatge s'hagi encarit durant 10 anys abans de posar una restricció. I per regular el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar que, en particular, els contractes de curta durada són perjudicials. Sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals, perquè no siguin més restrictives del compte, i caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents un cop els preus de l'habitatge ja hagin millorat.
1: Doncs bé, la patronal dels pisos turístics s'agafa justament a aquestes línies vermelles que fixa la Comissió Europea per dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que no li serà tan fàcil eliminar-los l'activitat econòmica com s'ha anunciat per d'aquí a 2 anys. Sara Riera.
6: Es pot restringir l'activitat, però hi ha, com dèiem, condicions. Recordareu que l'alcalde Collboni va anunciar que no renovaria més llicències turístiques a partir del 2028, emparant-se en la regulació del lloguer de la Generalitat, que diu que Barcelona és zona tensionada. Ara, la Comissió ha deixat clar que hi ha principis del dret comunitari que no es poden vulnerar i que no es pot restringir una activitat si abans, per exemple, no has esgotat altres vies, com podria ser construir habitatge públic durant anys, per moltes competències en habitatge que tinguis. Per això, la presidenta de Partur, Marian Muro, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
19: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que la... tu no pots fer el que vulguis.
6: No oblidem tampoc que aquesta llei de mesures urgents d'habitatge de la Generalitat està en mans del Constitucional i també té un procés obert a Europa des de fa 2 anys.
1: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Aquest matí el govern ha fet el primer pas per començar a preparar els pressupostos de l'any 2027, tot i que ja té assumit que serà gairebé impossible poder negociar-los tenint en compte l'horitzó electoral que hi ha l'any que ve. De fet, a l'executiu estan tranquils perquè, encara que no aprovin aquests pressupostos del 2027, tenen aire com per poder acabar la legislatura. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
20: Què tal? Bon dia. Sí, el Consell Executiu ha fet un pas tècnic i ha aprovat aquest matí l'anomenat sostre de despesa. És la quantitat de
3: de diners que es podria gastar la Generalitat si tingués uns nous pressupostos el 2027. Ara bé, el govern ja comptaven que l'any que ve estarà endimoniat i per això els comptes que va aprovar abans de l'estiu estan pensats per arribar al final del mandat. De fet, la mateixa consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha deixat clar que no entren els plans del govern a seure's a negociar uns altres pressupostos aquesta tardor.
20: Certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
3: Una reforma del finançament autonòmic que depèn de la majoria al Congrés i que el govern de Salvador Illa està disposat, diu, a fer tot el que pugui per convèncer Junts.
1: Doncs precisament parlant de números, el número 2 de Junts, Jordi Turull, reclama al PSOE i a Esquerra Republicana que Catalunya tingui la clau de la caixa com a condició irrenunciable per poder aprovar el nou finançament. Turull n'ha parlat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Corbalan.
21: Sí, en aquesta entrevista el secretari general de Junts ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta als juntaires perquè aprovin al Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la mateixa consellera suggereix seria una línia de finançament extraordinària per potenciar el català, però Jordi Turull deixa clara la condició irrenunciable per a Junts.
22: La clau de la caixa, sí, esclar. Sí, esclar.
1: Només hi ha aquesta condició.
22: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
21: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria a l'Estat només la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat. D'altra banda, Jordi Turull ha assegurat en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que Carles Puigdemont està fort a l'espera de la decisió sobre l'amnistia i que totes les decisions estratègiques del partit passen per Waterloo.
1: Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa o els mitjans públics, Marta Vives.
23: Sí, l'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma, Òscar Escudé, posa exemples concrets.
24: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
23: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
24: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
23: L'entitat que forma part d'aquest pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
1: Més coses. El govern espanyol ha desclassificat 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. A partir de demà, tothom els podrà consultar a la web de l'executiu i, segons la Moncloa, es demostrarà que no van tenir cap pista del que s'estava preparant. Palau de la Moncloa, Paula Brujans, bon dia.
25: Classifiquen, bon dia, tots els informes que van fer la policia, la Guàrdia Civil i el CNI entre l'1 de juliol i l'1 d'agost, documents en mans del Ministeri de Defensa i el de l'Interior, on s'avisava d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta abans del 30 de juliol, però cap, segons la ministra portaveu, Elma Saiz, donava pistes de la dimensió de l'entrada.
27: La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
25: Els informes, per tant, reforçaran la tesi del govern espanyol i tampoc apuntaran res sobre la participació del Marroc, però Saiz diu que actuaran contra Rabat si s'acaba demostrant.
27: Y el presidente del gobierno ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del gobierno es la total transparencia.
25: El Partit Popular qüestiona que els informes aportin cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha denunciat avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere de la tragèdia.
1: I mentrestant, l'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol per tal que la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa al març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fonts presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez, tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la SEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
1: I una cosa més abans de la publicitat, segur que no us sorprèn. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys, de cara al 2030. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa al món podria mitigar les retallades en cooperació internacional, Núria Jarr.
6: L'estudi que publica avui la revista The Lancet ha analitzat fins a 10 mesures fiscals per gravar les grans fortunes. Els seus autors defensen que les propostes no són radicals, sinó que sorgeixen d'organismes econòmics més aviat conservadors. Un dels investigadors, l'economista Lucio Espósito, explica per què als més rics els interessa pagar més impostos, com, per cert, han demanat més d'un cop al Fòrum de Davos.
7: La desigualdad ha llegado a un punto en que la sociedad deja de funcionar. Y ellos, muy listos, entienden bien que si la sociedad deja de funcionar, ellos dejan de acumular riqueza. Entonces, llega un punto de desigualdad que no es buena para nadie.
6: L'augment de la mortalitat, sobretot als països més empobrits, és la conseqüència final d'aquestes desigualtats que provoquen més inseguretat social, treballadors menys qualificats i més malalties infeccioses arreu del món.
1: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Com et quedes si et diem que el pot de cigrons que obriràs per dinar és en realitat una ampolla de colònia? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
10: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Catalunya migdia.
1: Passant 7 minuts de 2:15... El jove suís de 23 anys, Nelio Biedermann, és la gran revelació literària europea del moment gràcies a la novel·la Làzar, que recorre el convuls segle XX europeu. La història de la seva família hongaresa aristocràtica va inspirar el llibre, que té un to oníric i alhora èpic que el converteix en un relat singular i absorbent. S'acaba de publicar en català i en castellà i aquest migdia l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
26: Poètica i dolorosa, Làzar, el lector se submergeix en una barreja de contes dels germans Grimm, realisme màgic i realitat colpidora, que explica la història d'una saga que governa durant generacions les seves terres hongareses en un ordre perfecte fins que irromp al segle XX i es precipita cap a la desaparició. Els relats familiars sobre el passat aristocràtic de Biedermann, plens d'èpica però també de silencis, van ser l'origen de la història que vol servir per no oblidar en moments actuals, per exemple, en què l'extrema dreta guanya terreny a Alemanya.
28: Bei den Massen etwas bewirken.
29: És decebedor veure el relat que venen aquestes forces polítiques i l'impacte que té en les masses. Però crec que ha de ser un motiu per actuar i no caure en la resignació.
28: Ich weiß nicht, Resignation.
26: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, l'obra ha venut més de 200.000 exemplars, s'ha venut els drets de traducció a 30 països i s'adaptarà al cinema.
1: I acabem amb cinema. 3, 2, 1. L'oscaritzat director Alex Gibney despulla la figura d'Elon Musk en un documental que denuncia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i la falta d'escrúpols del totpoderós magnat propietari de Tesla o de SpaceX. Musk, de prop de 4 hores de durada, s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: It's a hit piece. Un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
4: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia. És més aviat el relat d'un vi vell en una ampolla nova. La seva fortuna i el seu poder venen d'una brama molt inflada. El que més va sorprendre va ser l'enorme sentiment de por de parlar d'ell.
2: El realitzador va optar per la tecnologia buidant en un servidor totes les entrevistes i aparicions mediàtiques de Musk des de fa 3 dècades i alimentant amb aquest material un avatar digital de Musk que parla per ell al documental. El resultat és la cara més implacable, immoral i fraudulenta de l'empresari tecnològic.
13: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Lamine Yamal vol la Champions i la pilota d'or.
5: Són els grans objectius que es marca per aquesta temporada. Ja saps que és un jugador ambiciós. Sí, sí. El sentim.

0: Demà el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord al Camp Nou. Avui ho farà el Madrid. I a la prèvia d'aquest partit del Barça hem sentit la Minya Mal a la sala de premsa. I com deia ara, com sempre, ambiciós el jugador amb els objectius que es marca i també madur en les respostes, tot i els seus 19 anys. Ramon Salmurri, la Champions, el gran objectiu de la Min, però també de tot l'equip per aquesta temporada.
1: Sí, sí, una roda de premsa molt potent de Lamine Yamal, Adrià, Laia, on ha tocat tots els temes, ha parlat de la pilota d'or, de la capitania, però també, evidentment, de l'objectiu de la Champions. Perquè sí, després d'un estiu en el que Lamine Yamal ha guanyat la Copa del Món, necessita nous reptes i la Champions és un d'ells. De fet, el vestidor del Barça s'ha marcat dos grans objectius aquesta temporada. D'un costat, la tercera lliga consecutiva i de l'altre, la Champions. I Lamine, una de les veus més potents d'aquest vestidor, així ho reconeixia.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: I una estona abans de Lamine Yamal, qui compareixia era el seu tècnic, Hansi Flick, amb un altre to, amb una altra manera de ser i una altra manera també d'expressar-se, evidentment, un Hansi Flick que reconeixia que sí, que la Champions és un objectiu i que de moment les coses van prou bé.
3: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Però hi ha una recepta coincident en tots dos casos, que va de Lamine a Flick i que deixa, almenys pel que va dir ahir, Kylian Mbappé al marge. Parlo de la pressió quan l'equip no té la pilota. Compta amb la reflexió de Lamine Yamal.
2: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar.

0: durant tot el dia, però també per saber a aquesta hora del partit doncs quina és la previsió de pluja a l'hora del partit, que recordem és 6:45. Dos temes més amb Lamine. Primer, la pilota d'or. És optimista Lamine amb la possibilitat de guanyar la pilota d'or?
1: No ha estat, diguem-ne, la línia frontal com Mbappé, aquesta línia, si vols, un punt més atrevida o presumptuosa, però Lamine sí que ha defensat, en certa manera, la seva candidatura. Se sent un candidat més, tot i que no vol fer, no vol entrar a aquest joc de campanyes i a dir qui el mereix i qui no el mereix. Ell diu que ha fet una bona temporada, que ha guanyat el Mundial, que ha guanyat la Lliga amb el Barça, que està molt satisfet amb la seva temporada passada i que, a partir d'aquí, la decisió no depèn d'ell i que, si té la sort de guanyar-lo, tots millor, i també serà un mèrit dels seus companys.
2: El primer, jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
0: Durant el dia d'avui es van coneixent tots els nominats a les diferents categories de la pilota d'or. Ara les repassarem, però una cosa més de Lamine, Salmo, perquè és la primera vegada que sentim el davanter blaugrana després que els companys l'hagin triat com un dels capitans.
1: Sí, ha parlat molt des de la maduresa, Lamine Yamal, i en aquest sentit ha destacat aquest fet, formar part del grup de capitans amb només 19 anys i sent escollit per la resta dels seus companys.
2: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
0: Amb Lamine Yamal parlant de diferents qüestions, de la capitania, de la Champions i també de la pilota d'or, i dèiem, David Gallofré, que aquest matí s'han anat coneixent tots els finalistes de les diferents categories de la pilota d'or. La categoria a millor jugador, que és on trobaríem Lamine Yamal, ja s'han publicat?
3: La coneixerem a partir de les 4 de la tarda, tant la masculina com la femenina.
0: D'acord, doncs aquestes haurem d'esperar una mica més. A partir de les 4, de la resta de categories que sí que hem conegut, què destaquem?
3: Doncs que el porter blaugrana Joan García obtindrà el premi com a millor porter, el trofeu Jacint, juntament amb el català de l'Arsenal, David Raya, i 8 finalistes més. I com a millor portera, també la del Barça, la Balear Catacoll. En l'apartat dels millors joves, el Barça també té la presència, evidentment, de Lamine Yamal i de Parc Udarsí, que entre d'altres lluitaran pel guardó amb Yann Diomandé del Madrid. I a la categoria femenina, les blaugranes Clara Serra, Jordi i Vicky López també optaran al Women's Young Talent. Perquè fa la pilota d'or dels entrenadors, Pere Romeu del Barça Fani, se les veurà amb Jonathan Girandez, el seu predecessor i ara a l'Olímpic de Lió, en categoria masculina. A femení, com a millor entrenador d'equips masculins, els 5 finalistes són Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, Luis Enrique del PSG, Mikel Arteta de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Vincent Kompany del Bayern. I del terne de finalistes de la pilota d'or com a millor conjunt, destaquem el Barça femení de Pere Romeu i el Lió de Jonathan Girandez, i el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta en categoria masculina. La gala de pilota d'or es farà el 26 d'octubre a Londres.
0: Doncs ho dèiem a l'inici, avui comença la Champions, juga al Madrid, al Bernabéu, després de la primera derrota de la temporada a la Lliga al camp del Betis, caldrà veure com reacciona l'equip de Mourinho, que recordem té 7 baixes. Marcos García.
4: Lesionats Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio. Sancionats Camavinga, Bernardo Silva i Güler. Mourinho recupera, això sí, Tchouaméni, Pitarch i Endrick. Sentim Mourinho i Mbappé sobre el partit d'avui contra l'Inter de Milà i també sobre la Champions.
5: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
6: No, somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación, y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
4: Els italians de gran baixa és Federico Di Marco, lesionat el cap de setmana contra el Nàpols, Kibu té les seves altres estrelles disponibles, Stones, Varela, Lautaro i Thuram, entre d'altres. El Madrid podria debutar a la Champions amb aquesta alineació. Courtois a la porteria, defensa de 4 amb Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella. Al mig del camp, Valverde, Bellingham, Ibrahim, i en atac, Diomandé, Mbappé i Vinícius.
0: I a banda del Madrid-Inter, avui es juguen 5 partits més de la Champions. Destaquen el Villarreal, el partit del Villarreal a Alemanya, on ve la tornada del Betis a la màxima categoria europea.

0: Gairebé 21 anys després, Eudald Serra.
1: El Villarreal s'estrena en aquesta edició de la Champions al camp del Borussia Dortmund, un equip amb el qual ja s'hi va enfrontar la temporada passada i hi va perdre per 4-0. Serà també el debut del tècnic Íñigo Pérez en la màxima competició europea.
2: Bueno, tenemos la esperanza y la ilusión al máximo, un escenario magnífico, una competición que creo que a todo el mundo que le gusta el fútbol la ha seguido y poder jugarla y poder disputarla mañana es un punto de emoción importante. Ojalá podamos hacerlo valer.
1: Per la seva banda, el Betis torna a disputar una Champions gairebé 21 anys després. S'enfrontarà a l'Illa Francès, entrenat per Davide Ancelotti, fill de l'actual seleccionador brasiler i exajudant seu al Madrid. Pellegrini, el tècnic dels andalusos, no vol fer càbala sobre què poden fer en aquesta tornada a la Champions.
3: Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido.
1: Avui, a més, també jugarà el Porto Manchester City, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes, l'ASC d'Àustria.
0: I seguim parlant de futbol del Sabadell, que continua de festa.
4: Corre! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: I no estem parlant de la festa de la festa major, sinó de la festa del futbol de l'equip, perquè el Sabadell s'ha situat tercer a la classificació i acompanya el Girona als llocs a play-off d'ascens a primera, després de 4 jornades, tot plegat després de la victòria in extremis dels vallesans ahir contra el Còrdoba. Francesc Ripoll.
5: Per 3-2 i amb el gol d'Urri que sentíem ara al minut 89. Un cop més en un molt bon partit del Sabadell que abans del quart d'hora ja havia fet 2 gols, tots dos de Gioacchini. Els andalusos van arribar a empatar el duel, però la diana del capità Arlequinat va donar la segona victòria consecutiva al Sabadell, que va tancar la festa major de la millor manera possible. Sentim Ferran Costa, el tècnic dels vallesans.
6: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima, i a part penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
5: El Sabadell ja suma 8 punts de 12 possibles i encara no ha perdut en l'any del seu retorn al futbol professional. Aquest diumenge, repte de nivell. A Son Moix, espera el Mallorca.
0: Això, segona divisió. A primera, ahir també es van jugar partits de la quarta jornada amb aquests resultats. Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. Doncs 8 minuts, una mica més de 8 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
7: Jo no vaig tornar aquí només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat...
0: Sentirem Ricky Rubio, que ha parlat de la seva recent renovació i també del futur a la penya.
8: Catalunya migdia.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
9: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
12: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
11: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
12: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
11: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: El Barça de bàsquet ha anat per feina avui i ha decidit presentar tots els fitxatges que ha fet de cop. És una decisió que s'entén si tenim en compte que han fitxat 11 jugadors. L'Ernest Messi els ha anat a veure tots, un al costat de l'altre. Què t'ha cridat més l'atenció d'aquest remodelat equip d'Alexander Sekulić, Ernest?
14: D'entrada que fossin tants com per fer un equip de futbol, 11 jugadors. I probablement els han presentat per això que dius, perquè són molts, però també perquè cap d'ells té un pes de primeríssima estrella. I també perquè no hi ha temps, realment no hi ha temps. Comença la Lliga Catalana aquesta setmana, d'això ja te'n parlaré a mesura que avancem la setmana, però sí que he tingut temps per veure un jugador que en l'estatge d'en Camp Andorra ha sobresortit, que ho va fer molt bé l'any passat Eurocup. La incògnita era veure com s'adaptaria al Barça. Bé, és molt d'hora, però el que li vam veure l'altre dia amb l'Andorra realment promet. Es tracta d'Umoja Gibson, que és un base, i aquesta és la història que t'explico. El Catalunya migdia, Laia, és un base que, a part de ser bon jugador de bàsquet, té també un passat i un present molt vinculat a la lluita antiracial als Estats Units. De fet, el seu avi era membre del Partit Demòcrata i estava altament vinculat, tal com ens explica, a la lluita pel seu barri.
13: Vinc d'un barri eminentment afroamericà, de Waco, a Texas. El meu avi va ser un polític del Partit Demòcrata molt implicat en la lluita pels nostres drets. Va morir fa 2 anys. Això ens va commocionar i la comunitat li va dedicar un carrer.
0: Doncs interessant aquesta història que ens apropa a l'Ernest Macià. Els anirem coneixent, tindrem temps. Segur que tots tenen alguna història també per explicar i que l'Ernest ens explicarà a nosaltres. Del Palau Blaugrana al Palau Olímpic de Badalona, perquè allà el sentíem abans de la publicitat. Ernest, ha parlat Ricky Rubio.
14: Sí, ha parlat Ricky Rubio. Les primeres paraules des que va donar el sí a la penya, que el va donar tardíssim, el va donar doncs, a principis d'agost, i la gent ja es pensava si hi havia, si hi havia algun problema. Finalment, ell ens ha explicat que sí, que hi havia algun problema, i ha bàsicament deixat entreveure que va ser tot plegat una negociació amb la propietat que no s'acabaven de posar d'acord, però no amb el sou, sinó amb l'ambició del projecte. Escoltem a Ricky Rubio.
7: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: I seguim amb bàsquet. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'Alemanya. A més, ha passat com a primera de grup després de superar clarament el Japó, Eudald.
1: Les espanyoles van guanyar per 59 a 79. D'aquesta manera accedeixen a quarts de final com a primeres de grup i eviten jugar l'eliminatòria de vuitens. La nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Iana Martín, amb 20 punts en 21 minuts jugats, va ser la millor de l'equip espanyol.
15: Seguir aprendiendo día a día. Estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada, porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.
1: Per la seva banda, Marion Ortiz, l'única catalana de l'equip, va acabar amb 5 punts anotats en 19 minuts de joc. La selecció espanyola femenina de bàsquet s'enfrontarà dijous als quarts de final a la guanyadora de la ronda de vuitens entre Itàlia i Austràlia, que jugarà demà al vespre. En el cas de superar els quarts de final, és molt probable que a semifinals es creugui amb els Estats Units.
0: El Barça en vol, després de guanyar dissabte la Supercopa Ibèrica, es prepara ja pel seu debut demà a la Champions. David.
16: El Barça debutarà a casa al Palau Blaugrana contra l'Arus danès. Recordem que aquesta temporada la Champions estrena format. Es passa dels 16 equips, dividits en 2 grups, a 24 participants repartits en 6 grups. Els 2 primers classificats de cada grup passaran a la següent ronda una segona lligueta amb 2 grups de 6. Carlos Ortega reconeix que el Barça és entre els favorits del títol, però avisa que tots els equips s'han reforçat molt.
17: Partint de 0, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
0: I avui tornem a parlar de la waterpolista Maika García i vam saber la seva marxa al Sabadell, que ha decidit no renovar-la, i hores més tard es va fer oficial el que ja ens explicaves al Catalunya Migdia, David Ubach, que fitxaria pel Sant Andreu.
13: I de fet està previst que aquest dijous mateix a les 11 del matí la presentin com a nova jugadora andrauenca. Després de 32 anys al Sabadell, Maika García, ja ho vam explicar, marxa dolguda. La Boia Internacional considera que el seu contracte s'hauria d'haver prorrogat un any més automàticament acollint-se al Reial Decret 1006, que regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. I és que el 2024 es va afegir un paràgraf a l'article 6 que permetia a les dones que es quedessin embarassades el seu darrer any de contracte allargar-lo de manera automàtica. En parlen declaracions al diari El Periódico.
18: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
13: Des del Sabadell, mentrestant, defensen que Maika García es va quedar embarassada la temporada anterior a la seva última de contracte i argumenten la decisió de no renovar-li el vincle per raons esportives de projecte i de gestió de vestidor.
0: La Seu d'Urgell acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge la final de la Copa del Món de piragüisme i la presentació s'ha fet aquest matí a Lleida i la segueix l'Isaac Vilalta.
19: Doncs sí, la final de la Copa del Món d'aquesta setmana és molt important, sobretot si agafem perspectiva, perquè l'any que ve, el 2027, la Seu d'Urgell i Sort organitzaran conjuntament el Mundial de piragüisme. Així doncs, la Copa del Món d'aquesta setmana, que serà un preàmbul del que es viurà l'any que ve. D'entre els noms propis destaca el d'un català o el d'un local l'urgellenc, Miquel Travé en parla, Martí Batalla, representant del Parc del Segre i director del Mundial de l'any que ve.
20: Estem tots amb moltes ganes de veure'ls ara a casa. El Miquel es presenta com a campió del món i, evidentment, les esperances jugant a casa són totals. I això, si recordeu, venim d'un cicle olímpic on neix a París, 2024, passem per Sydney, el 2025, campionats del món, 2026, Oklahoma, on el Miquel acaba sent campió del món, aquest any a la Copa la Seu. L'any següent serà aquesta candidatura conjunta, la Seu d'Urgell i Sort, i és un road to Los Angeles.
19: Aquests propers dies a la Seu d'Urgell s'espera la presència de més de 200 palistes de gairebé 40 països i també la presència de 5.000 aficionats.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva a les 7 més esports. Al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara a Catalunya migdia us hem explicat com va la vaga a l'educació en aquest primer dia de curs. Hi ha hagut mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació, de fet, parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, que és qui convoca la protesta, xifra el seguiment en un 30%. També us hem explicat l'informe PISA, on Espanya suspèn i obté el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya ha quedat fora de l'estudi, recordeu, perquè hi va haver un elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. La comprensió lectora, les ciències i les matemàtiques són, ara com ara, el gran problema pels alumnes de l'Estat. I també hem anat fins a Israel, perquè Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Això va ser 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre, segons una investigació publicada avui pel diari israelià Haaretz. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal Suprem acaba de donar la raó a Vox i atura el vot dels estrangers nacionalitzats espanyols a través de la llei de nets, tret que presentin molta informació addicional. En concret, ha suspès les inscripcions al cens electoral, com havia demanat, a més de Vox, també el partit Justícia Europea, com a mesures cautelars. I si ja hi estan inscrits, no podran votar a les properes eleccions fins que el Tribunal Suprem dicti sentència ferma. Sobre la informació addicional, el Suprem demana als encarregats dels registres dels consulats que acreditin que, efectivament, els que han sol·licitat són nascuts fora d'Espanya, però que són de pares o d'avis que eren espanyols i es van haver d'exiliar. Segons les dades del Ministeri de Memòria Democràtica, unes 300.000 persones són les que estan inscrites en el cens electoral d'estrangers a través d'aquesta llei de nets. I a les portes de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional fa una crida a tots els independentistes a unir-se i, diuen, rebel·lar-se per revertir el que han qualificat de retrocés escandalós del país. L'ANC ha reunit avui 7 presidents que ha tingut fins ara, tots 7, i que participaran en la manifestació de divendres. Barcelona, Txell Vallespí.
3: El president de l'ANC, Josep Vila, vol una manifestació massiva aquest 11 de setembre, però no només això.
4: Fem una crida a rebel·lar-se contra la situació actual que pateix el poble de Catalunya i activar amb força la lluita independentista.
3: Per l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, que serà la capçalera de la columna present de la manifestació de Barcelona, la gent ha de sortir al carrer per la independència, però també per salvar la llengua.
2: I el dramaturg català Joan Iago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La brama del cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Joan Iago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor del tot descarnat.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4, amb la Gemma Calvet, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: El Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que acabes de bufar, com... Com volem dir, si hi ha arribat o quina calor o què?
8: Estic...
0: No he sabut interpretar aquesta...
8: No tinc molta calor, però a banda...
0: és l'últim dia, en teoria, d'aquesta calorada.
8: Aquí anava.
0: Què?
8: Que no, comptant amb que demà tot això ja...
0: Però demà hi guats, llavors, segons on...
8: Bueno,
0: és un no parar.
8: És un no parar.
0: Sessió continua.
8: Literalment és un no parar.
0: Molts ànims. De seguida entrem en matèria. Avui hem molt centrats en l'educació, però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora.
9: Sí.
0: I que aquesta temporada els dimarts és el David Caravent, que ens el servirà. Bona tarda.
6: Bon dia, bona tarda.
0: De fet, des de fora no, perquè estàs a dins. Vull dir que celebro la teva presència. celebro la teva presència. Tot bé?
6: Tot bé, tot bé.
0: També acalorat, com la Neus,
6: sí,
0: o menys?
6: Sí, sí. I
0: prou ja.
6: Sí, no? Bueno, això de que el termostat se t'esconya a partir d'una certa edat...
0: Ah, això també passa, sí.
6: És a dir, que jo no sé si és el canvi climàtic o l'edat.
0: Però... Bé, o les dues coses alhora, segons com. Molt bé. No parlaràs de calor, no parlaràs de calorades. No. A veure, què ens proposes? A veure.
6: Mira, una altra cosa que és una mica potser més subtil, però saps? Bueno, la meva dèria és que la informació sobre qüestions de salut que obtenim a través de les xarxes socials, dels reels, de les històries i de la IA, cada cop és més, jo et diria, més precisa i més eficaç. I contra la mala fama que tenen aquests recursos per informar-nos de salut, és a dir, les xarxes socials estan plenes de venedors d'ungüents, de serpents, diguéssim, no? I d'estafadors. I és veritat que es posa de moda de sobte, doncs, que tothom és al·lèrgic a la... Com se diu això?
0: El gluten, o una cosa així, no? De sobte,
6: exacte.
0: Que evidentment hi ha gent que sí que ho és, però després n'hi ha molts altres que són
6: modes.
0: O que
6: tothom és neurodivergent, també, saps? Sí. Vull dir que tothom té...
0: doncs, la gent quasi és que tinc d'ennuegues, que estava bevent i t'ha agafat un atac de riure.
6: Sí, o tots ràpidament identifiquem amics com Asperger, saps?
0: Vull dir
6: que,
0: sí.
6: Però aquesta informació abans no la teníem.
0: No, és veritat.
6: I llavors, jo no sé si és millor tenir-la o no tenir-la, però diguéssim que la tradició europea fa que aquesta informació sobre salut tendia a no circular tan lliurement. Mm. Saps? Jo he pensat ràpidament en una comparació entre les farmàcies nord-americanes i les farmàcies europees.
0: Allò és un impacte, el primer que ho veus, aquelles farmàcies americanes.
6: Són obertes, són com supermercats, i tu accedeixes a medicaments que aquí te'ls han de dispensar...
0: La recepta, sense recepta no
6: te'l donen. Com si fos un tresor, com si fos un banc, saps? Vull dir que hi ha una frontera. I llavors, bueno, jo em pregunto com ho està rebent això la nostra salut pública, en el sentit que estic segur que els hi arriben pacients molt informats. Superinformats.
0: Massa, a vegades.
6: Massa informats. Però mira, jo et poso a tall d'exemple superpersonal. Jo practico una mena d'esport minoritari, que és la kettlebell. Jo ho he explicat alguna vegada, que és una fricada total.
0: És aquest... Sabeu que t'ho diguis tu mateix. No cal dir-t'ho.
6: Però és aquesta bola de ferro que pesa molt i amb una nansa. Val? I llavors això, evidentment, té unes lesions específiques i unes callositats a les mans i unes coses molt concretes. Però clar, la IA me les ha resolt totes, absolutament. És a dir, des d'esquinços que he tingut, contraccions, no sé què, la IA jo li deia i em deia, no, això que te fas, que et fa mal, tranquil, perquè després no et farà. Efectivament. O el que has de fer és enfortir, no sé, el glutis esquerre. Mm-hmm. I llavors ho feia i, collons...
0: Funcionava.
6: I clar, i són petiteses, és a dir, no són grans lesions que requereixin que jo vagi al metge. Però, on dia, noi, estem davant d'una cosa nova.
0: El que passa és que això és molt perillós, perquè on poses el límit? És a dir, igual un dia la IA et diu que el càncer el curaràs fent gàrgares amb aigua oxigenada, diguem-ne, i clar, fins i tot poses el límit?
6: Però fins i tot per aquestes punyetes em diu, si és greu, consulta un metge. Ja es curen en salut, aquestes, no són ases. Són artificials, però no ases. I bueno, que estic cada cop més impressionat, perquè ja et dic, perquè en el meu entorn noto molta gent que sí, que es comença a autodiagnosticar, però amb un cert rigor, és a dir, no és qualsevol cosa, no? I voldria lluitar una mica contra la imatge de que això no serveix per res, o que això és només un perill. No només és un perill, resol bastantes coses, també.
0: A veure... Que no us va fent cares, no, és que, no s'ha interpretat tampoc.
7: No, home, com que hem obert el consultori, doncs... jo tinc artrosi, i ara tu dius, tan jove? Sí.
0: Més jove.
7: Bueno, el metge ho va dir, per tant, si el metge ho va dir, jo també ho considero.
0: I no és que et vulgui faltar el respecte, però som de la mateixa,
7: sí, però,
0: de la mateixa
7: joves,
0: fornada, per tant, tens el mateix que jo.
7: El que anava, jo un dia, per un medicament que m'havien donat, vaig buscar a l'IA, perquè era... Quan tens aquests brots, doncs et donen unes pastilles que només pots prendre, són 7, i... Llavors jo li vaig preguntar per aquestes pastilles, tot i que havia llegit el prospecte, per tant, no crec que em pogués explicar gaire més. Què passa? Que la meva IA, perquè és meva, clar, no és la de tothom, és la meva, ja la tinc a... Doncs a partir de llavors va decidir que hi havia informació que convenia que jo tingués relacionada amb la malaltia. Per exemple... va molt bé per viatjar, no? Busques aquest no sé què, busca un restaurant, no sé què i tal, i llavors ella, punyetera, em diu per la teva artrosi, seria millor que agafessis aquest carrer que fa menys pujada o no sé què.
6: Un excés de confiança.
7: Un excés de confiança per una vegada que li vaig preguntar. Llavors, jo estic d'acord amb tu, és a dir, home, si, jo crec que potser sí, que hi ha gent que n'abusa i tal. Ara, certament, jo reconec que li he fet consultes, fins i tot de suplements, que,
0: clar,
7: no? Suplements d'aquests...
0: Jo discrepo totalment de vosaltres. No,
7: bueno, ja.
0: Perquè ho trobo molt perillós. Perquè tu pots entrar amb un dolor i et pot dir que tens una malaltia gravíssima i tu sortis superpreocupat pensant un dia ara he agafat aquesta malaltia supergravíssima i després resulta que no és per tant.
7: En defensa meva he de dir que jo vaig... O sigui, el meu diagnòstic és mèdic, a mi el seguiment me'l fa un metge, tot el tractament... No en té res a veure. Ara bé, sí que, per exemple, doncs, coses com et convé més menjar això... No, això, jo llavors li pregunto al metge i em diu, sí, sí, doncs...
0: Clar, si tens opinió mèdica, llavors ja...
7: Però venim d'una opinió mèdica, clar, evidentment.
9: I, de fet, la IA, ben escoltada i ben llegida, parteix d'opinions mèdiques. Clar. És a dir, el més interessant de la IA és que tu pots fer traçabilitat de fons. I te'n pots en la font i pots contrastar-ho. Jo estic d'acord amb els dos posicionaments. Penso que res pot substituir l'orientació facultativa mèdica, res. Ara, persones intel·ligents i lliures tenim dret a utilitzar la IA per corroborar, per contrastar, per exemple, efectes adversos, efectes creuats de medicaments, que és un tema que aquí, malauradament, es treballa molt poc. I, en canvi, als Estats Units hi ha un comitè que ja estan advertint de determinats medicaments que no es poden donar sense fer determinades proves genètiques. Aquí encara no. Quan tu comences a avançar amb aquests temes, i jo crec que la consulta no pot ser se m'ha inflat el dit, què em passa, no? Sinó que has d'anar a fer consultes de perfeccionament, no? I després anar-te'n al metge i corroborar-ho. I normalment, almenys la meva experiència és aquesta, sempre confirmen o et diuen sí, però mira això també, o tal. El tema del diagnòstic, no estic d'acord. Crec que el diagnòstic s'ha de fer des del punt de vista mèdic, doncs, com toca. Sobre el tema de... Bueno, és que hem rigut perquè els tres tenim artrosis.
0: No, ja.
9: O sigui, aquí...
0: Els que teniu un anat us passa. Els joves no tenen.
9: No, però és interessant. És interessant perquè segurament tenim altres malalties.
10: I estan passant coses rares, eh?
9: No, el tema de les malalties autoimmunes, que no sé si s'ha fet un marató o no sobre això, jo proposaria des d'aquí que es faci un marató sobre les malalties autoimmunes perquè són subjectes, els que tenim malalties autoimmunes, d'unes certes particularitats en l'estructura psicològica.
7: Bueno, en el meu cas és genètic, eh? Vull dir que hi ha responsables amb cognoms. Noms i cognoms.
0: I traçabilitat, també, en aquest cas.
9: Anava a dir, i genètics. És a dir, que tu pots fer una previsió fent-te unes analítiques convenients sobre el tema. Ara, penso que has portat una dèria encertada perquè la gent té aquesta preocupació i aquest ús i no en podem fer un tabú d'això.
10: A mi em sembla que aquí el gran problema és la substitució. No? Com que establim una relació tan personal, com que humanitzem la màquina i li posem nom, no? La meva es diu Mar, no sé com es diu la teva, no?
7: No, el que portava de...
10: No, doncs jo l'acabo de tenir això, perquè clar, és tan constant...
6: La meva es diu Laia, perquè és la IA.
10: Molt bé. Exacte, veus que interessant.
7: Surt una cançó.
9: A la meva no li he posat nom.
10: Doncs jo li he posat nom. Al final acabes, com que l'humanitzes, en certa mesura, pots acabar corrent el risc d'atorgar-li una credibilitat excessiva o fins i tot una autoritat, quan l'autoritat és del metge. I això pot servir per complementar, per tenir informació. Tots ens han fet analítiques i hem posat l'analítica allà i ens han dit, bueno, doncs aquest asterisc és això i allò no sé què,
7: potser
10: què tal.
7: Sí,
10: abans
7: esperaves anar-hi.
10: Ara t'ho diuen.
0: Ens deien el doctor Google, eh? Quan no hi havia IA, deia, no facis el doctor Google, perquè si feies un Google amb qualsevol cosa que et deien, ja estaves a punt de morir-te, eh?
10: El problema és si pots evitar una cosa que és bastant inevitable, és que tu generis unes pròpies expectatives en relació al que et passa o no et passa, no? No sé, el meu pare. El meu pare, abans d'anar al metge, ja sap tot el que li passa, ja sap què s'ha d'aprendre, i simplement espera que el metge li doni.
0: Confirmi.
10: No? Li recepti, confirmi, li recepti. I quan no passa,
0: viatge de confirmació.
10: Quan no passa, torna enfadadíssim, no? Dius, Papa, l'abat aquí la porta. L'abat aquí la porta. Doncs pues ja està.
9: Qui el que passa és que el de penjar les analítiques, jo no ho he fet mai, perquè encara tinc la meva sospita que aquell bolcatge de dades sempre estigui blindat. Llavors dic, bueno, jo el meu historial mèdic, si puc, evito que estigui a la IA, perquè amb els perfils que fan i amb tot això... A veure, que al final no te n'has d'amagar, però...
10: Ho saben
9: això,
10: tot.
9: Tinc un pudor sobre això. No ho he fet. No ho he fet perquè tampoc
10: si
9: ho he...
10: Si gent de sap la meva vida, no m'importa que sàpiguen que tinc colesterol.
0: Sí, jo hi veig aquest perill, eh?
9: Home, si has de cobrar una assegurança algun dia o algun familiar teu, et diran a dir, mira, no va declarar que tenia aquest colesterol.
0: Sí, jo veig el perill aquest.
10: Tampoc desgrava el colesterol.
0: De posar-te'n al pitjor, de posar-te'n al pitjor i de que això, tu, sí. Tinc mal aquí i que et digui un dia, no? I compte
6: però,
0: perquè...
6: Però és això, jo hi acudeixo per diguéssim, lesions menors, o coses que dius, ostres, per això no aniré al metge, realment. Però llavors després, quan t'ho resol, perfecte, dius, on dia? Vull dir que, clar, saps?
0: I
6: et fa sortir d'aquesta sensació de minoria o de friqui, perquè veus que realment és una cosa documentada i que li ha passat, doncs, és el de la neurodivergència, és a dir, una sèrie de característiques molt peculiars que donen la impressió que no tenen res a veure l'una amb l'altra, de sobte s'adiuen totes a una categoria mèdica que més o menys està estudiada i, ostres, és molt alliberador per la persona que ho té això, també, no?
0: Molt bé. Com has dit que es diu l'esport?
6: És que no... la resposta ja seria friqui, perquè...
10: No té ni nom, eh?
6: Sí,
10: no.
6: Sí. És la gíria. La pesa russa es diu gíria, llavors és gireboi, es diu.
0: I quan pesa la bola aquesta?
6: Depèn. Segons com estiguis tu de forma...
0: Hi ha diferents peses.
6: Des de 8 quilos fins a...
0: I què n'has de fer? Aixecar-la o l'has de llançar?
6: La fas balancejar. La fas balancejar. I llavors...
10: Contra algú?
6: No, no.
10: Una bola de demolició.
6: De vegades voldries, però és fantàstic pels que han patit lombàlgies tota la vida i coses així, és collonut.
7: Ara buscarem si ens veu.
0: Sí, sí. Exacte. A veure si per les vostres moltes malalties que teniu...
7: Es van bé les peses.
0: La gent que us feu grans, doncs ja aneu mirant.
10: Va, per un dia de cabreig amb una bola... No sé.
0: Doncs David, moltes gràcies.
6: A vosaltres. Bona tarda.
0: Passen 16 minuts de les 3, una pausa, i anem amb l'educació, que avui ve molt farcit el tema.
5: Catalunya migdia.
11: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
15: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
16: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
17: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
16: Entrades a teatrepoliorama.com.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Catalunya migdia.
20: Ja hi tornem a ser.
21: Onzena temporada del Tot Costa.
22: Por qué? Por qué?
20: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
21: Nova temporada amb els vells clàssics.
22: No sé si són muy simpáticos. No sé.
23: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
5: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
5: Som
23: 3CAT.
0: Passant 18 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar, avui que més d'un milió d'alumnes tornen a les aules a Catalunya. Un inici de curs que ve marcat pel conflicte entre els mestres i professors i la Generalitat, que és al mateix lloc on era l'últim dia de classe del curs passat, el mes de juny. Ara de seguida anem amb les protestes i amb les queixes dels professors, però avui l'educació és notícia per dues coses. Per aquest inici, diríem que traumàtic del curs a Catalunya, però també amb la publicació dels resultats de l'últim informe PISA, amb les pitjors dades de tota la història per a Espanya des que es va començar a fer aquest estudi l'any 2000. Són unes proves, recordeu aquestes proves PISA, que l'OCDE fa cada 3 anys als alumnes de 15 anys en 3 competències essencials, en lectura, en matemàtiques i en ciències. Catalunya, aquest any, ha quedat fora de l'informe PISA perquè hi ha un alt percentatge de l'alumnat que va quedar exclòs, un 23,2%, un percentatge molt superior al límit del 5% que estableix l'OCDE. Ja sabíem, per tant, que els resultats no es podien comparar. Tot i que els resultats de Catalunya no són comparables, és veritat que el país se situa per sota de la mitjana, per sobre de la mitjana europea i de la mitjana espanyola, però insistim que aquestes dades estan falsejades perquè la mostra no és bona. Hi va haver massa alumnes que es van excloure. En tot cas, la davallada en totes les aptituds, tant en matemàtiques com en ciències, com en, sobretot, comprensió lectora, és força general, pràcticament a tot el món, especialment a l'estat espanyol i especialment també a Catalunya. Saludem Francesc Padró, que és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra i que ha estat responsable de Polítiques Educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE. Senyor Padró, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Aquests resultats de les proves que s'han fet a l'estat espanyol són especialment dolents? Què és el que està passant? Hi ha alguna raó que pugui explicar aquesta davallada general, però especialment a l'estat espanyol?
1: En primer lloc, la davallada, com heu explicat molt bé, és generalitzada i és una davallada que ja s'albirava a partir de l'any 2015, que ha estat molt afectada per la pandèmia. Cal recordar que l'examen PISA no és un examen sobre el que els alumnes de 15 anys han après en el curs, sinó que és pràcticament un examen de tot el que han après al llarg de la seva vida. Per tant, és evident que la parada d'un any o un curs acadèmic o dos cursos acadèmics en alguns països encara tindrà, diguem-ne, efectes que es deixaran sentir molt probablement també en el proper estudi PISA d'aquí 4 anys. En segon lloc, hi ha un fenomen també molt important, que és el que podríem anomenar la creixent afecció per les pantalles, la digitalització, les xarxes socials i, darrerament, la intel·ligència artificial. És evident que la competència lectora ha quedat molt afectada per, justament, el fet que cada vegada més les xarxes socials ens presenten informació que va canviant cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores, que en el fons són transversals. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora, no? Justament això crec que és un dels factors més importants, però n'hi ha encara un altre, i és justament el que podríem dir la pèrdua de la cultura de l'esforç. És curiós constatar com una vegada més els països que surten més amunt en els rànquings són els països asiàtics, com ara Japó, Corea del Sud i algunes demarcacions xineses. Llocs on el respecte per l'autoritat, la disciplina, l'autodisciplina i, sobretot, la cultura de l'esforç hi són presents. De fet, hi són molt presents també en els emigrants que van procedents d'aquests països que van a d'altres països, com ara, per exemple, Europa, no? Curiosament, són valors que van molt bé a l'escola tradicional, però que a la majoria de països europeus doncs estan en crisi, no? I això jo diria que explica bona part dels resultats també. Quan se'ls pregunta als alumnes de 15 anys, se'ls ha preguntat enguany si han dedicat prou esforç a resoldre el mateix exercici de PISA, diuen obertament, ho confessen ells, que no tant com seria necessari. Per tant, no pot haver-hi millor demostració de que aquesta cultura de l'esforç està en crisi.
0: Quan apareixen dades com aquesta, llavors tothom s'exclama i tothom crida, posa el crit al cel, i llavors comencen a aparèixer que si tot és culpa de les pantalles o que si tot és culpa de les noves tendències de l'educació. Segurament les conclusions tan contundents mai no són encertades, però en aquest cas tenen una part de raó, és a dir, les pantalles i aquestes noves modes d'aprendre o d'ensenyar tenen molt a veure en aquesta davallada de resultats?
1: Sens dubte, sens dubte, jo crec que ho has explicat molt bé, sens dubte hi ha una lluita per captar l'atenció, en aquest cas, del jove, no? I és evident que les pantalles surten amb molt d'avantatge respecte de la cultura escolar tradicional. Però la paradoxa és que justament les prohibicions no són el camí. El que cal fer és justament acompanyar els alumnes en el descobriment i la formació de les competències digitals que els han de permetre sobreviure en uns mercats laborals i en unes societats cada cop més marcades justament per la intel·ligència artificial. Aleshores, crec que el que cal és probablement fer un moviment de doble pinça. Per una banda, necessitem invertir molt més en promoure la passió per la lectura, deixem que ho expressi així, i per una altra, hem d'acompanyar els alumnes en el desenvolupament de les seves competències digitals, perquè, de fet, seran les que marcaran el seu futur.
0: I com es fa això? Perquè els que tenim adolescents a casa sabem la dificultat que tenim per fer-los llegir, perquè, escolta'm, és que, tot i que de petits els hagis intentat inculcar, eh?
1: I tant. Jo crec que és una feina extremadament difícil i que justament ens ha d'ajudar a valorar més el paper estratègic que té l'escola. De fet, voldria recordar que aquests resultats tan dolents en competència lectora ja es van començar a veure en un examen semblant que es diu PIRLS, que en realitat mesura la competència lectora dels alumnes de primària. I allà ja es va veure, estic parlant de fa molt pocs anys, com estava en crisi. Molt probablement s'ha de començar ben aviat, com aquell qui diu el jardí d'infants, a inculcar aquesta passió per la lectura i dedicar molt més temps en termes curriculars justament a les activitats de lectoescriptura.
0: Avui sentíem la ministra d'Educació espanyola, per exemple, que deia que estaven estudiant, per exemple, tornar les lectures obligatòries. Això és un bon camí?
1: No té per què ser dolent, és a dir, que siguin obligatòries en el sentit de que els títols són triats per l'administració competent, pot ser discutible, però que cal llegir, és evident que només s'aprèn a llegir i a dominar les competències de la lectoescriptura, i sabem perfectament que com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta des de ben petits.
0: Ara, per exemple, llegíem que el govern noruec ha decidit desconnectar directament tota la tecnologia de les aules per la davallada que han tingut en les proves. Aquestes reaccions tan contundents van en la bona línia o s'ha de buscar una mica el punt mig?
1: Jo penso que una cosa és modular l'ús de la tecnologia. Cal pensar que tots nosaltres, vostè mateix, jo mateix, a la butxaca tenim un dispositiu. Per tant, diguem-ne, inevitablement formen part del nostre món i la funció de l'educació, també escolar, és preparar els joves per viure en el món en què els ha tocat. Per tant, desconnexió total, jo no diria. El que sí diria és que cal modular molt la presència de les pantalles justament a l'escola. A Nova York, per exemple, han decidit obertament prescindir de la intel·ligència artificial durant un període d'edat molt important, durant tota l'escola primària, i segurament és una bona decisió. De la mateixa manera que no acceptem que un infant de 10 anys es posi a conduir un automòbil, hem d'establir també els límits d'allò que en una determinada societat ens sembla raonables, i en aquest sentit potser, diguem-ne, acabar d'una vegada per totes amb la presència digital no és el bon camí. El bon camí és modular-ho i, sobretot, acompanyar els alumnes. Allò que no aprenguin a l'escola amb això, difícilment ho aprendran en un altre lloc. Més aviat ho desaprendran.
0: L'impacte de la intel·ligència artificial ja es veu en aquests resultats o ho veurem més endavant? Perquè avui també, a través de les xarxes socials, algú deia fixeu-vos que qui més baixa és el que ja s'ha acostumat a fer els resums en la intel·ligència artificial. Ja no resumeixen. Es poden treure aquestes conclusions tan ràpid o encara hem d'esperar més?
1: Diguem-ne que l'estudi PISA no és un estudi experimental. Intentaré explicar-me bé. No és un estudi que permeti establir relacions de causalitat. Mm-hmm. Per tant, veiem uns resultats i aleshores inferim les causes que hi pot haver-hi al darrere. El que sí observem és que existeix una enorme correlació, que no causalitat, entre un ús intensiu de la intel·ligència artificial i, efectivament, la pèrdua d'habilitats, diguem-ne, en lectoescriptura. Això és així. És tant, nosaltres anomenem això l'efecte de la delegació cognitiva. És a dir, l'infant, l'alumne, delega en l'aplicació d'intel·ligència artificial l'esforç que hauria de fer per aprendre. I el resultat, òbviament, òbviament, és que ell no aprèn.
0: I l'última, ja sabem que aquesta vegada les dades de Catalunya no es poden comparar perquè hi va haver una errada atribuïda, a més, des del Ministeri i reconeguda també al Departament d'Educació. Si haguéssim pogut fer les proves com toca, els resultats de Catalunya suposem que haguessin estat en la mateixa línia. Per tant, la davallada a Catalunya també hagués estat la mateixa de l'estat espanyol o de bona part d'Europa.
1: Home, jo no pretenc ser l'oracle de Delfos, no? Però el que és evident és que l'exclusió d'un alumne de cada quatre judicat com incapaç d'interpretar correctament els enunciats de la prova demostra que, efectivament, els resultats que hem obtingut d'aquesta mostra sesgada i no representativa a la força estan a l'alça. Per tant, si haguéssim inclòs aquest 23% d'alumnes que han estat exclosos, evidentment ens hauríem quedat, si fa no fa, intueixo, com hauria de ser. Però, insisteixo, això és més, podríem dir, un judici basat en la intuïció que no pas una certa.
0: És Francesc Pedró, és catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra i responsable, ha estat responsable de Polítiques Educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. No sé com ho veieu, segurament quan hi ha aquestes dades tots posem el crit al cel, òbviament, perquè és evident que la davallada és brutal i, a més, a Catalunya, a Espanya, a Europa i pràcticament a tot el món. Ara, després, a l'hora de buscar les causes, perquè, com deia el professor Pedró, PISA t'ensenya els resultats, no et diu el per què, però clar, tots podem tenir teories.
10: Home, que és evident que les pantalles i la intel·ligència artificial afecten. El que no sé si és raonable o massa raonable decidir que a l'escola desapareixi absolutament les pantalles o la intel·ligència artificial, perquè al final pots crear com dos mons, el de l'escola
0: i el món real, entre
10: i el món de fora. Sí. I al final la qüestió és per mi és una qüestió de proporció i d'un debat que va més enllà de l'escola, encara que, evidentment, també afecta l'escola. El problema de les xarxes o del món digital no és tant... Bueno, és tot el que ha dit el professor, però, a més, és que es constitueix en un hàbit de consum de continguts. I el problema de l'atenció té a veure amb que tu cada cop estàs acostumat a consumir continguts més comprimits, més fàcils, en 20 segons, i tot el que passa d'això ja tens un problema d'atenció. Clar, si consumim TikTok i anar passant continguts d'aquests de 15, 20, 30 segons ja implica coses com la gent jove o qualsevol pot aguantar una classe de 45 minuts. Clar, estem en dos mons completament que afecta a l'atenció. Clar, si tu no ets capaç de concentrar-te, si tu no ets capaç de prestar atenció de manera sostinguda perquè t'estan explicant unes coses, doncs El problema és greu, perquè això va en detriment de la lectura, de la comprensió i, evidentment, del desenvolupament intel·lectual de les persones en la fase educativa. I com que té tanta mala fama això d'obligatorietat, si és obligatori té mala fama, no? Les coses a la vida són obligatòries i hi ha assignatures que són opcionals i assignatures que són troncals i, per tant, és necessari que sàpigues, no? Però ens hem instal·lat una mica la idea que si és obligatori és negatiu. No, la vida hi ha coses obligatòries i s'han de fer i has de passar per aquí, tothom en un grau o un altre, no? I per tant això m'ha detriment de l'esforç. Si és obligatori és un esforç, i si és un esforç, home, ja no em renta, que diria un jove, o en tot cas ja no estic igualment predisposat. Bueno, i per tant aquí és on jo crec que al final ens estem tots enganyant. Sembla que el gran problema són les pantalles, evidentment han contribuït, però crec que hi ha moltes coses que tenen a veure amb la cultura de la pròpia societat en relació a com ha evolucionat, en relació a com es feia classe abans, la disciplina, el coneixement, no sé què, la competència en certa mesura i fins i tot els exàmens, i ara que està orientat, diríem, entre cometes, i frivolitzar una mica la felicitat.
9: Jo estic d'acord, però jo sí que penso que aquest accés de vida digital que ens envaeix a tots i totes, a l'educació, ja van començar els del MIT. És a dir, van començar a demanar a les escoles on portaven els seus fills que no els hi deixessin treballar en pantalles. Ells van ser els primers. Jo, quan ho vaig llegir això ja fa anys, vaig dir, ui, que aquests són els que hi entenen i són els que ho patrocinen. Si ells estan protegint els seus propis fills, és que vindran mal dades. Després hem vist això que deies de Noruega, Suècia, Dinamarca, que han fet el replegament digital, plans de replegament digital. A mi em fa l'efecte que Espanya, i particularment Catalunya, cosa que em preocupa molt, som hostatges de la indústria digital tecnològica. Tenen una de contractes, estan canviant tot el dia aplicacions públiques. Però què ens està passant? Creiem realment que farem millor la feina a nivell de polítiques públiques per tenir contents aquest sector? Doncs jo penso que no, que estem fent mal fet. Entre altres coses perquè si volem anar a la cua d'Europa o del món, doncs ho estem fent perfecte. De fet, ja s'ha vist amb aquests resultats respecte d'Espanya, eh? No parlo de Catalunya perquè com que és...
0: Sí, en teoria aquesta vegada no es poden fer les comparatives perquè la mostra no està correcta. Sí.
9: El que passa és que tot fa pensar que seguiria la tendència del resultat, com ha dit el doctor Padró. Ara, hi ha una relació clara amb el tema de la lectura. És a dir, el tema de la lectura, i amb això estic amb el Miquel Àngel, o es comença a plantejar de nou que hi ha algunes escoles que ja ho estan fent, però els hi costa esforços perquè molts pares i mares estan demanant tablets. Si realment des de petits es construeix un hàbit obligatori per fer resum sense IA del llibre que acabes de llegir, com ens obligaven a fer nosaltres, i els que ens agradava hem seguit amb l'addicció a la lectura, i els que no, com a mínim tenen un poso, no? una base, sabem que el coneixement parteix d'unes fonts. Ara el problema és que molts joves estan només treballant amb el ChatGPT, no tenen ni un llibre a casa seva, i els responsables que facin això som nosaltres, som els que estem construint aquest model social educatiu. Jo crec que aquest factor exigeix una crida d'atenció important. Espero que aquesta comissió que es vol muntar posi de relleu aquesta necessitat. Mirem els països nòrdics, que sempre han estat un bon exemple en pràctiques educatives, en pràctiques de criminologia, en moltes pràctiques, en assistència sanitària, sociosanitària. Anem cap a mirar cap aquí. No perdem el temps ni els diners, perquè tot això costa molts diners públics, i esforcem-nos amb el retorn. Perquè els xavals, parlant així prosaicament, ja n'aprenen ells sols de tecnologia. És el seu llenguatge natural, a casa, amb els amics. Ara acabo de mirar una enquesta, més d'un 30% de joves europeus tenen problemes de salut mental per culpa d'un excés de 6 hores al dia de pantalles. Estem parlant de coses que no són menors, estem construint la societat de demà. De demà vol dir de demà al matí, eh? És a dir, estem ja en això. Per tant, jo penso que aquest pla de replegament digital per compensar aquestes carències, jo crec que seria un bon plantejament, sent forània de l'àmbit educatiu, de cara a les reformes que s'hagin de fer, com apuntava el Miquel Àngel. Que no sóc molt optimista, però almenys ho comparteixo.
7: Saps què passa? Que jo, amb certa amargor, ho reconec, crec que qualsevol que tingui fills en edat escolar, aquesta diagnosi, evidentment no tan acurada i amb tantes dades, però el que serien els grans titulars, els grans ítems, els podríem haver fet, tu i jo, Òscar, fent un cafè.
0: I els que tenim dos amb anys de diferència, veus la diferència entre el gran i el petit,
7: llavors,
0: i dius, això ha canviat
7: el
0: molt.
7: El teu gran i el meu gran són de la generació els que els pares, quan vam anar a l'escola i vam dir, ens demanen el mòbil, fins quan podem aguantar, i a molts ens van dir, a l'institut. I molts vam complir fins a l'institut. Què passa? Tu deies, no?, que a casa hi hagi llibres. T'asseguro que a casa meva no hi caben els llibres.
0: I a casa meva hi ha el pare i mare que llegeixen
7: molt.
9: No tenen llibres, no dic a casa.
7: Molts, el que els hi ha passat, i no és un cas excepcional el que jo he vist a casa meva, eren bons lectors, perquè a més els feien llegir a l'escola, perquè els agradava, perquè disfrutaven, perquè potser a casa seva, en el meu cas, doncs els havíem incentivat la lectura, fins que apareix el mòbil.
0: Ho firmo, totalment.
7: És qüestió, gairebé, diria, de setmanes, si no de mesos. Tenint control parental, deixant-lo només d'unes determinades... Intentant-ho fer, perquè fem el que podem, intentant-ho fer el millor possible. Què m'emprenya a mi? Doncs que, com ha dit el Francesc Padró, això s'albirava des del 2015. Per tant, 11 anys on, debatent si per projectes, si per pantalles, si, doncs hi ha una generació, que a mi em fot perquè és el meu fill, que ha passat tota aquesta travessia, que és veritat, van tenir la pandèmia, però la pandèmia no va servir tampoc perquè reflexionessin per res, no? Per tant, jo estic d'acord amb que la prohibició no és el camí. No, el que no faran és allà viure en una illa i després de fora, doncs, tenir tot el contacte, i a més per accés, no? Perquè per tant, crec que en algunes escoles ja s'està intentant fer, i els professors fan el que poden, per combatre això. Per exemple, el tema de la IA. Doncs jo, a batxillerat, alguns estan demanant apunts per escrit, per assegurar-se que existeixen uns apunts, que després hauran estudiat amb la IA com sigui, però que els apunts existeixen. Amb el tema dels llibres, t'he de dir que els llibres els llegeixen malament perquè els llegeixen també amb la IA.
0: Sí.
7: Llavors, què fan alguns professors amb bon criteri? Doncs els obliguen a llegir a classe, que és la manera d'almenys veure que alguna cosa...
0: Que tenen el llibre sobre la taula.
7: Que tenen el llibre sobre la taula i que l'estan llegint, perquè després... se les conferíem nosaltres, d'altra banda, en fi, se les empesquen per fer-ho així, no? I després, el que a mi m'agradaria és que no sé com es busqués aquest equilibri, aquest modular l'ús de la tecnologia que deia l'expert, en Francesc Padró, perquè jo crec que la bombolla, ho hem vist a Austràlia amb les xarxes socials, els hi van prohibir i al cap d'un mes estaven queixant-se de que se'ls hi estaven colant per tot arreu. I també crec, i això no sé si ho hauràs notat tu, que ells mateixos hi ha un moment que s'adonen que els hi està anant en contra. I, per tant, en alguns casos fan l'esforç de reduir ells mateixos el consum.
9: Però tu no creus, Neus, que està passant que llegir llibres és antic? És a dir, jo he estat amb converses de gent jove on tu els hi dius, escolta, en comptes de llegir-lo amb l'iPad, pots comprar-te un llibre o regales llibres. I llavors la sortida de grup, no la individual, després certament individualment hi ha avidesa de coneixement, de cultura, en molts casos, però hi ha una pràctica que devalua en la persona si va amb un llibre a l'escola, a l'institut.
10: Jo crec que és un tema d'esforç.
7: Però, Gemma, hi ha una cosa.
10: És un esforç.
7: Tu ets molt lectora, jo soc molt lectora. Jo, va haver un moment que vaig decidir que deixava el telèfon fora d'on estava llegint per poder llegir amb calma.
9: Exacte.
7: Si els lectors, que ens agrada llegir, que ho gaudim, que comprem més llibres dels que llegirem a la vida, ens passa això, imagina't algú que té 15 anys i li diuen que s'ha de llegir la Celestina i que...
9: Home, la Celestina potser... Els
7: hi fan llegir. Això els ho fa llegir, perquè els hi fan llegir. Els hi fan llegir.
9: El Don Quijote és una altra
7: cosa. És una altra cosa, però els hi fan llegir. És a dir, llavors, doncs què fan? Van i la IA els hi explica tot el que han de saber del llibre i més. Llavors, trobar l'equilibri perquè el sigui interessant, perquè no sigui tot intel·ligència artificial o xarxes o treballs ja que trobes a YouTube, i que a més aprenguin, doncs és complicat. I després hi ha una última cosa.
9: Has tocat un tema molt interessant, perquè si ens posem a mirar el llistat de llibres que han de llegir per currículum, ens posem les mans al cap. Vull dir, ara ja obrirem... No, però això és PISA,
10: Vull dir, la bona literatura, no sé, és que no... El problema és que...
7: Jo quan vaig...
0: No,
7: no,
0: sempre s'ha acabat,
9: No, no, no. Mira els llibres que jo me'ls he llegit tots,
7: I com que era una alumna... disciplinada, vaig treure una bona nota, em va semblar un conyàs. Quan vaig poder, anys després, no, molts anys després, el vaig llegir pel meu compte, em va agradar. Per tant, el que s'ha d'intentar és buscar l'equilibri. I ja ho fan, busquen un Pedrolo i després els hi posen un d'aquests.
10: Això pot ser millorable, però en definitiva, el problema és que és un esforç. Quan tens dreceres, i que per aconseguir objectiu, que és aprovar un examen, una nota o fer un treball, ja ho tens.
7: Bueno, és el que ha dit l'expert, la cultura de l'esforç està en crisi.
10: I clar, això és, aquest és el drama, i per tant, o li trobes un sentit més enllà de l'esforç que et costi, que evidentment costa una miqueta, o si no, és difícil que ho facis, perquè tens 14.000 inputs, maneres de passar allò pel qual està pensat que llegeixis la Celestina, i és un examen de literatura. Clar, o això es converteix en una experiència positiva, a part de l'obligació que l'has de tenir, o si no... Avui en dia, crec que és especialment difícil, perquè més tenen manera.
7: A mi no m'agraden gent les mates, i les vaig fer perquè em van dir que, no sé si era veritat, que periodisme necessitaven, te'n recordes? Sí. A mi després, ningú després podia demanar que gaudís les mates, perquè em sonaven un conyàs, igual que n'hi haurà que els hi sumarà que llegir, però ho has de fer, ja està.
10: I no treuries un 10, i treies un 5, però sabies que havies de passar per allò, però era obligatori, un 6, no ho sé, un 7, és igual. Però es forma part d'aquella cosa que dius, s'ha de passar per aquí. Clar. Perquè no saps per què et serveix en aquell moment, però mira, al final, alguna cosa activarà el cervell.
7: Però aquí també hi ha un paper dels pares,
10: Home, sí.
7: Aquí hi ha un paper dels pares de que entenguem, jo crec que ho hem d'entendre, de que s'han de poder avorrir, que no han d'estar estimulats de tot el dia fent coses. És a dir, algunes coses que amb aquesta... A mi, ara, tanca les al·lusions. A mi, cada cop que sento algú criant-se, em poso les mans al cap, perquè penso, ai, mare, de què va això? Per tant...
10: Els pares som els primers que estem tot el dia enganxats al mòbil. Si això funciona per imitació...
0: Tu estàs dient als teus fills, deixeu el mòbil mentre dones el mòbil.
10: Perquè és per la feina.
0: Sí.
10: Per el que sigui. No sé, tu quan viatges en metro, a la que un nen, o un restaurant, on sigui, a la que un nen està marranejant una mica, té el mòbil i s'entreté.
9: Però sí, és interessant.
7: Depèn.
10: Bueno, clar, depèn, però jo ho he vist molt. Sí. Que al final, per desactivar una mica, sí, amb la reunió de grans...
9: Sí, senyor,
10: jo, de vegades això serveix per posar el nen en mode avió.
7: Sí, perquè també hi ha molts pares que van amb els llapisos de colors.
10: Clar, també.

0: Vaig agafar el mòbil i el deixo 5 dies sense mirar-lo, exceptuant a la nit si m'havia trucat la meva filla. Val? Dius, ostres, tinc ansietat. Hi havia un moment que deia, un moment que el necessito, no? I clar, quan tu descobreixes que estàs enganxada també a aquests... Dius, ui, senyora, tiene usted un problema, no? Mm. És a dir, no pot ser que
1: addicció,
0: no puguem estar.
1: Una addicció.
2: Amb el tema dels tots, llibres, tu deies, m'he llegit 2 capítols, no? M'he llegit 3 capítols. Ara és... has llegit? Sí, 10 pàgines, 12 pàgines.
1: Anem reduint.
2: Sí, sí.
1: Bé, en tot cas, els resultats són preocupants. És veritat que tothom ho veu. Ara falta que es trobi la manera de poder-los revertir. Veurem si som capaços o no. Són 3:15. Fem una pausa i de seguida anem cap a Jerusalem, perquè avui a la premsa israeliana han aparegut informacions que confirmen alguna sensació que podíem tenir i que ara tenim alguna dada més. Ara ho comentem.
3: Catalunya migdia. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
7: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Catalunya migdia.
10: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
11: Un ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
11: Qué barbaridad.
10: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
11: Huele a venta.
10: Huele a venta, buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa!
11: Ven a por más.
10: ¡Venta! Ocasión Plus.
12: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
12: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda, som al Catalunya migdia i, com us dèiem, hem d'anar cap a Israel, perquè Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, que és quan hi va haver realment els atacs. I això ho diu una investigació periodística que avança avui el diari israelià Haaretz. La investigació l'han dut a terme 2 periodistes per un llibre sobre els segrestos de Hamas del 7 d'octubre i està basada en testimonis dels funcionaris, en documents i en gravacions. El primer ministre israelià, Netanyahu, diu que tot això és fals i que ell mai no va rebre informació prèvia sobre possibles atacs de Hamas. Anem cap a Israel, com dèiem. Jordi Brascó, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: A veure, primer de tot, què diu la investigació que han fet aquests periodistes i com d'enllava la informació que es publica avui a Israel?
16: Bé, el que diu és que el president d'Emirats Àrabs, com deies, Mohammed bin Zayed, va alertar durant una trucada que s'hauria allargat 45 minuts, Benjamin Netanyahu, que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, estava preparant un atac a gran escala contra Israel i que posaria, per tant, en perill l'estabilitat a tota la regió. I el que explica aquesta informació és que Netanyahu li hauria respost amb calma, assegurant que, de fet, és un escenari que contemplaven, però no a Gaza, sinó a Cisjordània, i en tot cas, en penjar la trucada, Netanyahu no hauria informat ningú, ni el cap dels serveis secrets interns, ni els serveis externs, ni el cap de l'Estat Major, absolutament a ningú. I, de fet, la investigació va més enllà i explica que durant la primera meitat del 2023 hi va haver diversos contactes indirectes entre Israel i Hamas per progressar en diverses matèries, com, per exemple, aixecar el bloqueig sobre Gaza, establir noves zones de trànsit i de comerç, fins i tot un intercanvi de presoners,

0: però que a l'hora de donar la llum verda definitiva, Netanyahu no ho va veure clar, ho hauria posposat deliberadament, i finalment Sinwar, el líder de Hamas, hauria desaparegut d'aquestes negociacions.
1: Això com ha caigut a l'opinió pública d'Israel? Això se n'havia parlat, això hi havia rumors, ha estat una sorpresa, li donen credibilitat als israelians, es creuen a Netanyahu, que diu que tot això és fals? Com creus que ha caigut entre la gent, això?
0: Bé, ha estat una bomba més d'un tema que ja porta des de fa setmanes sonant. De fet, és el gran tema de la precampanya. De fet, la setmana passada Netanyahu va negar la seva responsabilitat en la seva actuació durant el dia dels atacs. Res dels dies previs, sinó el mateix dia. De fet, va sortir i va dir que ell no va poder fer més perquè els seus oficials de seguretat no el van despertar quan tocava de manera deliberada. De moment, avui no ha dit res al respecte. Sabem que nega aquests fets perquè la mateixa informació del diari Haaretz el que fa és recollir la seva reacció. Se suposa que el van contactar directament i ell ho nega tot. Però avui l'hem vist piular moltíssim a Benjamin Netanyahu a les xarxes, però per anunciar candidats pel seu partit de cara a les eleccions, no fent referència de cap mena a aquestes informacions.
1: I és que, clar, tot això, Jordi, com tu deies, això està en precampanya electoral perquè hi ha eleccions a Israel a finals d'octubre, per tant, d'aquí una mica més d'un mes, Netanyahu opta la reelecció, però, clar, amb aquestes informacions això pot afectar la seva campanya.
0: Clar, ja et pots imaginar, entre la teoria que el van despertar tard aquell dia i la informació que s'ha conegut avui, doncs tota la plana major política ha sortit en tromba per principalment exigir explicacions a Netanyahu, perquè si els atacs de Hamas del 7 d'octubre ja havien estat fins ara un tema recurrent en la precampanya, és obvi que ara l'assumpte s'explotarà molt més, i el que demanen és principalment que s'estableixi d'una vegada per totes una comissió d'investigació independent que aclareixi tot el que va passar aquell dia, que és una petició que també defensa la majoria dels israelians i que Netanyahu doncs, ha anat posposant des de fa mesos i mesos. De fet, avui el que he fet és buscar, precisament quan vam fer un reportatge, que recordo que vam parlar amb la mare d'un israelí mort que feia campanya perquè s'establís aquesta comissió, doncs aquesta crònica era del 4 de novembre de l'any passat, així que imagineu el temps que ha passat sense que els israelians tinguin respostes concretes d'uns atacs tan importants com aquells.
1: No sé com ho veieu, perquè clar, aquí hi ha diverses explicacions, i és que Netanyahu no li donés credibilitat, és una opció, dius, escolta, això no és veritat, no cal que ho traspassi. Dos, que hi hagi un interès de dir, no, és que no m'interessa passar-ho perquè vull que passi alguna cosa que em pugui beneficiar, o que directament se'n descuidés.
2: És que però jo crec que l'ombra sobre el 7 d'octubre, sobre l'atac de Hamas, que està des de l'inici, sempre s'hauria de situar en el context en què es va produir allò. Feia només 2 mesos que Netanyahu havia perdut una votació molt important en el Parlament, intentant aprovar una llei en contra del seguiment i la persecució dels casos de tortura que ell tenia. Es va quedar sol, i van abandonar els diputats del Parlament. I ja li venien els judicis a sobre. Després ha sortit una notícia que ell va reconèixer, que durant uns anys es va dedicar a financiar Hamas. Val? Si tu vas fent allò, suma i segueix, a mi no m'ha sorprès avui que hagi sortit això. No m'ha sorprès gens, perquè l'ombra sobre quina utilitat, qui va estar al darrere i per què es va produir aquella massacre del 7 d'octubre, hi és. I després, la realitat de Netanyahu, respecte de la seva, de l'oposició interna que hi ha hagut durant tots aquests anys dels atacs i de les massacres a Palestina, no ha sortit massa visibilitzada, però hi ha estat. Jo crec que ara, amb el tema de la pressió que hi ha des d'ortodoxes a socialdemocràcia, és a dir, ara està molt en minoria i les enquestes hi van fatal. Per tant, jo crec que estan també construint aquest escenari de veritat, a veure si se n'en surten.
3: Jo crec que del primer ministre israelià pots creure això i més. No? O sigui, a mi no m'escandalitza la idea de que aquest home tingués informació i la pogués utilitzar de manera contemporitzada perquè té altres interessos en relació al que has pogut explicar a Gemma i que hi quadra, no? El que passa que a mi hi ha una cosa que em grinyola una mica, no? I és que la informació fos de tan alt nivell, no? Vull dir, d'un primer ministre a un cap d'estat, no?, que truquen, dius que sàpigues que t'estan muntant una de grossa.
2: Home, això passa, eh?
3: Sí, que passi, sí, però que sigui l'únic camí. Vull dir que els serveis secrets que parlen entre ells, que els serveis aquests israelians, que crec que són dels millors que hi ha al món, no ho sabessin, i ho sabia el
1: president dels Emirats Àrabs.
3: Que ho sàpiga i que sigui la trucada que existeixi, no en tinc cap dubte. El que em sobta és que sigui l'única informació que rep tot un estat en relació a una cosa que és eventualment possible que passi, no? I crec que quan estem parlant dels serveis d'intel·ligència d'Israel...
2: La geopolítica i la seguretat tenen uns camins que no són els ortodoxes.
3: Però no n'hi ha només un camí. I, per tant, que aquest sigui un camí cert, jo no ho dubto. Ara, que sigui aquest únic camí que el Shin Bet o el Mossad no ho sabessin...
4: Però, en tot cas, la pregunta que ve, o la reflexió que feia l'Òscar, per afegir, no és el mateix que a ell se li informés, ell ho transmetés, que és el que toca, al Ministeri de Defensa o directament al cap del Mossad, i aquests no li donessin credibilitat, que el que és molt increïble és que l'informin a ell i no ho traslladi absolutament a ningú. I per això a mi em sembla interessant aquesta comissió d'investigació independent, en fi, tant de bo fos independent. Jo crec que aquí el dubte és, una, si aquesta comissió, en fi, si es fa, com es fa i quan es fa, i dos, si aquesta informació de Haaretz, que per cert, punt a favor del periodisme i la investigació, si es confirma que és així, doncs tindrà algun tipus d'incidència en les eleccions.
1: El que, Jordi, el que no millora és la relació entre Israel amb determinats països. Avui el Regne Unit ha anunciat que restringirà el comerç de productes provenents dels assentaments jueus a Cisjordània. Fa poca estona hem sabut que 10 països europeus més, entre ells Espanya, també el Canadà, tenen la intenció de fer el mateix. No sé si això tindrà molta incidència o poca.
0: Bé, d'entrada afectarà econòmicament aquests assentaments, segur, però sobretot el que afectarà encara més és aquesta diplomàcia entre tots aquests països i Israel. De fet, hem sentit Ed Miliband, el ministre d'Exteriors britànic, parlant de conceptes que no són tan habituals d'escoltar, com per exemple neteja ètnica en algunes zones de Cisjordània, ocupació il·legal, i a més hem sentit també el president israelià Isaac Herzog dient que aquest fet, aquesta decisió, és una interferència directa en les eleccions i que en lloc de sancionar, doncs el que haurien de fer aquests països és dialogar.
1: No, no és novetat, perquè insisteixo que hi ha alguns països de la Unió Europea que ja fa alguns mesos i alguns anys que ja feien aquesta mesura de no comprar productes que es facin en els assentaments. No són productes israelians en general, sinó els que es produeixen en els assentaments a dins de Cisjordània, i aquesta és la mesura que avui també ha defensat el Regne Unit. Jordi Brascó, des de Jerusalem, gràcies, bona tarda.
0: Una abraçada.
1: Queden una mica més de 2 minuts per arribar a les 4. Queden un parell de minuts, doncs, per donar el testimoni al Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: On pares?
5: Mira, avui hem sortit de l'estudi, també. Intentarem fer-ho un cop per setmana, com a mínim. Molt bé.
1: Diu que també comences curs, avui, o què?
5: No, nosaltres no, però molta gent... Sí. Vaja, potser menys dels que es pensaven fer-ho, però uns quants sí que han començat curs avui. Sí. Mira, som als peus del Parc Güell. Sí, ara aquí veiem més turistes que alumnes. Fa molta calor. El tècnic, el Muñoz, ja m'està dient que per què no ho fèiem això al novembre.
1: Però doncs
5: perquè el curs comença avui.
1: Ah, però Muñoz es queixa de tot.
5: Això també és veritat.
1: No l'has de tenir en compte.
5: I he vingut amb l'Eloi Vila. Eloi, com estàs?
6: Hola, bona tarda.
1: Perquè l'Eloi... Del meu barri, Eloi?
6: És el teu barri?
5: El Carmel.
1: A l'altra banda del Parguell. A l'altra banda del Parguell ja és Carmel, eh?
6: O sigui, saps perfectament el que és que faci pujar de tot.
1: No, i tant, sí. Fa molta pujada al Carmel i també aquesta part alta de Gràcia, també.
6: Sí.
5: Doncs caminarem per aquests carrers amb l'Eloi, tot parlant d'aquest inici de curs, perquè té una vinculació molt especial amb l'Eloi Vila, aquest barri, i el concepte inici de curs. Això ara a la primera hora. I després a les 5 de la tarda parlarem amb figurants de les sèries de TV3. N'hi ha un que des de Plats Bruts ha sortit a pràcticament totes les sèries de TV3.
6: Què dius?
5: Gairebé que és de professió figurant.
1: Pues saps en algunes botigues que et donen aquelles targetes que has d'anar marcant? Ell té això i va marcant les sèries.
5: Exacte.
1: A veure quines li falten, o què?
5: Doncs pràcticament el tindrem a l'estudi per parlar de l'inici de temporada del Com si fos ahir.
1: Sí, molt bé. Doncs escolta'm, no m'ho perdo ni una cosa ni l'altra. Cuideu-me el barri,
5: espero. Sí, donarem records a tothom de part teva, de l'Òscar.
1: Gràcies. Vinga, doncs fins ara. A partir de les 4 de la tarda, a partir d'aquí un minut, el Francesc Garriga, l'Eloi Vila i companyia, tot l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, o els blocs informatius del 3Cat Info, si és que seguiu el 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies a tots tres, a la Gemma, a Miquel Àngel... I a la Neus, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: A tu.
1: 30 segons per arribar a les 4. Insisteixo, el Catalunya Migdia torna demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. El trenet turístic tanca l'estiu amb més de 5.000 persones usuàries. Del 26 de juny al 6 de setembre, el trenet ha circulat per la ciutat, connectant el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. El 12 de juliol va ser el dia amb més usuaris, un total de 230 persones. El servei ha tingut una recaptació diària de 245,39 euros de mitjana. Castelldefels commemora aquest divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar l'11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i 11 de setembre, l'ofrena floral. I avui comença el curs a Castelldefels amb un important esforç inversor per a millorar les escoles. Entre 2023 i 2028 s'hauran destinat 1,1 milions d'euros a la millora dels centres escolars de Castelldefels. El curs 2026-2027 comença avui amb infantil, primària i ESO amb més de 8.700 alumnes a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels.

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Natali, molt bon dia. Ja tornem a ser aquí al Magazín Així Som, Magazín de dimarts 8 de setembre. I avui encara ens acompanya el solet, tot i que sembla que una mica no apreta tant com ahir. Mare meva, quina calor, quines temperatures que estem visquent aquest inici de mes de setembre. Però demà canvia això radicalment. Pel que fa a les temperatures, igualment jo crec que seguiran sent una mica altes o com a mínim molta xafogor. Però el que ja tenim sobre la taula, perquè tot just ho anunciàvem quan he entrat fa uns minuts en directe amb la companya Zeneida Martín, que està conduint el nostre matinal, ja sabeu, el Castelldefels Desperta de 8 a 10 del matí amb tota la informació de ciutat en directe, com sempre, des de Ràdio Castelldefels, doncs informava d'aquest pla especial d'emergències per inundacions que s'ha activat en fase d'alerta per part de Protecció Civil de Castelldefels, ja que demà dimecres, a partir de la matinada, comença aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Especialment atenció a la franja compresa entre les 8 de demà dimecres fins les 2 del migdia. Estic pensant que aquesta franja, a més d'afectar-nos, aquest parlem amb l'alcalde que tenim previst per emetre en directe des del barri del Baixador a les 12 del migdia, i haurem de fer seguiment per confirmar si podem dur-lo a terme en aquest barri o s'ha de canviar la ubicació a causa d'aquestes pluges. També ens afectarà el mercat ambulant. Quina llàstima a les persones que us agradi apropar-vos al nostre mercat ambulant els dimecres. Demà, atenció, agafeu el paraigües perquè no sabem ben bé què ens depararà aquesta jornada. I pel que respecta al programa d'avui, aquest magazín, ja sabeu, de 3 horetes que tenim per davant en directe des de Ràdio Castelldefels, i se'n marxa la veu, molt bé. Ja torno a ser aquí. Doncs començarem en una estoneta parlant de la nova programació del Centre Civil Vista Alegre i de l'Espai del Mar, aquests dos equipaments municipals que ja han anunciat la seva programació d'activitats, tant les que són recurrents, que ja tenen una programació estable d'octubre a desembre, com les que organitzen de manera puntual, que ens explicarà totes aquestes propostes la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests dos equipaments de l'Ajuntament. A més, ens portarà també un balanç del curs anterior. Ja a tot li estic dient com a curs anterior, nou curs, perquè anem també en la línia, la mateixa línia dels nostres estudiants. Recordem, 8.700 alumnes que tornen a les aules aquest dimecres 8 de setembre. Aquest dimarts. Avui dimarts 8 de setembre. Tant parlar de l'alerta de demà ja m'he liat, ja m'estava jo confonent. Avui han tornat a les aules més de 8.700 alumnes de Castelldefels. I llavors, doncs, aquest inici de curs també ens marca molt el curs a la resta de persones, perquè moltes estem tornant de la feina tant la setmana passada com aquesta, són típics moments de reincorporació. I ens atarem també fent aquest balanç del curs anterior dels centres cívics de la nostra ciutat, que ja sabeu que anem fent seguiment també amb la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests espais, i sempre ens porta moltes activitats molt variades i unes dades molt, molt bones de participació ciutadana. I avui, com sempre, al magazín anirem fent els butlletins de cadascuna de les hores en punt, on repassarem els titulars destacats. Avui parlarem de novetats que arriben a les col·leccions de la biblioteca, aquests llibres que val la pena que aquest mes de setembre agafem en préstec. I llibres, en aquesta ocasió parlarem de llibres, però ja sabeu que la biblioteca té una àmplia col·lecció també de pel·lícules, una àmplia col·lecció musical. Ahir, per exemple, també us parlava de mangas, que tenen una bona i interessant col·lecció variada. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas un de concret, que ens aborda l'autisme. Ens el presentarà la seva escriptora, Ariadna Moreno.
I per acabar la jornada d'avui parlarem d'obres molt concretes. Estem parlant de noves fonts d'aigua, algunes que han tingut manteniment al llarg de l'estiu, com és el cas de les fonts. Recordem les fonts del Centre Cívic Vista Alegre, precisament. Avui parlarem d'aquest centre. Al llarg de l'estiu també ha tingut manteniment i ja tornava a funcionar al llarg del mes d'agost. I de fet, ahir mateix que passava pel barri, encara els nens i nenes s'apropen, nens i nenes i adults, s'apropen a mullar-se una mica perquè les temperatures encara apreten. I també ens parlarà, tot això ens ho explicarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ens parlarà de futures obres, perquè està previst que a meitat d'aquest mes de setembre comencin les obres de la font de la plaça de la Democràcia. Molt bé, amb tot això ja tenim feta la programació del dia d'avui a l'Així Som, d'aquest dimarts, dimarts 8 de setembre, que no em confongui de nou. Us desitjo que tingueu una bona tornada. Com deia també la companya Fent al programa anterior, molta paciència en aquesta jornada de reinici, reincorporació de molts alumnes a les aules amb possibles situacions complexes de mobilitat. Ja parlàvem també amb el Servei Català de Trànsit i ens recordava aquesta situació de vaga que està marcant aquest context de mobilitat, sobretot si us desplaceu a Barcelona. Dit això, comencem l'Així Som d'avui. Molt bon dia!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom en pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una d'això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Uh-huh. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes, que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que vau acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, acabàveu el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moviments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que van funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: dir que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. I trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant, mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja. Pel qui no el conegui, està a la planta baixa al costat del Nàutic i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses, i el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent a aquesta persona, li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Mm-hmm. Sí. I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo et trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat dels propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, iniciar un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. I parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar mal les postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i ens dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te, perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin. Sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut, soledat no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents. Però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, o sigui, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates... Val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A Salut i Benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort, també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. Hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè... no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa i Idea Plena l'hem fet dos trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent en llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada dos o tres trimestres perquè, i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja vendre aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Uh-huh. En aquest cas, que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi i la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació d'Afectats per la Fibromiàlgia, l'Ansietat i l'Estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de 5 de la tarda fins a 4:45 de 6 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Totes
1: si és que la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Uh-huh. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
1: sí.
0: I però després hi ha d'altres que són...

0: de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem més en online que en paper, doncs uh-huh. també el teniu allà. O als Instagrams.
1: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé. Sí. I anava a fer un incís també, Neus, apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer sí. fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres
0: Exacte,
1: cívics.
0: Veus?
1: Així també us ajudareu a que no cal parlarem, que agafin el paper.
0: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
1: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 sí. mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
0: fins i tot per
1: les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
0: Igual.
1: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que separa activitats d'adults i activitats infantils.
0: Sí. Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que li diem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells, perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però... si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el Teatre d'Improvisació per la Llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat que no controlen evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els hi costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, pues, apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de... Ja, crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions, perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim una altra que va funcionar molt bé fa 3 trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant el mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir... És molt guai, la veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats, no? Doncs teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge, i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà a Sajanos dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu de deixar a l'entitat i parlar amb ells i demanar bons.

0: quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents. La costura i patronatge potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir en aquest horari, per tant, els vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
1: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
0: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corrent, és molt divertit. És un taller molt divertit.
1: Que I educatiu.
0: I educatiu, que treballem amb els companys d'Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
1: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
0: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
1: I això no ho fareu per adults?
0: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Molt bé. Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'l posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
1: Uh-huh. Val? Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell adonauta.
0: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
1: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
0: Ui, corre.
1: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
0: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
1: Un projecte molt maco.
0: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
1: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
0: Superràpid, aquest...
1: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
0: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
1: Perfecte, apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te a Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vistalegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
0: Benvinguts tothom.
1: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
0: Igualment.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 5.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Demà, alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. L'episodi es concentra entre la matinada d'aquest dimarts a dimecres i les dues del migdia de demà dimecres 9 de setembre. El perill i el risc són alts entre les 8 i les 2. Obertes les inscripcions per formar part de la prova 8a marxa nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la nostra ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels, el 12 de setembre, en horari partit, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després per la tarda de 9:45 a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang, ens recorda des del Banc de Sang i Teixits, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns llocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala, no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no? Que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no? Perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries, aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, de Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. Mm-hmm. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? Uh-huh. La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles, a vegades, es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica en angle editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut, amb qui ara comparteix pis. Es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maig, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: La vida
0: no?
1: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
0: rebre, es porta dimoni a vegades.
1: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
0: No és poca cosa, eh?
1: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
0: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
1: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
0: Sí.
1: I tot va molt de la terra, del paisatge. Hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau. I sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
0: Ah.
1: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
0: Uh-huh.
1: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc.
0: Uh-huh.
1: El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
0: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Calihort.
1: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Queen Silver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, els novetats de setembre.
0: Molt bé.
1: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit. I properament també parlarem també de les novetats audiovisuals o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
1: Exacte, les efemèrides.
0: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández de Jurado, moltíssimes gràcies
1: a per vosaltres. Aquestes
0: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Les cases dels infants municipals presenten demà el seu projecte educatiu en la Festa del Cor, a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, amb l'objectiu d'apropar les seves activitats a la ciutadania, als serveis educatius municipals per a infants de 0 a 3 anys i famílies celebren aquesta nova edició, la 7ª de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Aquest dijous 10 de setembre es commemora el Dia Mundial per a la seva prevenció amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. Canvi d'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Des d'ahir, 7 de setembre, i fins al 27 d'aquest mes, s'ofereix d'11 a 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 10 a 7 de la tarda els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries de la nostra platja. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ja és el torn d'esperar una nova hora per l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels es prepara davant l'episodi de pluges intenses previst per a demà, dimecres 9 de setembre. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Per saber com s'ha preparat Castelldefels davant d'aquest episodi i què hem de fer si finalment aquestes pluges són altes, parlem ara amb Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Javier, bon dia, com estàs?
1: Bon dia a vosaltres, molt bé.
0: Quina és la previsió que tenim ara mateix per a Castelldefels de cara a aquesta matinada i demà al llarg del matí?
1: De cara a la propera matinada, les previsions són de fortes pluges. Quan a fortes vol dir intenses, molt intenses puntualment. En una previsió de que siguin superiors als 20 litres durant mitja hora.
0: Hi ha una, a més, hi ha una diferència important entre la matinada, comença tot a partir de les, dues de la matinada d'aquest dimarts a dimecres i després s'allarga fins al migdia també de dimecres, però amb canvis del nivell de risc i nivell de perill. Ens els pots explicar?
1: Sí. Les previsions del començament de l'episodi de risc comencen a la matinada, a les dues de la matinada, però aquest és l'inicial. La que va de les dues fins a les 8 de la matinada, la probabilitat de que aquestes pluges materialitzin és inferior al 30%. Per això el perill és un perill baix i el risc és moderat, és mig. La previsió, o sigui, la zona 0, el punt clau, on s'esperen que les probabilitats siguin superiors al 70%, o sigui, que hi ha moltes probabilitats que es materialitzin aquestes pluges intenses, dintre de que estem en un pronòstic, és la ventana, la finestra, des de les 8 de la matinada fins a les 2 de la tarda. O sigui, durant el matí del dimecres. En aquestes sí que s'esperen que les pluies intenses que poden provocar inundacions. No es preveu grans zones inundades, es preveu que siguin inundacions puntuals de passos terrats, d'alguns carrets, per la pluja intensa en molt curt de temps, durant 30 minuts.
0: Sí, efectivament, abans també ens mencionaves, Javier, que es podrien arribar a superar els 20 litres en només 30 minuts. Per persones que potser amb temes de quan parleu de quantitats d'aigua que cau i no ens acabem de situar, això realment és un episodi fort del que estem parlant.
1: Correcte. O sigui, ja quan sobrepassa els 20 litres està catalogat com un episodi de risc i un episodi fort. Vol dir que cau molta aigua i el que nosaltres, l'alerta s'activa per preparar que tot el sistema de drenatge sigui òptim, perquè aquesta aigua tingui, el nostre sistema tingui la capacitat de seguar el màxim aigua possible durant aquest curt temps.
0: Des de Protecció Civil sempre ens dieu que la prevenció és la millor resposta. Per tant, des de que s'ha activat aquesta alerta, ja esteu treballant en tota aquesta sèrie d'actuacions preventives adscrites al Pla d'Emergències.
1: Correcte. Nosaltres, una vegada es materialitzen les alertes, comencem tot el que és el pla preventiu i té dues façanes. Una primera és tot els serveis municipals, és el repàs i que tot el sistema de drenatge estigui correcte. Es revisen tots els embornals que siguin conflictius, totes les bombes, els grups electrogen per si hi ha aturades elèctriques, que estigui, o sigui, la maquinària encarregada de desaguar l'aigua al mar estigui correcta i afinada per actuar correctament. Se revisen les sortides al mar, tota una sèrie d'operacions i, sobretot, també se fixa els retens de personal que tingui que estar de guàrdia per si hi ha algun problema poder ràpidament respondre. Perquè com que està en el curt de temps, han d'estar els equips molt preparats.
0: Quan tenim una previsió d'una pluja d'aquestes característiques, quines són les situacions que més us preocupen a Protecció Civil?
1: Bueno, es preocupa la que t'he comentat, que el sistema estigui correctament preparat i sobretot que la ciutadania coneix aquest risc i que sigui que tingui actituds preventives i d'autoprotecció. És a dir, que tinga molta cura en els passos soterrats i que la mobilitat la prescinda al mínim possible.
0: Sempre també quan arriben aquest tipus d'avisos, alertes, prealertes, feu una comunicació d'una sèrie de recomanacions i consells d'autoprotecció, en aquest cas doncs, en concret per xàfecs intensos. Si estem a casa i, per exemple, ens comença a entrar aigua, què hauríem de fer i quines serien les recomanacions generals que feu quan ens quedem a casa?
1: Quan quedo a casa, la primera qüestió, com que nosaltres hem activat l'alerta abans de que materialitzi l'episodi, és preparar també el vostre sistema, revisar que si és una vivenda unifamiliar, que la teulada estigui correcta, que no hi ha ningú clavegueram obstruït per fulles o qualsevol coseta d'aquesta. Tindrà mà sempre una linterna i el kit de primera emergència, si succeeix alguna cosa. Quan comença a ploure, sobretot és restringir els accessos a soterranis. En aquest aspecte, si teniu un parc i un això, prescindir de ficar-se dintre. I si comença a entrar aigua al pis, anar a la part superior d'aquest i fer la trucada del 112.
0: I si demà la pluja ens sorprèn a l'exterior, o també penso, per exemple, si estem conduint, quines serien les actuacions que hauríem i aquests consells d'autoprotecció que ens recomanaríeu tenir en compte?
1: Hem de tindre molt de cura d'atravessar rieres, passos terrats, curs on hi ha curs d'aigua. Momentàniament, si sembli que pot passar, abstenir-ho de passar perquè en un moment el cotxe es pot quedar aturat o la nostra previsió visual no sigui la corresponent a la profunditat que té aquest curs.
0: I com sempre, si hi ha qualsevol emergència des de Protecció Civil, ens recordeu que el número al que hem de trucar és el 112. En algun cas...
1: El 112.
0: El 112, correcte. Si haguessin de trucar en aquest número, quina seria també la recomanació, quina informació és important facilitar en un primer moment quan fem servir aquest telèfon?
1: Sobretot, tranquil·litat, normalment la conversa va guiada per l'operador i hem de facilitar les dades de què està succeint, on està succeint i quanta gent hi ha implicada. És a dir, on estic situat, què m'està passant, quin és el problema i quan allà està involucrada.
0: Perfecte, Javier. Seguirem pendents d'aquesta alerta que s'activa, com ens explicaves, aquesta matinada, a partir de les 2 de la matinada i amb aquesta previsió de risc alt, sobretot concentrat entre les 8 i les 2 del migdia. M'agradaria aprofitar així ràpidament també perquè des de Protecció Civil teníem un altre tema també d'actualitat perquè precisament ahir, dilluns 7 de setembre, canviava l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja de Castelldefels. Quins són ara els nous horaris?
1: Els nous horaris canvien sobretot a la franja de los dies laborables, de dilluns a divendres. El servei s'inicia una hora després, no comença a les 10 com comença normalment, sinó començarà a les 11 i finalitzarà una hora abans. No finalitzarà a les 7 de la tarda, sinó finalitzarà a les 6 de la tarda. Els caps de setmanes, i dissabtes i diumenges, i dies festius, com pot ser la diada, el dia 11, l'horari continua sent igual que el que nosaltres denominem temporada alta.
0: És important, i a més estava pensant també, Javier, que precisament en aquest context que demà tenim aquesta alerta per pluges intenses, importa tenir en compte aquesta prevenció de conèixer l'horari del Servei de Salvament i Socorrisme i fixar-nos en la bandera, perquè segurament demà, si ens arriben aquestes pluges intenses, el mar també estarà agitat.
1: És correcte i, bueno, i normalment és de preveure que no anirà gent perquè si hi pluja la gent no va, però hem de tenir cura de que, aunque estigui nublat, l'episodi de pluja o les aigües que ens poden arribar, perquè totes nostres sortides donen totes al mar, i aunque no pluja la part baixa, pot estar pujant en les caceleres de Conca i solen ser perillós. Con lo qual, la bandera ha d'estar molt atents en aquest sentit. Nosaltres des d'aquí hi ha diverses activitats organitzades que havien de col·legis a la platja, les han avisat del risc i han canviat la dates d'aquestes activitats. O sigui, demà és un dia per estendre d'anar a la platja.
0: Doncs la recomanació també d'evitar anar a la platja, i més amb tota aquesta informació i comunicació que esteu fent i reorganització del calendari d'activitats amb escoles, important tenint en compte que tot just comença el nou curs, doncs s'ha de reprogramar també aquest tipus d'activitats en base a la prevenció i la seguretat. Per acabar, Javier, bueno, no sé si volies dir alguna cosa més d'això, si no tenia una darrera pregunta.
1: No, el que comentava és important. Nosaltres, sobretot, tenim com a ítem principal és que el període de major risc, el període de risc alt, comença a les 8 comença a les 8 del matí, que és l'horari on s'està fent l'entrada als col·legis i la mobilitat és alta en aquest sentit i pot donar problemes puntuals en tot el que és la mobilitat. Per això hem de tenir cura i poder, si puguem anar caminant, molt millor que anar en cotxe.
0: Efectivament, demà segurament amb aquesta situació potser ens podem trobar també algun tall de carrers. Aquesta seria una de les actuacions també, entenc que demà molt important, la coordinació amb policia local.
1: Sí, correcte. Ja t'he comentat que una de les qüestions és la revisió de tots aquests punts i de tot el que són senyalització, tals de carret. Nosaltres tenim monitoritzat i automaticitat tots els estalls dels passos terrats, amb la qual cosa s'estan comprovant que estigui funcionant correctament i potser que per alguna anomalia o perquè les pluges són molt, molt intenses durant un curt de temps i el sistema de bombament no té capacitat per absorbir tota l'aigua, que hi ha inundacions d'aquest pas soterrat. Aquestes són les probabilitats més que nosaltres estem preveient, o sigui, algun pas soterrat que pugui estar afectat, algun carrer de les parts baixes del municipi, perquè l'aigua comença a nosaltres tenint l'efecte embut, en el qual està plovent tota l'aigua i es concentra tot en les parts baixes on han de sortir al mar.
0: Javier Delgado, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, per part nostra, agrair-te aquesta estona, explicar-nos aquesta alerta que tenim prevista des de les 2 de la matinada del dimecres 9 de setembre fins al migdia i amb aquest risc elevat a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. Seguirem pendents i si hi hagués qualsevol actualització oferirem micros per poder parlar de nou amb Protecció Civil i informar a la ciutadania. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens ofereix sobretot de difundir aquesta informació i aquest consell de la ciutadania que ha de saber per poder tindre les actituds d'autoprotecció corresponents.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 8 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de novembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajuda a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions assistencials. Comencem!

0: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
1: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
0: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
1: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteria, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
1: És un tema que ens pertoca a tots, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està a Aerotèrmia, en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
1: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, és això el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Mm-hmm. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, i llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, a infància, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga, que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més. Doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs aquesta mediació i no podem fer res, però doncs s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu, i nosaltres també doncs estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita, no? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís de situació meteorològica de perill emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per les pròximes hores. La previsió apunta a un episodi de pluges intenses que afectarà el municipi entre la matinada de dimarts a dimecres i les dues del migdia de dimecres. Segons les previsions, el tram amb més probabilitat de precipitacions fortes es concentra entre les 8 i les 2 de dimecres, quan el nivell de risc serà més alt i els xàfecs podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A més, també existeix la possibilitat que durant aquest mateix període s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Davant aquesta situació, el consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives per reduir els possibles efectes de l'episodi. Entre les actuacions previstes hi ha la neteja d'emborronals i punts de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la supervisió de les sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. L'operatiu inclou la coordinació entre els diferents serveis municipals d'emergència, així com la previsió de possibles talls de carrers o desviaments de trànsit si les circumstàncies ho requereixen. A més, s'han revisat els recursos materials i humans necessaris per actuar en cas d'episodi meteorològic que generi incidències. Des de l'Ajuntament es demana a la ciutadania que extremi les precaucions, eviti desplaçaments innecessaris durant les hores de més risc i segueixi en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències. També es recomana no accedir a rieres, zones inundables, platges ni espais propers als punts de drenatge mentre duri l'episodi de pluges. En cas d'emergència, es recorda que cal trucar al telèfon 112 i facilitar l'ubicació exacta i la situació que s'estigui produint. Quan es parla de la policia local, sovint l'atenció se centra en el control del trànsit, les denúncies, els dispositius de seguretat o detencions. Tot i això, una part important de la seva activitat diària està relacionada amb l'assistència i l'atenció immediata a les persones que es troben en situacions de risc o emergència. Així ho ha destacat el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, on ha posat en valor una tasca que, segons explica, no sempre té el mateix impacte informatiu que altres intervencions policials, però que resulta fonamental per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania. L'escoltem.
2: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades perquè potser no té la transcendència, no? Ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar, i després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar, i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però volia destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania. Mm-hmm.
0: Les declaracions arriben després de diverses actuacions recents en el que els agents han hagut d'intervenir per auxiliar persones que es trobaven en situacions delicades. En aquests casos, la rapidesa d'actuació i la formació específica dels efectius policials permeten oferir una primera atenció mentre arriben els serveis sanitaris. La policia local disposa de desfibriladors i de personal format en tècniques de primers auxilis i reanimació, una preparació que permet donar una resposta immediata davant d'emergències mèdiques que poden produir-se a la via pública, a la platja o en altres espais del municipi. Des del cos policial remarquen que aquesta funció assistencial forma part del seu dia a dia i representa una de les facetes menys visibles de la seva feina, una tasca que complementa les seves competències en matèria de seguretat ciutadana i que contribueix a oferir una resposta ràpida davant de situacions que requereixen una actuació urgent. Demà, 9 de setembre, els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer amb una nova edició de la Festa del Cor. La iniciativa tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, i vol apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen aquests serveis municipals adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. La jornada oferirà diferents racons de jocs i activitats pensades per als més petits, però també planteja com un espai de trobada entre famílies i professionals. L'objectiu és donar a conèixer els espais familiars que formen part del projecte municipal de les cases dels infants, integrat pels centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via, Mar i Canai Maric. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la cap de la unitat responsable de les cases dels infants, Rosa Mestre, explicava que la Festa del Cor arriba enguany a la seva 16a edició i s'ha consolidat com una oportunitat per mostrar a la ciutadania els serveis que ofereixen aquests equipaments. L'escoltem.
3: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips d'educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca doncs, fer tota aquesta feina de difusió i de posar en coneixement de les famílies, que és el que poden trobar aquí en el municipi, que tenim la sort de tenir molt que oferir.
0: Un dels elements centrals de la jornada serà el joc, una eina fonamental en el desenvolupament dels infants durant els primers anys de vida. Les activitats permetran als nens i nenes experimentar, descobrir i relacionar-se amb altres infants en un entorn adaptat a les seves necessitats. Sobre la importància del joc en aquestes edats parlava també la Rosa Mestre. L'escoltem.
3: Partim de la base que un dels pilars del projecte de les cases dels infants és el joc, l'aprenentatge a través del joc. O sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres, i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
0: Més enllà de les activitats per als infants, la Festa del Cor també posa en valor la funció d'acompanyament que desenvolupen els espais familiars. A través d'aquests serveis, les famílies disposen d'espais on compartir experiències, resoldre dubtes i rebre orientació de professionals especialitzats en educació i criança. Segons expliquen des de la Casa dels Infants, aquests grups afavoreixen la creació de xarxes de suport entre famílies que sovint afronten la criança lluny del seu entorn familiar més proper. L'escoltem.
3: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent, no? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal, i aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert, no? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és, i donar també el seu criteri professional, no? Jo crec que això és superimportant també.
0: La festa és oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no requereix inscripció prèvia. A més, servirà per informar sobre els diferents serveis que ofereixen les cases dels infants, on encara hi ha places disponibles en alguns espais familiars per aquest curs. Recordem que tot dependrà de la situació climàtica de demà. El sènior femení de Castelldefels Hockey Club ha començat de la millor manera la temporada 2026-2027. L'equip roig i negre es va proclamar diumenge passat campió de Catalunya de Divisió d'Honor B femenina després d'imposar-se per 4-1 al Club Egara a la final disputada a Terrassa. Les castelldefelenques van haver de reaccionar després de començar el partit per darrere en el marcador, però van aconseguir remuntar abans del descans i acabar dominant clarament la final. La victòria els permet aixecar el primer títol oficial del nou curs esportiu. El conjunt havia accedit a la final després de completar una fase prèvia en ple de victòries, superant el Vallès Esportiu per 2-1 i el Futbol Club Barcelona per 0-4. Després d'aquest èxit, l'equip afronta ara l'inici de la competició de Lliga a la divisió d'honor B estatal. Les jugadores de Castelldefels debutaran aquest dissabte al cap del Màlaga, Rincón de la Victòria, en la primera jornada del campionat. També aquest cap de setmana comença la Lliga el sènior masculí del Castelldefels Hockey Club, que visitarà diumenge el camp del Madrid Las Rozas en l'estrena de la nova temporada.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 8 de setembre, a Castelldefels. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant de la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de setembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajuda a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions essencials. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Radio Castelldefels. 40 años fent ràdio para Castelldefels.

0: a fons.
1: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
2: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra, doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona, però el més important i és que van patir un tancament d'una escola, del Sant Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han, doncs, han pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions, doncs, ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs, han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat, doncs, un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels, doncs, ens hem de sentir orgullosos, no? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector, no? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre per un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació, doncs, a iniciar un curs també, doncs, amb ganes.
1: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això, recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem comentant-ho al llarg de l'entrevista, però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves al discurs de divendres, en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
2: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut, doncs, oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius era tenir, i tinc, dues paraules claus per cada dia, que són meves, és enfortir i afavorir. Enfortir, tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAs, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan, i són moltes locals que treballen aquí i són d'aquí, de Castelldefels, doncs fan tots fan una gran tasca, no? I per mi l'acte d'inauguració, per primera vegada en el Teatre Plaza, és que volia doncs l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu, hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
1: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu. I a més, també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals. Però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada. No està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
2: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'ha preguntat per les vacances, no? I dic, no, només, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i directores dels centres ja comencen a treballar. Ja van a les escoles per veure això. Actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, susteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances. No? I hem destinat també, extraordinàriament, doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques, de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, perquè són titularitat de la Generalitat. No? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres. No?
1: Mm-hmm. Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures. I al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures. Així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores de depressió.
2: Encara no s'han instal·lat tots, no encara s'han instal·lat. Tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. Mm-hmm. I de fet, ja com ho comentes, És un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire. No? I amb les grans temperatures, i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs es pot difondre en totes les escoles.
1: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
2: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat doncs és la que té més competències, la plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, doncs bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat. L'Ajuntament, el que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipal, no? Però també doncs, ens ocupem del desenvolupament de polítiques municipals d'escolarització, d'orientació, inclusió, acompanyament a les famílies, a prevenció de l'absentisme, i en aquest aspecte, doncs, en l'acompanyament a les famílies, doncs, el que tenim i que també per aquest curs ha sigut el primer és la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Tot aquest acompanyament que fem a les famílies, doncs, no li podem dir a una família que aquesta qüestió o aquest problema que té és de la Generalitat i enviar-li allà a Sant Feliu, no? No. O sigui, aquí moltes vegades les famílies no saben i no tenen per què de quina és la competència. Nosaltres el que fem és agafar la problemàtica, acompanyar, orientar i informar, no? Igual que en la prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar molt important, i per aquest, i aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas doncs, tenim una comissió, i la Generalitat també doncs, s'ha sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme, no?
1: Uh-huh. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
2: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important, I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar, el que pretenem és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només a I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
1: Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
2: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, és això el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí hem ampliat, s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, i llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells, llavors. Això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, hi ha infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar,

0: de memòria, però em sembla que fa més de 20 anys que no s'havia reformulat aquest consell, aquest reglament. De fet, el primer que s'ha fet és canviar el nom. Ja no és un consell escolar, no? Sinó és un consell d'educació. I aquí ja l'amplia, el títol del Consell ja amplia doncs, a tot l'àmbit educatiu, ja no només escolar, que a vegades quan parlem d'escolar sembla primària i poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no, aquí és un Consell d'Educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
1: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi, i quins projectes tenim a Castelldefels. Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
0: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació dient volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? A vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que aquesta visita doncs ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
1: I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
0: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no?, als dirigents i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar a una pregunta, com heu trobat aquesta recepció, com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no? Però els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes LORA, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès i tots els japonesos, bo, bo, bo, bo, i que gràcies, això

0: Va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte. Jo crec que aquesta relació doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències. Ens van comentar com està la situació allà. Ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament, tenen un índex també alt d'abandonament, d'absentisme, bueno, doncs vam poder intercanviar doncs, les mateixes problemàtiques que tenim. Mm-hmm.
1: Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
0: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, es va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També la Quats va estar molt propera a les problemàtiques educatives i bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir doncs, va ser un acte molt emotiu, molt emotiu i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita. Normalment, abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, i venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la COAX, sinó que és una trobada d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar no? A tot el sector per continuar i avançar. No? Al marge d'aquesta convocatòria, val? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs, que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
1: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels, aquest 8 de setembre?
0: Bueno, total, o sigui, tot els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara no hi ha... Aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar. Doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació. No s'ha compromès a reduir les ràtios, s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a bons acords i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
1: Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
0: A tots, no només a mi, a tots i a totes,
1: a tothom,
0: a les famílies, als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom, i continuarem doncs, parlant-ne.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia.
2: A fons. Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez. Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex.

Detente. Silencio.

inadecuado. No hay que desperdiciar

0: Y hasta aquí, El Poder. De las cuerdas. Grupos, artistas y gente del mundo de la guitarra.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

programa 253. Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Començarem amb una nova temàtica. Amb el Sebastià existeix una bona química i, com diu el refrán, pel més el que tenim que el que sé que conèixer. I es té que seguir la tradició per satisfacció i seguretat de totes, totes. La tranquil·litat que em dona és enorme, per lo jove que és un senyor crac. Domina la professió com un catedràtic i és tot un model de tècnic amb molta seguretat i domini. I domini emblemàtic. En repassa els enregistraments i es corregeix logrant una qualitat de luxe que és una gran persona i un gran professional i que no ens el toquin, que duri molts anys com a tècnic a Ràdio Castelldefels, ja que és ben veritat que la vida es tanca una porta i se n'obren 10. El Sebastià és mereixedor que tot el que se li digui en fi de bé i elogiant la seva tasca, ja que és hora de que ens posem amb el guió del Club del Jazz de bon peu, amb el swing. La Tilo Wolf Big Bang amb alemana aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest swing d'en Com Basier per escoltar-li el swing Dolça Geòrgia.

Latino World és una big band que acompanya músics i cantants de l'elit, de l'elit del jazz. El guitarrista de Filadèlfia, Pap Martino, ens acompanya al grup del jazz i ens acompanya aquest tema amb la seva ADN rosa blau.

Les tendències d'en Pat van ser el jazz clàssic, el blues, i va compartir escenaris amb l'organista Jim Smith i el saxofonista Wills Gator Jackson. El trompetista i cantant Jim Baker de Yale, Oklahoma, Estats Units, convidat al Club del Jazz, complimentant una petició per escoltar-li el blues al meu divertit Sant Valentí.

Les influències jazzístiques de Anchet van ser el bebop, les fusions, i ha compartit escenaris amb Stan Getz, saxofonista, i amb en Gary Mulligan, saxobaríton. Els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista Barry Harris, de Detroit, Michigan, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz i feia bastants programes que no era seleccionat, i com a gran professional reconegut universalment per les seves gires, el que li escoltarem al blues, Sigues el meu amor.

En Barry va ser fidel al clàssic i al jazz i va col·laborar amb en Charlie Parker, saxofon alt, i amb el pianista Tommy Flanagan. El saxofonista de Galesburg, Estats Units, Eric Alexander, convidat al Club del Jazz, ens ofereix un dels èxits a ritme de Hard Bop, 11 anys.

Les preferències jazzístiques d'en Eric són el jazz, el hard bop, el post-bop, i ha col·laborat amb el bassista Ron Carter i el pianista Harold Marvin. La Sant Andreu Jazz Band acompanyen a la trompetista i cantant Andrea Motis i ens acompanyen al Club del Jazz sota la direcció d'en Joan Chamorro i els hi escoltarem aquest blues 2022 Estate.

gran tema a interpretació d'Andrea Motis. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, podreu escoltar el Club del Jazz si sintonitzes la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista Errol Garner, de Pittsburgh, Pennsylvania, Estats Units, convidat al Club del Jazz per escoltar-li el swing Rosa de Lligre Bosch.

Les tendències de Nettle van ser el jazz i va col·laborar amb el baixista Slam Stewart i el pianista Hamel Hamel. I hem arribat a la fi del programa. Esperant, haureu gaudit, donarem les gràcies al nostre bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cloenda ho deixem amb el Funky de Breaker Brothers, acompanyats per la VDR Big Bang, i els escoltarem el Song Funk.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 8 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de novembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajuda a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions assistencials. Comencem!

0: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
1: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
0: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
1: I hem destinat també extraordinàriament, doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques, de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, perquè són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
1: És un tema que ens pertoca a tots i a totes, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada any pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està a aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
1: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important, I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què, què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa. No? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Mm-hmm. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més. Doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a ajuntament no tenim doncs aquesta mediació i no podem fer res, però doncs s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu, i nosaltres també doncs estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita, no? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant l'avís de situació meteorològica de perill emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per les pròximes hores. La previsió apunta a un episodi de pluges intenses que afectarà el municipi entre la matinada de dimarts a dimecres i les dues del migdia de dimecres. Segons les previsions, el tram amb més probabilitat de precipitacions fortes es concentra entre les 8 i les 2 de dimecres, quan el nivell de risc serà més alt i els xàfecs podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A més, també existeix la possibilitat que durant aquest mateix període s'acumulin més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Davant aquesta situació, el consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives per reduir els possibles efectes de l'episodi. Entre les actuacions previstes hi ha la neteja d'emborronals i punts de drenatge, el control de les capçaleres de conca, la supervisió de les sortides al mar i la comprovació del funcionament de les estacions de bombament. L'operatiu inclou la coordinació entre els diferents serveis municipals d'emergència, així com la previsió de possibles talls de carrers o desviaments de trànsit si les circumstàncies ho requereixen. A més, s'han revisat els recursos materials i humans necessaris per actuar en cas d'episodi meteorològic que generi incidències. Des de l'Ajuntament es demana a la ciutadania que extremi les precaucions, eviti desplaçaments innecessaris durant les hores de més risc i segueixi en tot moment les indicacions dels serveis d'emergències. També es recomana no accedir a rieres, zones inundables, platges ni espais propers als punts de drenatge mentre duri l'episodi de pluges. En cas d'emergència, es recorda que cal trucar al telèfon 112 i facilitar l'ubicació exacta i la situació que s'estigui produint. Quan es parla de la policia local, sovint l'atenció se centra en el control del trànsit, les denúncies, els dispositius de seguretat o detencions. Tot i això, una part important de la seva activitat diària està relacionada amb l'assistència i l'atenció immediata a les persones que es troben en situacions de risc o emergència. Així ho ha destacat el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, en una entrevista a Ràdio Castelldefels, on ha posat en valor una tasca que, segons explica, no sempre té el mateix impacte informatiu que altres intervencions policials, però que resulta fonamental per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania. L'escoltem.
2: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades, perquè potser no té la transcendència, no? Ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari, pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica el RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però podria destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania. Mm-hmm.
0: Les declaracions arriben després de diverses actuacions recents en el que els agents han hagut d'intervenir per auxiliar persones que es trobaven en situacions delicades. En aquests casos, la rapidesa d'actuació i la formació específica dels efectius policials permeten oferir una primera atenció mentre arriben els serveis sanitaris. La policia local disposa de desfibriladors i de personal format en tècniques de primers auxilis i reanimació, una preparació que permet donar una resposta immediata davant d'emergències mèdiques que poden produir-se a la via pública, a la platja o en altres espais del municipi. Des del cos policial remarquen que aquesta funció assistencial forma part del seu dia a dia i representa una de les facetes menys visibles de la seva feina, una tasca que complementa les seves competències en matèria de seguretat ciutadana i que contribueix a oferir una resposta ràpida davant de situacions que requereixen una actuació urgent. Demà, 9 de setembre, els espais familiars de les cases dels infants surten al carrer amb una nova edició de la Festa del Cor. La iniciativa tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant de l'edifici de la República, i vol apropar a la ciutadania la tasca que desenvolupen aquests serveis municipals adreçats als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies. La jornada oferirà diferents racons de jocs i activitats pensades per als més petits, però també planteja com un espai de trobada entre famílies i professionals. L'objectiu és donar a conèixer els espais familiars que formen part del projecte municipal de les cases dels infants, integrat pels centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via, Mar i Can Aymeric. En una entrevista a Ràdio Castelldefels, la cap de la unitat responsable de les cases dels infants, Rosa Mestre, explicava que la Festa del Cor arriba enguany a la seva 16a edició i s'ha consolidat com una oportunitat per mostrar a la ciutadania els serveis que ofereixen aquests equipaments. L'escoltem.
3: La Festa dels Espais Familiars és una festa que ja aquest any és la 16a edició i és una festa que va néixer de la del desig de, per part de les educadores, dels equips educadores i de les famílies també, de tenir un moment de retrobament al mes de setembre en el que poguéssim doncs, tornar-nos a veure, tornar-nos a trobar abans d'iniciar l'activitat del curs pròpiament dit. No? Per nosaltres també és un moment important perquè és un moment en el que podem sortir al carrer i podem mostrar quina és la nostra tasca i què és el que nosaltres fem. I també és un moment doncs, per difondre doncs les propostes que nosaltres tenim en les cases, concretament en aquests grups, perquè és una activitat que no és tan coneguda. No? Hem de tenir en compte que les famílies que tenen infants petits, aquest món de la petita infància és totalment desconegut fins que hi aterren sobtadament, i aleshores també forma part de la nostra tasca. Doncs,

0: sigui, els infants, en realitat, en aquestes edats primerenques que són tan importants per al seu desenvolupament futur, perquè és on es generen totes les bases de la personalitat i de tot el sistema cognitiu, el joc és un pilar fonamental. El joc lliure, però que no per ser lliure és un joc poc pensat. Vull dir que nosaltres les propostes de joc que fem sempre són pensant en el moment evolutiu en el que es troben els infants i per oferir oportunitats doncs, de descoberta, d'experimentació i sobretot de gaudi també. No? També és un moment per mostrar a les famílies quina tipologia de jocs poden fer els seus infants i com sovint ens sorprenen perquè són capaços de fer moltes més coses de les que nosaltres ens imaginem. Val? Per tant, bueno, oferir un espai de joc adreçat a aquestes edats tan primerenques sí que pensem que és una bona oportunitat i fer-ho en el carrer doncs també. No? Per les famílies també és important perquè es troben entre elles, poden observar les seves criatures, poden observar les criatures dels altres i això també és una font d'aprenentatge entre iguals molt important.
1: Més enllà de les activitats per als infants, la Festa del Cor també posa en valor la funció d'acompanyament que desenvolupen els espais familiars. A través d'aquests serveis, les famílies disposen d'espais on compartir experiències, resoldre dubtes i rebre orientació de professionals especialitzats en educació i criança. Segons expliquen des de la Casa dels Infants, aquests grups afavoreixen la creació de xarxes de suport entre famílies que sovint afronten la criança lluny del seu entorn familiar més proper. L'escoltem.
0: Clar, d'entrada, quan hi ha una família que rep una criatura per primera vegada, hi ha una part molt important d'il·lusió, no? Però també hi ha una part molt important d'això, de desconcert, de dubtes, de situacions noves que et trobes cada dia, que abans, en èpoques anteriors, quan la gent vivia en família extensa, doncs tenia sempre una àvia, una tieta, algú per dir, escolta, m'està passant això, què tal? Tot això en les últimes dècades ho hem anat perdent. No? Les famílies que tenim en aquest moment són famílies nuclears. Aquí a Castelldefels també, que és un municipi d'acollida, tenim moltes famílies que els seus familiars més propers els tenen lluny, els tenen en altres països i tal. I aleshores hi ha moltes famílies que es troben en una situació de bastanta solitud i de bastant desconcert. No? Aleshores, per això nosaltres pensem que aquests grups d'acompanyament són tan importants, no? Perquè les famílies es troben amb altres famílies de tot tipus de tipologia de famílies, perquè en realitat per aquesta experiència passa tothom que és pare o mare sense tenir en compte la seva condició social, la seva cultura, perquè és una cosa comú per tothom. I el que tenen de bo és que tots es troben en la mateixa situació, no? Que tenen un infant petit, que és el seu màxim interès i la seva màxima preocupació, i compartir les seves alegries, les seves angoixes, les seves també preocupacions, és molt gratificant, no? Perquè veus que a l'altre li està passant el mateix que a mi, l'altre em pot donar alguna idea, algun suggeriment d'alguna cosa que li ha funcionat o no li ha funcionat, i alhora tenim aquesta gran riquesa que és la visió i l'acompanyament dels professionals que són experts en aquests temes, no? Que poden posar l'accent en allò que realment és o no és i donar també el seu criteri professional. No? Jo crec que això és superimportant també.
1: La festa és oberta a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i no requereix inscripció prèvia. A més, servirà per informar sobre els diferents serveis que ofereixen les cases dels infants, on encara hi ha places disponibles en alguns espais familiars per aquest curs. Recordem que tot dependrà de la situació climàtica de demà. El sènior femení de Castelldefels Hockey Club ha començat de la millor manera la temporada 2026-2027. L'equip roig i negre es va proclamar diumenge passat campió de Catalunya de Divisió d'Honor B femenina després d'imposar-se per 4-1 al Club Egara a la final disputada a Terrassa. Les castelldefelenques van haver de reaccionar després de començar el partit per darrere en el marcador, però van aconseguir remuntar abans del descans i acabar dominant clarament la final. La victòria els permet aixecar el primer títol oficial del nou curs esportiu. El conjunt havia accedit a la final després de completar una fase prèvia en ple de victòries, superant el Vallès Esportiu per 2-1 i el Futbol Club Barcelona per 0-4. Després d'aquest èxit, l'equip afronta ara l'inici de la competició de Lliga a la divisió d'honor B estatal. La jugadora

Les de Castelldefels debutaran aquest dissabte al cap del Màlaga Rincón de la Victòria en la primera jornada del campionat. També aquest cap de setmana comença la lliga al sènior masculí del Castelldefels Hockey Club, que visitarà diumenge el camp del Madrid Las Rozas en l'estrena de la nova temporada.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 8 de setembre, a Castelldefels. Castelldefels inicia el curs escolar amb més de 8.700 alumnes i noves millores als centres educatius. L'inici del curs 2026-2027 arriba marcat per les inversions en el manteniment i la millora de les escoles, l'ampliació de l'oferta formativa i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Castelldefels activa l'alerta per risc d'inundacions davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament ha activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta davant de la previsió de precipitacions fortes durant la matinada i especialment al matí d'aquest dimecres 9 de setembre. La policia local recorda el seu paper assistencial en l'atenció a la ciutadania. El cos policial destaca les actuacions d'ajuda a les persones en situació d'emergència, una feina quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que forma part de les seves funcions essencials. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui,

0: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de Castelldefels. El trenet turístic tanca l'estiu amb més de 5.000 persones usuàries. Del 26 de juny al 6 de setembre, el trenet ha circulat per la ciutat, connectant el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. El 12 de juliol va ser el dia amb més usuaris, un total de 230 persones. El servei ha tingut una recaptació diària de 245,39 euros de mitjana. Castelldefels commemora aquest divendres la Diada de Catalunya. Ajuntament i entitats tornen a celebrar l'11 de setembre una nova diada al centre de la ciutat, a la plaça de l'Església, i 11 de setembre, l'ofrena floral. I avui comença el curs a Castelldefels amb un important esforç inversor per a millorar les escoles. Entre 2023 i 2028 s'hauran destinat 1,1 milions d'euros a la millora dels centres escolars de Castelldefels. El curs 2026-2027 comença avui amb infantil, primària i ESO amb més de 8.700 alumnes a la nostra ciutat. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt i molt bon dia. Ja tornem a ser aquí al magazín Així Som, magazín de dimarts 8 de setembre. I avui encara ens acompanya el solet, tot i que sembla que una mica no apreta tant com ahir. Mare meva, quina calor, quines temperatures que estem visquent aquest inici de mes de setembre. Però demà canvia això radicalment. Pel que fa a les temperatures, igualment jo crec que seguiran sent una mica altes o com a mínim molta xafogó. Però el que ja tenim sobre la taula, perquè tot just ho anunciàvem quan he entrat fa uns minuts en directe amb la companya Zeneida Martín, que està conduint el nostre matinal, ja sabeu, el Castelldefels Desperta de 8 a 10 del matí amb tota la informació de ciutat en directe, com sempre, des de Ràdio Castelldefels, doncs informava d'aquest pla especial d'emergències per inundacions que s'ha activat en fase d'alerta per part de Protecció Civil de Castelldefels, ja que demà dimecres, a partir de la matinada, comença aquest risc de pluges intenses i risc d'inundacions. Especialment atenció a la franja compresa entre les 8 de demà dimecres fins les 2 del migdia. Estic pensant que aquesta franja, a més d'afectar-nos, aquest parlem amb l'alcalde que tenim previst per emetre en directe des del barri del Baixador a les 12 del migdia, i haurem de fer seguiment per confirmar si podem dur-lo a terme en aquest barri o s'ha de canviar la ubicació a causa d'aquestes pluges. També ens afectarà el mercat ambulant. Quina llàstima a les persones que us agradi apropar-vos al nostre mercat ambulant els dimecres. Demà, atenció, agafeu el paraigües perquè no sabem ben bé què ens depararà aquesta jornada. I pel que respecta al programa d'avui, aquest magazín, ja sabeu, de 3 horetes que tenim per davant en directe des de Ràdio Castelldefels, i se'n marxa la veu, molt bé. Ja torno a ser aquí. Doncs començarem en una estoneta parlant de la nova programació del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, aquests dos equipaments municipals que ja han anunciat la seva programació d'activitats, tant les que són recurrents, que ja tenen una programació estable d'octubre a desembre, com les que organitzen de manera puntual, que ens explicarà totes aquestes propostes la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests dos equipaments de l'Ajuntament. A més, ens portarà també un balanç del curs anterior. Ja a tot li estic dient com a curs anterior, nou curs, perquè anem també en la línia, la mateixa línia dels nostres estudiants. Recordem, 8.700 alumnes que tornen a les aules aquest dimecres 8 de setembre. Aquest dimarts 8 de setembre. Tant parlar de l'alerta de demà ja m'he liat, ja m'estava jo confonent. Avui han tornat a les aules més de 8.700 alumnes de Castelldefels. I llavors, doncs, aquest inici de curs també ens marca molt el curs a la resta de persones, perquè moltes estem tornant de la feina tant la setmana passada com aquesta, són típics moments de reincorporació. I ens atarem també fent aquest balanç del curs anterior dels centres cívics de la nostra ciutat, que ja sabeu que anem fent seguiment també amb la Neus Fernández, la coordinadora d'activitats d'aquests espais, i sempre ens porta moltes activitats molt variades i unes dades molt, molt bones de participació ciutadana. I avui, com sempre, al magazín anirem fent els butlletins de cadascuna de les hores en punt, on repassarem els titulars destacats. Avui parlarem de novetats que arriben a les col·leccions de la biblioteca, aquests llibres que val la pena que aquest mes de setembre agafem en préstec. I llibres, en aquesta ocasió parlarem de llibres, però ja sabeu que la biblioteca té una àmplia col·lecció també de pel·lícules, una àmplia col·lecció musical. Ahir, per exemple, també us parlava de mangas, que tenen una bona i interessant col·lecció variada. També parlarem d'un altre llibre, en aquest cas un de concret, que ens aborda l'autisme. Ens el presentarà la seva escriptora, Ariadna Moreno.
I per acabar la jornada d'avui parlarem d'obres molt concretes. Estem parlant de noves fonts d'aigua, algunes que han tingut manteniment al llarg de l'estiu, com és el cas de les fonts, recordem, les fonts del Centre Cívic Vista Alegre, precisament, avui parlarem d'aquest centre. Al llarg de l'estiu també ha tingut manteniment i ja tornava a funcionar al llarg del mes d'agost. I de fet, ahir mateix que passava pel barri, encara els nens i nenes s'apropen, nens i nenes i adults, s'apropen a mullar-se una mica perquè les temperatures encara apreten. I també ens parlarà, tot això ens ho explicarà el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, ens parlarà de futures obres, perquè està previst que a meitat d'aquest mes de setembre comencin les obres de la font de la plaça de la Democràcia. Molt bé, amb tot això ja tenim feta la programació del dia d'avui a l'Així Som d'aquest dimarts, dimarts 8 de setembre, que no em confongui de nou. Us desitjo que tingueu una bona tornada, com deia també la companya fent al programa anterior, molta paciència en aquesta jornada de reinici, reincorporació de molts alumnes a les aules amb possibles situacions complexes de mobilitat, ja parlàvem també amb el Servei Català de Trànsit i ens recordava aquesta situació de vaga que està marcant aquest context de mobilitat, sobretot si us desplaceu a Barcelona. Dit això, comencem l'Així Som d'avui. Molt bon dia!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? Perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir doncs, això, crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure doncs, això, amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure doncs, amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una d'això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Mm-hmm. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fullet i dir, ah, doncs, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fer-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que va acabar el juny,
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera. Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moments vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que van funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: dir que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera, vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. Trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics
1: i tant,
0: diferents?
1: I tant. Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més pensat, està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una el teatre que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les planteges una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent a aquesta persona, li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo, et trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, inicia un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. Parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar mal les postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i els dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en afonament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin. Sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com soledat no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als apartaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates... Val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A Salut i Benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort, també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. I hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Mm-hmm. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè... no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa i Idea Plena l'hem fet dos trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent de llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada dos o tres trimestres perquè i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja havent aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Uh-huh. En aquest cas que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, la xarxa d'intercanvi i la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació de d'Afectats per la Fibromialgia, l'Ansietat i l'Estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'inscrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Tot
1: si és que a la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Uh-huh. Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions, però després hi ha d'altres que són completament
1: són gratuïtes.
0: També. O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vista Alegre, d'imprimir-lo també, però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: I
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb l'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant, que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, a l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte. Que això sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus. Apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar a fer servir primers passos a WhatsApp, fer fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres cívics.
1: Veus?
0: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixin aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada, que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: no
0: fins i tot per les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlava abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i convertir-se en fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn. Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el teatre d'improvisació per la llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els hi costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant al mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar.

0: Tenim la proposta infantil.
1: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
0: Que I treballem, educatiu.
1: I educatiu, que treballem amb els companys de Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween, la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
0: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes. Era el meu taller preferit.
1: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
0: I això no ho fareu per adults?
1: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Molt bé. Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'ls posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell adonauta.
1: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
0: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
1: Ui, corre.
0: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
1: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
0: Un projecte molt maco.
1: És un projecte comunitari que hi haurà en diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
0: A la propera ocasió et preguntaré més en detalls sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
1: Superràpid, aquest...
0: Sí, no, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
1: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
0: Perfecte, apuntadíssim, farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te, Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
1: Benvinguts a tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
1: Igualment.
0: Thank you.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Demà, alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. L'episodi es concentra entre la matinada d'aquest dimarts a dimecres i les dues del migdia de demà dimecres 9 de setembre. El perill i el risc són alts entre les 8 i les 2. Obertes les inscripcions per formar part de la prova 8a marxa nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de la nostra ciutat és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Aquest dissabte, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels, el 12 de setembre, en horari partit, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després per la tarda de 9 de 4 a 8:45 del vespre, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Montpou, a la plaça Joan 23, número 10. La donació de sang, ens recorda des del Banc de Sang i Teixits, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquesta hora. El butlletí Castelldefels avui de Ràdio Castelldefels. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges d'aquesta època vacacional amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns llocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eters, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món. A veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam, i com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia, perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan, alhora, vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala no fa gaire per aquí. Doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el gremi de llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic, i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que, igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries, i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en sí. verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de la veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica amb angle editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que havia en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està fet expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maich, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: La vida
0: no?
1: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
0: rebre... Es porta dimoni a vegades.
1: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
0: No és poca cosa, eh?
1: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
0: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
1: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
0: Sí.
1: I tot va molt de la terra, del paisatge, hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
0: Ah.
1: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
0: Uh-huh.
1: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
0: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver de la Calihort.
1: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
0: Molt bé.
1: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori i viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit. I properament també parlarem també de les novetats audiovisuals o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris doncs, que es compleixen i que doncs, podem repassar també, per què no?
1: Exacte, les efemèrides.
0: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
1: a per vosaltres. Aquestes
0: propostes. Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que Castelldefels va tenir un embarcador i va haver-hi un vaixell de vapor que portava turistes des de Barcelona fins a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: A finals dels anys 20 i principis dels 30, eren comuns les excursions marítimes des de Barcelona fins pobles costaners com Sitges o localitats de la Costa Brava, però també al nostre municipi. Un viatge documentat a Castelldefels va ser el del 8 d'agost del 1926 del vaixell de vapor La Virgen de África. El vaixell sortia a primera hora del matí d'un embarcador al costat del Reial Club Marítim de Barcelona i sortia de Castelldefels cap a Barcelona en acabar la tarda. Aquest viatge des de Barcelona cap a Castelldefels, el 1926, va servir de prova perquè a l'any següent l'empresa estrenés una sèrie d'excursions a diferents localitats de la Costa Brava. Uns anys més tard, el juliol de 1931, s'inaugurà l'embarcador a la platja de Castelldefels, que va facilitar les excursions en barca per la costa i aquestes excursions d'anada i tornada a Barcelona. L'embarcador va formar part de la imatge de la nostra platja durant quasi 40 anys, fins que va ser retirat a finals dels anys 60 per falta d'ús, així com pels costos del seu manteniment.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Les cases dels infants municipals presenten demà el seu projecte educatiu en la Festa del Cor, a partir de les 5 de la tarda fins a les 7 a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, amb l'objectiu d'apropar les seves activitats a la ciutadania, als serveis educatius municipals per a infants de 0 a 3 anys i famílies celebren aquesta nova edició, la 16a de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Castelldefels se suma al Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Aquest dijous 10 de setembre es commemora el Dia Mundial per a la seva prevenció amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i fomentar compromisos i mesures pràctiques per prevenir el suïcidi. Canvi d'horari del Servei de Salvament i Socorrisme a la platja. Des d'ahir, 7 de setembre, i fins al 27 d'aquest mes, s'ofereix d'11 a 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 10 a 7 de la tarda els dissabtes, diumenges i festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries de la nostra platja. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ja és el torn d'esperar una nova hora per l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.